0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una

Marina, bon dia. Què tal el concert d'ahir? Veu triomfar? Acabo de parlar amb el meu peixater i es veu que les filles són mega seguidores al·lèrgiques, tia. Diu que ho coneixen, 5.000 followers, bueno, estan superant.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

terra que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir el mar.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, la PSA registra retencions en sentit Girona entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalla, amb 3 quilòmetres i mig afectats per la caiguda d'arbres i un carril d'allà. També hi ha afectacions a la P7 a Tarragona per reparació de danys a la via, també amb un carril tallat. A banda, a Barcelona, les obres a la B20 també provoquen retencions tant en sentit Nus de la Trinitat com en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i 9:00 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, Agents Rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No?
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats més afectats eleven el nombre de víctimes mortals fins a 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grinyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els intents de reanimació dels serveis d'emergències. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol ara al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'hora de l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables. I això tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: És un planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no? Sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un buen día. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només
1: molts
0: per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establir més de 20 connexions, això és una bogeria. Els tècnics, després els hi farem un monument. I vosaltres, a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
0: Sí.
1: No al 100%, però gairebé. I res, estarem ben atents aquí.
0: Has dit de 3 o 4 punts, eh? No 100%,
1: sí,
0: però una mica de visibilitat. Hi ha expectació?
1: Sí.
0: Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes? Sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho tenim?
1: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic com és el de l'eclipsi d'avui, mm-hmm, i els fans doncs, de la cultura popular i de la festa.
0: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
1: Això mateix.
0: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
1: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
0: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura vaja de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya als nostres oients, als oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
0: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Quin temps farà aquest vespre sobre 9:15? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí, on sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
0: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat, mm-hmm, i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i, com dic, a partir del Pirineu, Prepirineu, dificultarà la visió.
0: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa, ja no, Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el Camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims i estem pendents de

0: també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla. Aquí aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre també, però en definitiva seran núvols que, mirant cap a l'horitzó, hauríem de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
1: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
0: I... Ojalà, no? I el Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
1: Vaja que sí. Marc Abreguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Abreguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides. S'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
2: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a la P7, que recordem és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions, i també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a la P7 per veure l'eclipsi.
3: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
2: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i sobretot sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
1: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
2: Jo sí, jo no em mouré pas.
1: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
2: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure escolta, quanta gent hi ha.
1: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i fer una mica de festa.
2: Exacte,
1: clar,
2: sí.
1: Que sí, es vegi o no es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
2: Efectivament.
1: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat, moltes, moltes gràcies, companya, bon dia.
2: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
1: I Girona també estan una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
1: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
4: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
1: Ah, no és a Santo Domingo, eh? Santo Domingo de Burgos.
4: No.
1: A Burgos.
4: De Silos.
1: M'havies espantat.
4: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolor Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
5: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sabut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
4: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Vilafanya, també companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
4: Que vagi molt bé.
1: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran de mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
6: Molt bon dia a tots.
1: Sí que ho tens en cosetes a l'escala, eh?
6: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a Terra Ferma, Empúries, és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de Creuers Mare Nostrum.
7: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar obrir un altre vaixell, i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple, i ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
8: Tan bon vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria. Però nosaltres ens ve de gust fer activitats diferents, i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
6: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
1: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'Escala per tot això que heu organitzat, Sergi. Fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'Escala.
6: A vosaltres, que vagi.
1: Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per a l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
1: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi també en terres lleidatanes, i ahir vau tenir visita presidencial.
9: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana, doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
10: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència, no? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials, per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
9: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però, Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida hi ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apollo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
1: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquella, no, aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
9: Seguirem, Núria, que vagi bé.
1: Fins ara, Arnau.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
12: Bon dia, Núria.
1: Quin ambient, hi ha, quin ambient hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no? Tota per veure.
12: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, eh? I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I de fet heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el Serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i, de fet, ara mateix, si fos ara, el veuríem, perquè, de fet, no hi ha núvol, és a dir, que perfecte. Han de patir més per la calor, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja van barret, Núria?
1: No és només, clar, no és només el fet que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada a què estarà el sol, que això ho dificulta, perquè bé, una casa, una muntanya, no, qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar 4 indicacions, però 4, perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes amb aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
12: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és Iranià, i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
1: Sí, dic, Pep, no te'n vagis de les rambles.
12: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi aquí a Tarragona, que sí.
1: Que a més sigui, li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
12: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi.
1: Doncs, i a més de casa, i a més de casa, que és de terres tarragonines.
12: I a més tarragoní, que a més a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, o per allà, o a punt d'anar-hi,
1: Pa, que el saludem.
12: Joan Anton Català.
1: Joan Anton, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Et veurem aquesta nit a la tele,
13: A veure, si tot va bé, sí.
1: T'han fitxat per ajudar les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer 4 preguntes, no, Pep? Potser 4 indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
12: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs, si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
13: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac, però pensava que costaria més i no, de moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí en Posta, abans d'anar al Trabucador, hi ha arreu 4 nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
12: Bueno, queda poquet, Mira, no sé si també ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, i és molt difícil, però ens deien, i ens veien des del Parc Astronòmic de Prades, que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar, és molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
13: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, als ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar Babak Tafreshi, que és el millor astrofotògraf del món que el tenim a Tarragona, el tema a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament. Això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
1: Pep, jo de totes les 1000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies, em quedo amb de tot el que ha explicat, superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada, ho certifiqueu, eh?
13: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix, mira, ja
1: estic
13: amb pell de gallina.
1: Ets sensible, sí, és immediat,
13: és immediat. És immediat, és recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, galetes de xocolata, ulleres, en fi, tot el que us podeu imaginar. I també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò, hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls, i el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs, bueno, estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
1: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat que ho teníem que portar, eh?
13: Sí, és veritat, és important, no ho vam explicar això, sí.
1: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar?
12: Sí. Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben on, no, tenen clar hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que ens escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és àmplia la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, és una, si, pels que ja no ho han decidit encara, què si podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que s'àmplia?
13: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi, i això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitat i li fa com mandreta, no? I diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho deixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol anirà molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora de, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
14: Mm-hmm. Bon consell. Sí, sí.
1: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, no sé si dissort, molta merda, no sé si es deu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres. Molta sort i molta emoció, en tot cas,
13: igualment.
1: Aquesta nit.
13: Gràcies, Joan Anton, a tots.
1: Una abraçada.
13: Tinguem que ens vagi bé, igualment.
1: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com moltes emissores locals, tenim programació especial.
14: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
11: Obert per vacances.
1: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò, comença el PAC de Terres Lleidatanes per entendre'ns de Terres de Ponent i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
9: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
15: Abans vam tindre la sort un estudiant de l'Escola d'Hostaleria que ha guanyat el Campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes fer alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
9: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
15: No és ben bé com un croissant, no? Però li hem dit el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan l'enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és xocolata, diguéssim, vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
9: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció de les xarxes i els mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar el límit a les comandes.
15: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse, va, pues, havíem fet, pues, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, fent nada és artesania. I a moltes ja t'ho dic. Quants en podem fer? 2.000, 3.000? No tenim ni idea, perquè ja t'ho dic. Ara mateix estem desbordats.
9: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Gremi en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Gremi també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal, amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
15: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment, pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
9: Però el Gremi de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i auberginya i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
15: Des del Gremi hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Gremi. O sigui, nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte. El que passa és que va vindre a veure el que és la presentació del croissant, perquè el protagonista era el croissant que havíem fet, però nosaltres contem que vendrem moltíssimes més coques de recapte que tu saps, hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom la fa diferent. Avui hi ha una gran varietat.
9: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'Eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida. Doncs
15: pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa lo que és el croissant de l'Eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I se va emportar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Grammy de Forners cap a casa.
9: Així doncs, el Grammy de Forners de Lleida també té el seu propi Eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
1: Arnau Vilà, Daimon, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones en aquesta hora del matí que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'eclipsi a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: El sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia.
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu
0: no
1: Vella
0: de Lleida. No pujat a la Seu, mare de Déu. No he pujat.
1: Bé, hem pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, per això hem vingut a un dels punts, han habilitat tots a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental, en aquest moment regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morán. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, sí, sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paencap, que a Lleida es veuria en totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons sí. Tan màgics, no? I tan especials.
2: És
1: no?
2: El primer que vam pensar, per uns segons tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida Ciutat, la zona del Castell de la Sula, de la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners, també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatori de l'eclipse, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, les han donat a la ciutat no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir les persones.
1: Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, al turó de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu.
2: Correcte.
1: És el millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial habilitat d'autobusos.
2: Està el servei eclipsi. Sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també unes llançadores aquest bus eclipsi, que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells. Tranquil·litat, calma, sobretot. Correcte. No? I som en una tarda d'agost segurament molt calorosa.
2: Sí.
0: sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però es veurà tot, sembla ser que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
0: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
0: Doncs allà
2: sí,
0: ens veurem. Millor acomiadament impossible, amb els vedus tamor la sonant, amb aquest rei sol. Avui ideal, aquest rei sol, Laura, que se'ns tape. Gràcies,
2: a
0: Cristina
2: vosaltres.
0: Morón. I gràcies, Núria. Escolta, que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, no saps que aquí t'acollim sempre.
3: Ah, doncs mira, m'ho apunto, no està malament. Sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Rosselló, Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
1: Una altra. Adéu-siau.
3: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida, en aquest cas plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovadora l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'olioturisme del molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura, tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual i per tant això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: Que la rebuda ha estat excepcional, estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: I més connexions amb companys periodistes. Mira, que els tenim escampats també. Tenim bàsicament periodistes i jugadors de futbol escampats per tot arreu. En aquest cas saludem a Guillermo Ortiz. Ell és periodista a l'Heraldo de Aragón. I sí, sí, la propera connexió es duca a Saragossa. Guillermo Ortiz, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Nosotros bien. ¿Vosotros qué tal por Zaragoza?
1: Bueno, pues la verdad que se está preparando una buena buena. La verdad que se prepara para ver uno de los eventos astronómicos más importantes y es más allá del eclipse, pero ocupa a las fuerzas de seguridad del Estado la gran afluencia de personas que va a haber, sobre todo pues en la parte de los Monegros donde se ha activado el Plan Comarcal de Protección Civil.
0: Es uno de los puntos más impactantes para verlo, ¿no? Los Monegros, porque claro, es que descampad total, un desierto. Será fantástico desde ahí.
1: Sí, es uno de los sitios que más gente se va a desplazar y eso es lo que preocupa. Y aparte, en plena ola de calor, por mucho que el eclipse sea ya hacia más a la tarde-noche, preocupa que pueda haber problemas derivados de ello. Y bueno, luego también ha habido varios puntos en distintas partes de las provincias de Aragón, sobre todo pues la gente como Jorge Ascón se va a desplazar al observatorio de Javalambre, en Teruel, que es donde más se va a ver de toda la comunidad autónoma.
0: Pues nos quedamos también con esta imagen, imaginaros, el eclipse en los Monegros y bueno, en otros sitios de Zaragoza también o de Aragón. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y que lo disfrutéis mucho esta noche.
1: Mucho.
0: Chao, chao. Clar, en alguns llocs s'afegeix el fet de les ulleres, de la visibilitat, s'afegeix amb la calor, perquè hi ha llocs en què fa calor fins i tot a les 8 del vespre i una calor intensa i poderosa. Doncs vinga, seguirem ara passades les 10, seguirem la ronda de connexions que ens falta passar per Sòria, encara ens falta connectar amb València i acabarem a les Illes Balears. 3 trucades més per saber com es viurà l'eclipsi més enllà de Catalunya. I a Catalunya encara sí, perquè tenim encara moltes emissores per explicar-nos quina és la seva actualitat o quina serà la seva festassa que faran aquesta nit. En 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí. Ara seguim.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de ballar l'espai. T'has preguntat algun cop com seria ballar l'espai? Doncs jo he viscut aquesta experiència en un somni i encara recordo la sensació que vaig sentir. Vaig tenir un somni tan clar que em semblava molt real. Em trobava en una nau espacial flotant. Els peus no tocaven el terra, el cos no pesava i cada moviment semblava durar una eternitat. Estava completament sola, però no tenia cap mena de por. Només tenia una sensació de llibertat que m'hi sentia molt i molt còmoda. Recordo que sonava de fons una cançó de la Lady Gaga i em vaig posar a ballar. Clar, sense gravetat, els passos de ball perdien el seu pes i el seu ritme habitual. Els salts no acabaven mai. Els girs es feien lents i suaus, com si el temps s'estirés amb cada volta. Només amb un petit impuls podia flotar, girar, deixar-me portar per l'aire, com si el meu cos formés part de l'espai que m'envoltava. Cada moviment era fluid, sense el límit que la gravetat ens imposa. Era com si el meu cos s'hagués convertit en aigua, movent-se sense forma definida però plena de gràcia, i de sobte la nau es va omplir de petites partícules lluminoses, com si estigués envoltada d'estrelles que ballaven amb mi. Vaig continuar ballant una estona més mentre les llums s'anaven apagant lentament, fins que tot va quedar en silenci i fosc. Vaig despertar del somni, tenia una sensació de pau i quan vaig començar a caminar ho feia com si estigués a l'espai, i va ser en aquell moment que vaig començar a riure de mi mateixa. La reflexió que en trec: que poderosa és la nostra ment i que important tenir molta imaginació, perquè t'ajuda a viure aventures tant despert com adormit. Què et sembla?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-58, provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carrer tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a la P7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carrer tallat. A més, hi ha retencions a la 2 a Jorba per obres i també a la B20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones.
1: La Generalitat, com sentíem, han tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
3: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és...

0: Vau veure, no sé si hi ha activitats allà, si...
1: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant l'Ajuntament i tot això, i bueno, hi ha el castell d'Ariza, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella, sí. I bueno, es veu que és un puesto que segurament hi haurà molta gent, per això hem marxat d'hora, i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, una, a l'hora de dinar, vaja.
0: Molt bé, així amb temps...
1: Tinguem temps de... Correcte, ah. De buscar...
0: Ja aneu...
1: El lloc ideal.
0: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
1: Correcte, correcte.
0: Molt bé, doncs una superexperiència, mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I 3 mesos fa, 3 mesos que vol carregar-ho.
1: Sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí a dalt. I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més rafting i dissabte tenim que anar a fer castell.
0: Sí, doncs...
1: A Bisbal.
0: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
1: Exacte, i tant.
0: A disfrutar-ho molt.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies, Pere. Una abraçada adeu, forta. I bon viatge. Igualment. Aneu en compte.
1: Gràcies.
0: Bon viatge.
1: Adéu, adéu.
0: Vinga, i es quedarà un parell de connexions encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar. Mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bon dia. El David és emprenedor, m'han explicat, no? Tens a veure amb empresa de software, d'intel·ligència artificial, però això de la intel·ligència artificial i l'eclipsi, tu com ho viuràs, David? Ho viuràs en plan més orgànic, més natural, o què?
2: A veure, estàvem pensant anar a Castelló, perquè en Castelló és la màxima duració, és 1 minut 30 segons. Però en tots els temes estos de les restriccions de tràfic... Clar. Els problemes de desplaçaments, el que hem decidit és que anirem a un poble que es diu Alboraia, que té molta horta i que està, és un poble limítrofe en València.
0: Molt bé.
2: I en Alboraia, a més, diguem-ne que l'oest està és pla, o sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
0: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb una pobla d'horta, que vull dir que...
2: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que està limítrofe en València, però està ple d'horta, sí.
0: Que guai.
2: Està molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
2: És la cuna de l'horxata, és la cuna de l'horxata.
0: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una orxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, sí, us imaginem perfectament
2: tomaca,
0: de pícnic.
2: Sí.
0: De pícnic totalment avui per allà per Terres Valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
2: A vosaltres.
0: Una abraçada, gràcies. Són connexions llampec i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques fins i tot?
3: Bueno, a tant no he arribat perquè estem de vacances.
0: Clar.
3: Però sí, tot una mica més organitzat, sí, per poder...
0: Jo dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els coses que dediqueu a l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
3: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
0: Eivissa, normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la, en fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta tot això.
3: Excepte juliol i agost. És veritat que juliol i agost, sí, hi ha bastant de moviment.
0: Val.
3: Però, clar, ara molt més encara, amb l'eclipsi.
0: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no?, de que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica al relax, no?
3: Sí, una mica de setembre-octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
0: Ah.
3: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim

0: Moltes hores perquè podem anar caminant, pràcticament anem, farem una mica d'excursió i podrem anar a veure a prop de casa.
1: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé aquesta
0: Disfruteu.
1: Nit.
0: Gràcies, igualment.
1: Adéu. Doncs bé, que el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa i si direu, vostres i Cardedeu, on són? Hi són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
2: Bon dia, som aquí.
1: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer i anem amb retard com sempre. Què diuen els oients? Més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit?
2: Doncs mira, hi ha molta gent que de fet el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
3: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar enlloc per veure l'eclipsi perquè treballo. Però mira, aprofitaré i pujaré al terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà també com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8% doncs no està malament. Una abraçada.
2: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
4: Bon dia, obert per vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
2: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res, estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res.
1: Molt bé, doncs així ho farem, estarem ben atents, podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el cas de xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat a Ràdio, la Tina Forés. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac en sentit nord a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres, i a la ronda de dalt a Barcelona hi segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forés, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquí. Digues.
0: No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. És el fet d'un eclipse total, insistixo en esta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És un fet bastant insòlid. Ja veu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres hasta d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara hasta uns 150 anys més. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: Bueno, això...
0: Excepcionalitat queda clara, però...
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues, bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no?, i sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no? Pues, a Marte Verde, a la Tènia, vull dir, a Tivissa, ha sigut, pues, bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo, com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa-Beseit, un balcó té una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot enterbolir una mica el que seria el fenomen, no? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Estarebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com vos hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, anirem explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, estaré.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia,
0: què tal? Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disc-jockey, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fort, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals, sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí, i és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, amb un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa, per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo, i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Grosreus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus polígons, gran, no cal que tothom vagi al Parc de la Festa tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit. La veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta, i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple en Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fer de propòsit això, tu.
0: Que bo, no m'ho havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruta moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens du pel territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat també,
7: Què et sembla?
0: Descampat avui ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit el tindrà, aquesta nit en tindrà.
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol.
0: Clar, és que tots tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar, tots, i no.
7: Doncs no, error. Error, error.
0: Serà estrany, serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament. Com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que es dona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baixa Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir doncs muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar.
0: Que xulo.
7: Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baixa Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, per això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Oh, quina però... veu, quina veu.
8: A veure com va el dia, sí, amb una miqueta.
0: Amb mascareta, tu te prens alguna coseta, eh? Alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap a...
8: Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia, que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins, la idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor, és el millor. Prendreu entrepans sí, alguna cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després... El...
8: Bueno, ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, eh? Hi ha diverses poblacions sí. Que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí,
0: sí
7: senyora.
0: Molt, i tant. Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies.
0: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'Ona la Torre, que ho visqueu molt bé. També des
7: una
0: de casa
7: abraçada,
0: nostra. Una abraçada
7: petons.
0: Forta. It's a god-awful small affair. Seguim escoltant, re, molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
9: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
9: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara és un municipi que no arriba als 4.000 habitants. Ostres. I avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
9: Sí, és un dels punts recomanats. Aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que, evidentment, hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi. Una mica, quines són les sensacions que s'estan vivint? Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes. Com ho estem vivint, tot això?
10: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la Plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse, i ahir, abans, com va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població, hi ha un ambient quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats, i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor, i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite, i a la vegada està força, força ben comunicat, i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
9: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà, i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi hauran diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
10: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu a dintre del poliesportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té unes instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga, i faríem el tancament amb una festa al ball, doncs, bueno, ball de festa major.
9: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives, i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
11: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se'ns va proposar una activitat addicional per poder formar part d'esta diada tan especial, i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom. Són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de la antiga via Augusta, tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries, i a partir d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular de que, forma, que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit, és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels Ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
9: D'aquest esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exhaurit les ulleres. Jo sé que Batros ha anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
10: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vol dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres que, uh-huh. que pel que estic veient a dia d'avui és com or que hi haguen ulleres disponibles, i nosaltres per a última hora, per a repartir el punt d'observació, tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
9: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme, però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
11: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que hem volgut formar part aquí a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
10: sí, realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat, com si diguéssim, l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional, en els quals són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
9: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents
0: sí.
9: del temps.
0: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià, jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
9: No. Núria, això no, més, no. A la zona, més a la zona del Delta, això és
0: sí,
9: més a l'interior,
0: no
9: més a la plana, aquí no n'hi ha tants,
0: val,
9: o no n'hi ha, quasi
10: no. gens. La plana no tenim mosquits, i
0: bien.
10: Això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
9: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys, i Tere Giné de la Plana Ràdio. Una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
9: Una abraçada, seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem de setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tot uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten el nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia!
12: Bon dia,
0: una mica bruixot et veig jo tu, eh?
12: No ho sé si tant, és veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent, doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i a més també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia, Manel.
12: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
13: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se li tornava fosc, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món, i clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
12: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
0: Volem foto,
12: sí,
0: també.
12: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
13: Bueno, jo treballo la cera d'abella, i aquí podeu veure pues, el meu, la matèria prima, cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energia, es potencia una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
12: Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
13: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato i, bueno, pues res, he escollit pues, que veieu una mica el que faig i igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
0: M'ha fet gràcies l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que clar, me l'he imaginat amb la boca oberta allò... M'agrada.
12: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
13: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
12: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
13: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda nit, eh? I ja et dic, energèticament en el món espiritual és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
12: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
13: Jo demà no faria res i ja dia 14 pues, una espalmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
12: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
13: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
12: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
13: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què estan, que tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica, mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
12: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades,
0: de
12: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
13: A l'11 i el 22.
12: Sí. 11 i 22.
13: Sí.
12: Molt bé.
0: Ah, per què?
13: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquesta espelmeta de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
12: I fins que s'apagui, eh?
13: Fins que s'apagui.
12: Mira. Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
0: No, simplement anem tancant i m'agrada molt aquest concepte, em queden molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
13: I avui és un dia...
0: Clar que sí.
13: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades el simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
0: L'11 i el 22.
12: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjant moltes cosetes i molts secretets.
13: Sí, faig fires i a l'Instagram Belania Ritual podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i bueno, la web i el que faig una mica a conèixer.
12: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar coses.
0: Ens ho apuntem, Manel Ferrer des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
12: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
13: Gràcies a tu.
0: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les moltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions. Però és que aquesta nit en els molts descampats que hi haurà a tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que estem, que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha res i avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
14: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà en aquest cas l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total. En aquest cas parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jovany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
14: I també estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
14: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també? Perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
15: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres és una cosa que no fem habitualment. Ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas. I bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic que encara no sabem massa bé, és polifamiliar, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
14: Josep, també sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
16: Sí, home, això imposa, i ara que estem aquí al Solà on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest, que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem, perquè fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí, i ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
14: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional, perquè és això, no, que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica, no, com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
15: És que, clar, és difícil de dir, perquè bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem.
14: En aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I que la gent tingui aquestes ganes, no?
16: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir, són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada, per tant, crec que és espectacular.
14: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls, també és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
15: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena al polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural. És a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, li diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria, realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la carena de muntanyes i amb una claretat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
14: A més, això comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista amb Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí. Es veurà l'eclipsi, per tant és un molt bon espai.
16: En teoria queda just per damunt o sigui, quan sigui l'eclipsi total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, jo és que ja estic notant com vibes de festival, eh? Està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
14: Mm-hmm. Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
15: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo, a veure, jo em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives, simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-se i de venir fins aquí prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important, i res, i que després entre tots a veure si aconseguim fer doncs una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
14: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
17: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que no, per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part, i per ells, suposo que com a públic, espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti, i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi, les ulleres sobretot, i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
14: Doncs Jordi Jovany del Sunyarre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
15: A vosaltres, moltes gràcies.
14: I també al Josep Loren del grup d'Estilats, moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
17: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a Eric Rossi, que el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp, doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
18: Bon dia, Núria. Amigues, ja et molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
0: Toma, ja. Vas avitllat. T'has posat una samarreta específica.
18: Home, clar, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixar, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha un agent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Pereira, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
19: Bon dia, sí, hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol, i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
18: Esperem que sí, toquem fusta. Escolta, per què estem muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
19: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem, i també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu, que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del sol, i es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
18: Per tant, això no és un simple telescopi, aquí hi ha molta més tecnologia.
19: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada, la muntura el que farà és seguir sola el sol, quan la posem a l'estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor, i llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbint la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa, llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol, i també filtra només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa que es diu, i després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
18: Avui molt important tot això dels filtres, per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
19: Això és molt important i la primera tecnologia és la biològica, que és les nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol i en el fons no deixa de ser una lupa. Llavors sempre que pensem en un telescopi o una càmera, cal pensar que és en el fons una lupa. I tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera, el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
18: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu, o això no funciona?
19: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
18: Ha quedat clar, millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant la tecnologia més poderosa que tenim, que és la d'estar. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres i que no hi hagi núvols.
19: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
0: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard, una abraçada.
18: I tant, gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya, sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsant, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forès, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Abrera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via, i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
0: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim, a part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí la companya Tina Forestina. Gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, gaudi molt d'aquesta nit de nou.
1: Gràcies a tu, Núria, igualment.
0: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets. Ens agrada molt aquest símil. Amb els Beatles tanquem, i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes, que ens han participat en aquest programa especial i ens han fet arribar la vibra, no?, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu, què? Com esteu?
20: Estem molt emocionats.
0: Sí.
20: Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure, doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya, i tinc moltes ganes, jo.
0: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà la nit. A la nit passaran coses, Aina, nosaltres ho recollirem,
20: sí,
0: i demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
20: Ah, exactament, fer Vinga. Fotos des de llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
0: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
20: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
0: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també, que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Pep, això és el cercle dels mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.
1: Radioteatre. L'obra d'avui es titula La Vera Hèlix. Adaptació teatral d'Albert Estengre, del conte del mateix títol de Pere Calders. Els intèrprets, per ordre d'aparició, són Aurora, Maida Planells, Claudi, Albert Estengre, Alfons, Joan Carles Martín, Taxista, Anna Riera, Dependenta, Maribel Tomàs, Mestressa, Lola González, Direcció, Albert Estengre. Amb tots vosaltres, la Vera Hèlix.

0: Hola, Claudi.
1: Ai, Aurora.
0: Que puc entrar?
1: Sí, és clar que sí. Mira, és que no t'esperava.
0: Ja ho sé. Potser t'hauria d'haver trucat abans de venir.
1: No, no hi fa res. És una sorpresa. Però ja m'agraden les sorpreses.
0: Que bé que m'ho diguis, perquè, per mi, això que faig ara també ho és una sorpresa.
1: Ah.
0: A l'aparador d'una botiga hi he vist una cosa que de seguida m'ha fet pensar en tu. I com que avui és el teu sant, te l'he comprada. Perquè no m'equivoco, oi? Avui és Sant Claudi.
1: Sí, sí, és avui.
0: Doncs té, agafa'l. Espero que t'agradi.
1: Què és?
0: Obre'l.
1: Oh, una bufanda.
0: Vermella. T'agrada?
1: Sí, sí, però... Però quina calor, no?
0: No, home, que és de seda. Aquesta no fa suar. Dona escalf.
1: Sí. Em sap greu.

0: els hi costarà. Però creguin-me, el que els hi explicaré va passar. Allò va ser cosa de l'amor o de les flors. No ho sé ben bé, però a mi això no m'hagués passat mai. Tothom estima la seva de manera. Jo crec que en Claudi el destí el va ajudar, li va donar una empenta perquè es decidís. Tot va començar un vespre que el vaig anar a buscar.
1: Ja va, ja va.
2: Alfons, què hi fas aquí?
0: És divendres i són les 9. On vols que vagi?
2: Ah, sí. Passa, passa.
0: Ui, quina cara que fas. Que malament que et veig.
2: Jo? No.
0: Sí, tu. A mi no m'enganyes. Ens coneixem des de l'escola. Ja fa 2 anys que cada divendres sortim per veure què pillem i és la primera vegada que t'oblides que som divendres.
2: I què?
0: Doncs que és molt clar que te'n passa alguna.
2: A mi no em passa res.
0: Bé, com vulguis. Va, espavila't. Anem a buscar l'Aurora, que va dir que avui vindria amb una amiga.
2: No, a l'Aurora no.
0: Per què? Si et cau la bava cada vegada que la veus. La setmana passada a casa seva em va semblar que jo us feia nosa i tot, i ara no la vols veure. Ai, que no ho entenc.
2: No, sí, m'agrada, però...
0: Encara bo.
2: Però és que avui... no sé.
0: Avui què? Avui ja no t'agrada?
2: No, sí, m'agrada, però és que...
0: Ai, noi, mira que n'ets de caga dubtes. Si no fos perquè és molt clar que a ella només li agrades tu, jo ja li hagués dit alguna cosa. L'Aurora és molt maca.
2: Que jo li agrado?
0: I tant, que n'està de tu.
2: No.
0: A veure, qui va ser que divendres passat et va felicitar el sant que ha estat no sé quin dia?
2: Sí, dimecres.
0: Doncs ella divendres ja et va felicitar... Sant Claudi. Ningú sap quan és Sant Claudi si no és que ho busca expressament. Ningú ho sap, però ella sí, ho sabia. Casualitat? No, que no ho veus. Només amb això ja t'està dient que li agrades.
2: Ai, vols dir?
0: Divendres passat només tenia ulls per tu.
2: Bé, però tu també hi eres.
0: Però com si no em veiés?
2: Doncs a mi mai m'ho ha dit que li agrado.
0: Perquè no cal. Ella, de paraula, no t'ho dirà mai que li agrades. T'ho diuen d'una altra manera. Com que tots els sants tenen vuitada, no m'estranyaria gens que avui et fes un regal pel teu sant.
2: Ja me l'ha fet.
0: Ho veus? Quan?
2: Dimecres. Em va trucar i vàrem quedar.
0: Ai, no m'havies dit res, tu!
2: Va venir aquí a casa i després la vaig acompanyar a casa seva.
0: I tu pensaves guardar per tu. Digues, digues, què va passar?
2: No, res. Que em va fer un regal. Mira'l. És aquesta bufanda.
0: Vermella, se't va declarar. I tu què li vas dir? Li vas fer un petó?
2: Jo? No, si només som amics.
0: Que no, home, que no. Li haguessis hagut de fer un petó. Que no veus que quedant només amb tu i amb una bufanda vermella pel mig ella t'estava dient que endavant?
2: Ai, vols dir... Ai, és que jo... és que no sé, és que...
0: Ai, mira que n'ets de babau. L'Aurora és perfecta i tu encara li trobes pegues. Ai, no t'entenc, de veritat.
2: Ara que ho dius, ja m'ho va semblar que quan me n'anava ella estava esperant alguna cosa. Però és que, com que no em va dir res...
0: Ai, mare, com ets! Mira, ara tornem a casa seva. Et poses la bufanda i quan estigueu sols a un racó li dius que la bufanda t'agrada molt i li fas un petó. Perquè tu, l'Aurora, t'agrada, oi?
2: Sí, sí que m'agrada. Més que la bufanda, de fet.
0: Ui, quin si més pobre. Però si és perfecte. Però què hi trobes?
2: Ai, jo... no sé. Però és que saps què passa? Que jo a casa seva no hi puc arribar sense un regal per ella. Ella em va fer un de regal. Doncs jo n'hi he de fer un altre.
0: Molt bé, sí senyor, molt bé. Ella et diu que t'estima amb una bufanda i tu li contestes amb una flor ben fet, una gran rosa vermella.
2: No, no ben bé.
0: Ah, no? Bé, doncs el color que vulguis, però el vermell és el millor color.
2: No, sí, el color m'és igual.

0: però una flor no, ha de ser una planta.
1: Gorrepa, no quedaràs bé. Les plantes són per les àvies. El llenguatge de les plantes no és el mateix que el de les flors.
0: Sí, que hi quedaré bé amb una planta, sí.
1: Ai.
0: Home, és que tan perfecte que dius que és ella, doncs no ho és del tot. Al final d'una terrasseta que hi ha a Cal Aurora hi ha una paret d'allò més lletja. Amb la planta quedaria tapada i llavors sí que seria perfecta.
1: I fins que no creixi la planta t'esperaràs per dir-li que ella també t'agrada? Que no veus que llavors tu ja no li agradaràs a ella? El punt al que esteu vosaltres demana anar de pressa, home. No pots deixar-ho passar.
0: Massa de pressa vols anar tu.
1: Va, home, va. Deixa't estar i anem a buscar les noies.
0: No, primer anem a buscar la planta.
1: Estàs de broma?
0: No.
1: No, ja veig que no. Bé, doncs agafem un taxi i anem a les Rambles, que ara només són obertes aquelles de floristeries. Però què fas amb el telèfon? A qui truques ara?
0: A un taxi. No vull que em diguis garrepa, perquè no és això.
1: Ai, no, no, segur que no. Vostè perdoni, senyor esplèndid. Taxi!
2: Bona nit. On volen anar? I, sisplau, no tanquin amb força les portes, que el cotxe és molt vell.
0: A la Rambla.
2: A quina alçada?
0: A la de les flors.
2: Bé, però a quin número volen que els deixi?
1: Ai, és igual, senyora, tant li fa. El cas és que ens deixi a una parada on venguin flors.
2: Oh.
0: Plantes.
1: Ai, sí, flors no, plantes.
2: És igual, perquè totes les parades de la Rambla venen flors i plantes. A qualsevol podran triar.
1: No, senyora, moltes gràcies, però no caldrà triar res. El meu amic té claríssim que la noia amb la que es vol prometre li ha de regalar una planta.
2: Ah, i no seria millor una flor, si s'hi vol prometre?
1: Jo també li dic. Ho veus, Claudi? Ella pensa igual que jo.
0: No, una planta.
2: Perdoni.
1: No es preocupi. Ella és així, vol la noia, però es veu que casa seva no acaba de ser com ell se l'imaginava. Diu que hi té una terrasseta amb una paret lletja i li vol regalar una planta perquè li tapi aquella lletjó.
0: Ai, dit així, amb aquest to, sembla com si fos un caprici sense sentit.
1: Perdona.
2: Sí, ja ho entenc. No es preocupi, senyor, si jo ja el puc entendre. Però no li sembla que si li diu que li regala una planta perquè tapi una paret lletja de casa seva, ella es molestarà? I si s'espera veure la planta crescuda perquè ella vegi que la planta ha estat un bon regal, no haurà passat massa temps i ella llavors potser no recordarà de vostè?
0: Ai, ai, ai, jo no ho sé, tot això. Jo només sé que tot necessita el seu temps.
1: Senyora taxista, això que vostè ha dit, jo també li havia dit, i res. Ell vol una planta per tapar el que no li agrada. A més, ella, aquesta setmana li ha regalat la bufanda vermella, la que porta, i no hi vol anar sense tornar-li el regal.
2: Sí, ja la veig, ja. És d'un vermell intens. Això vol dir que s'ha d'anar de pressa, fill meu.
0: No cal, senyora, no cal que corri. No hem quedat amb la noia fins aquí dues hores.
2: No, perdoni, no vull dir que nosaltres hàgim d'anar de pressa. Volia dir la planta.
0: No.
2: La paret que ha de tapar la planta és molt grossa.
0: Dos pisos d'alçada. És la casa del veí. I per què m'ho pregunta?
2: Si la paret fa dos pisos d'alçada, vol dir que la planta ha d'anar de pressa a créixer, perquè si triga gaire, la bufanda que ella li ha regalat es podria descolorir i ja no hi seria temps. Aquesta mena de regals, si no es cuiden aviat, perden intensitat.
0: Ai, vol dir...
2: Mirin, saben què? Anirem a un altre lloc. Tinc una amiga que no fa massa que té una floristeria, no massa lluny d'aquí. I té plantes molt exòtiques. Segur que en té alguna de creixement ràpid.
1: Bona idea.
0: Vol dir que cal anar tan de pressa?
1: Sí, home.
2: Sí, cregui'm, vostè necessita una planta de creixement ràpid.
1: Sí, home, sí, fes-li cas.
0: Bé, bé, bé, el que digueu.
2: Ja hi som.
0: És aquí? Ai, no li sabia aquesta floristeria.
2: És que és nova. Venen de pagès i en tenen molt. Pregunti per la mestressa, és la meva amiga. La dependenta els hi vendria qualsevol cosa. És jove i només hi entenen plantes.
0: Bé, ja és això, no?
2: Potser sí, però és millor que demani per la mestressa.
1: Ai, Moltes gràcies per l'interès.
2: De res, fill meu. A les coses de l'amor tots ens hem d'ajudar, perquè cadascú és com és i costa de trobar. Però vagin, vagin, no s'entretinguin, que el seu cas demana anar una mica de pressa.
1: Passi-ho bé, tingui i quedis al canvi.
2: Gràcies i bona sort. I entrin, no s'esperin a fora, que a dins hi ha molta gent que fa cua.
0: Hola, senyora, perdoni, senyoreta, és que ja ens toca a nosaltres. Miri, voldríem una planta que, quan creixi, acabi tapant una paret.
3: Vol una planta grimpadora?
0: Segurament, sí, suposo.
3: Doncs qualsevol d'aquestes d'aquí li anirà bé. Aquella d'allà, a més, li farà flors un cop l'any. Ara torno.
1: No se'n vagi, senyoreta. I quan calcula que la planta taparà del tot la paret? Quant de temps?
3: Ai, a veure, ara som a la tardor. Jo calculo que d'aquí un any haurà crescut 1 o 2 metres.
0: Ai, no pot ser. Jo voldria que anés més de pressa. No en té cap altra de més ràpida, si us plau?
1: És que la paret és alta.
3: Aquella d'allà triga la meitat de temps.
0: Ai, encara és massa.
3: Vostè no vol una planta grimpadora normal. El que vostè vol és una planta especial. És per vostè la planta?
0: No, és per regalar una mica.
3: Ah, vet aquí. Sí, vostè demana una cosa especial.
0: Ai, no sé jo si especial o no. Jo vull una planta grimpadora, de creixement ràpid, no sé.
3: Sí, esperis un moment que aviso a la mestressa.
1: De fet, ens havia dit que preguntéssim per ella.
3: Ah, veus, ara l'aviso. Un moment, no se'n vagin.
1: Ets d'una manera, Claudi, que tot lo senzill se't complica.
0: Ai, què vols dir?
4: Bona nit.
0: Hola, bona nit, digui.
4: La noia m'ha dit que vol una cosa especial. No s'amoïni, tinc el que demana. Però la llei em priva de vendre aquesta mena de plantes sense que el client accepti la plena responsabilitat de la compra. Li puc vendre la planta que demana, només si està disposat a signar uns papers.
1: Oh, tanta oficialitat, espanta.
0: És igual, sí que els puc signar, però que és gaire cara la planta?
4: No és per cara, lo dels papers, és per ràpida. La vol?
0: Sí, i tant.
4: Doncs tingui'ls, signi aquests documents que jo vaig a buscar les llavors.
1: Això sí que no ho entenc. Et ven una planta de creixement ràpid i tot just planta les llavors?
4: És aquesta planta.
1: Perdoni, però aquí només hi ha terra i ben seca?
4: Sí.
1: I diu que això és una planta grimpadora de creixement ràpid?
0: Calla, Alfons, tu no t'hi posis. Perdoni, senyora, però on és la planta?
4: Aquí, al mig del test, hi acabo de plantar una llavor.
0: Bé, però és que jo vull una planta de creixement ràpid, recorda?
4: Sí, ja ho és. Ha signat els papers?
0: Sí, senyora, sonen aquí. Com es diu?
4: Pepita.
0: La planta?
4: No, jo. La planta és una varietat poc coneguda de la Hedera Helix.
0: I diu que és grimpadora i de creixement ràpid?
4: I tant. Agafi la regadora vostè mateix, regui-la i veurà com va de pressa. Però abans de fer-ho, accepti'm un consell. Després de regar-la, corri. No trigui a regalar-la. I per cert, pagui'm abans de regar-la, que si no, no hi serà temps.
1: Ja la pago jo, la dependenta. Mentrestant, tu rega, a veure què passa.
0: Oh, sembla mentida. Ja ha brotat. Oh, i hi torna. Oh, i es mou.
1: Què? Ja surt?
0: Sí, ja té 3 fulles. No, 4. I encara en surten més?
1: Sí, home. A veure.
4: Vagin, no s'entretinguin. Passi bé.
1: Agafa-la fort.
0: Però ajuda'm, que la branca ja arrossega.
1: Te la penjo a l'esquena, que si no ens entrebancarem tots dos.
5: Quan va tenir
1: tenia aquella branca a l'esquena, les fulles que no paraven de sortir se li van començar a rapar la cara i s'enfilaven fins a les orelles. Per mi, que fins i tot li tapaven l'audició perquè jo li parlava i no em contestava. Li deia que agaféssim un taxi. Com que no em contestava, me li vaig posar al davant. Des de la vorera en varen passar diversos de taxis. Cap es va aturar. Només un va posar l'intermitent, però de seguida el va treure. I no m'estranya. Quan el vaig tornar a mirar en Claudi, només li vaig veure les sabates. Era com un núvol dens de color verd i ple de fulles al seu voltant, movent-se sense parar. No diria que feia por, però sí una mica de respecte. No se sabia ben bé què era. Vaig pensar que si ens estàvem massa estona aturats, les branques li lligarien les cames i no es podria moure. De manera que amb empentes meves el vaig fer caminar. I al cap de poc ja érem al portal de la casa de l'Aurora. Llavors ja no se li veien ni les sabates. Les fulles i branques que feia una estona que arrossegaven per terra el cobrien del tot i li donava un aspecte com a mínim alarmant. Sort que era de nit i a més de la poca claror dels fanals, pel carrer no hi havia gaire gent. Va, Claudi, que ja hi som. Tu quiet, no et moguis. T'he deixat davant de la porta de ca l'Aurora. Truco, tu quiet. Ara ella obrirà i li parles. Bé, és igual. Si no pots parlar, no passarà res. Suposo que ja parlarà ella.
5: Oh, però què és això? I aquí, qui hi ha? Què és aquesta vermellor? Ets tu, Claudi. T'has posat la bufanda. Surt d'aquí. No et tapis amb aquest arbre, ganàpia, que ja no tens edat de fer aquestes coses. Arribes a temps. Entrem a casa.
1: Ja els he dit. Jo crec que en Claudi els elements el van ajudar. I és que si no, no s'entén. En Claudi compra una planta per tapar allò que no li agrada de l'Aurora. I malgrat tot, ell el vol. El reconeix i el crida. Tot i que ell es tapa al darrere d'aquell fullam. I ell, i això és el més gros del cas, quan la sent s'oblida del fullam que el tapa i del per què el volia. Ai, senyor, sembla mentida fins a quin punt s'assemblen algunes plantes i l'amor. Ai, l'amor, per fora pot ser tan bonic com per dintre enredat.

0: Mentider.
1: Mentidera, tu.
2: Mentidera.
1: Mentidera.
0: Sí, què? Que no t'agrada?
3: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
4: Els que expliquem històries...
0: Te'n tenim un.
4: De què?
0: D'aquests cercles.
4: Mentides, mentides i més mentides.
5: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
6: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada. Ens hi posem, doncs, una setmana més amb l'espai del Diccionari Alternatiu. Ja ho sabeu, l'espai dels misteris de la República Santboiana, que compta, doncs, amb unes bruixes de butxaca esplèndides i, fins i tot, amb algun convidat de tant en tant que en saben molt d'això dels misteris. Sigui com sigui, avui, però, farem un especial. Un especial protagonitzat per la nostra bruixa més veterana, l'Anaïs, i és que li hem demanat que, mitjançant les cartes del tarot, ens faci algunes prediccions a nivell general de com anirà l'estiu, tant en el nostre país com arreu. I a més, tenint en compte que demà també és un dia festiu, doncs, home, què voleu que us diguem? Avui volem tirar del tarot. Molt bon dia, Anaïs, què tal estàs?
2: Muy buenos días, pues bueno. Hoy he traído, como yo digo, a mis niñas.
1: Tus niñas, que son las cartas del
2: tarot. Yo siempre le he llamado a mis niñas.
1: Claro que sí, claro.
2: Entonces vamos a ver qué nos cotillean, qué nos chafardean, o qué es lo que nos, como yo digo, nos insinúan en el oído.
1: Nos insinúan, sí senyora.
2: A ver si acertamos.
1: A veure, hem de dir que en algunes temporades hem fet una mena de curs express del que és el tarot per explicar a vosaltres de tant en tant, expliqueu com funciona això del tarot, quin protagonisme, quin simbolisme té cada carta.
2: Sí.
1: Donant per entès això, que ja li hem donat la volta, que pràcticament ja coneixem totes les cartes, doncs mira, aquesta setmana, una mica per això que dèiem, no?, que demà és festa i tal, doncs una mica volíem dir, va, a veure si el tarot, evidentment s'ho pot creure qui vulgui i qui no, doncs que no s'ho cregui, que s'ho prengui com una curiositat, però una mica dir, a veure el tarot què diu del que se'ns ve a sobre, perquè saps què passa, Anaïs, i prou que ho saps tu, tenim el món una mica d'aquella manera. El tenim molt, molt, molt rebel, molt
2: sí.
1: Rebel. Estan passant moltes coses, etc, etc. I nosaltres diem que a l'estiu, en realitat, no s'atura res, no s'hauria d'aturar res, tot i que hi ha la previsió de que, malauradament, tots aquests enrenous, guerres i situacions bèl·liques, per no dir la política de casa nostra, doncs tot plegat, tot el que hi ha al damunt de la taula per resoldre, encara continuarà igual. Però hem fet això, de dir, va, aquesta setmana volem que l'Anaïs, ella sola aquí, protagonista del Diccionari Alternatiu, està, doncs, sola, avui no l'acompanya ni el Joan Antoni ni la Sílvia, que sigui ella la que ens expliqui què diu el tarot. Jo no sé si tu ja ho has estat provant o directament ho farem ara, què diu el tarot sobre no només l'actualitat, sinó el que se'ns ve a sobre.
2: Bueno, yo lo que primero voy a decir, pues, por ejemplo, mi opinión. Las fábricas de tornillos tienen que estar en déficit.
1: Yeah.
2: Porque por ahí hay alguien, bueno, hay alguien, no. Hay muchos que le falta la tornillería completa.
1: Ya te entiendo. Falta un tornillo,
2: no,
1: uno o dos.
2: No hay...
1: Algo más.
2: Yo no lo entiendo, claro, debe ser la edad también.
1: Digue-li, no. És que t'asseguro que no ho entén ningú, però vaja. Bueno, escolta'm una cosa. Tu ja hi has fet alguna prova de què ens explica el tarot, què diuen les cartes de tus niñas, del que ens passarà, de què ens ve a sobre, doncs, aquest estiu, o serà ara en directe?
2: Podemos hacerlo en directo, a ver qué es lo que sale. Porque, claro, una cosa es lo que yo perciba, lo que yo quiera exponer de lo que yo he visto, y otra cosa es... ver lo que hay aquí delante, que claro, tú las entiendes también.
1: Bueno, porque tú has estado explicando muy bien aquests días.
2: Entonces, claro, a mí me gusta más directo.
1: Molt bé.
2: Se perciben muchas cosas también sin las cartas, pero bueno.
1: Molt bé. Torno a insistir en això. És una mena d'experiment. Al final, les nostres bruixes de butxaca ens expliquen moltes coses que elles dominen i que són temàtiques d'elles. Qui s'ho vol creure, doncs, és molt lliure de fer-ho, i qui no, doncs, evidentment que també. I, per tant, això és, només ens ho prenem com una mena d'experiment per veure com es mou això del tarot a nivells ja de casos reals, perquè et farem preguntes reals, si et sembla.
2: Totalmente.
1: Clar, jo entenc que per començar a fer prediccions jo t'he de fer una pregunta, que sí?
2: siempre es mejor.
1: Molt bé.
2: Porque si no sería yo quien dijéramos...
1: Ja, qui forces una mica les coses.
2: Exacte.
1: Molt bé, doncs, escolta'm, la primera pregunta és ben senzilla perquè quasi, quasi és el que hem dit, és l'encapçalament de la temàtica d'avui. Què ens espera aquest estiu a nivell planetari, diria jo? Primer comencem, doncs, a nivell de tota la Terra, en quant als conflictes bèl·lics i la política, doncs, que estem consumint actualment, per desgràcia, amb guerres i conflictes de tot tipus.
2: Bueno, la carta que ha salido es la Luna.
1: Hem de dir, jo vaig explicant què fa l'Anaïs. L'Anaïs ha agafat les seves cartes. Exacte, les ha barrejat,
2: sí.
1: I mentre jo li feia la pregunta, ell em mirava molt atentament i ha tret una carta a l'atzar. Quina carta has tret?
2: Bueno, la carta que ha salido es la Luna.
1: La Lluna, molt bé. Ara n'ha tret una altra.
2: Y me ha salido lo que es la muerte.
1: La mort, molt bé.
2: Vamos a sacar otra más, a ver qué es lo que...
1: En treu una altra.
2: Y nos sale la torre.
1: I una torre. És a dir, tenim la Lluna, la mort i la torre.
2: Si tuviéramos que definir cómo va a ir, iba a soltar un taco, perdón, me voy a controlar un poquito.
1: Bueno.
2: El ruido que tenemos, muy mal dicha la palabra, pero bueno, de guerras y todo esto,
1: ajá,
2: aquí las cartas dicen que esto incluso puede caldearse un poquito más.
1: Es a decir,
2: hay mentiras, hay entredichos,
1: vale.
2: Hay cambios que se programan pero no se hacen, pero hay la codicia y la avaricia detrás. ¿Qué es lo que nos habla de la codicia y la avaricia? La Luna que miente, por lo menos para mí en este momento,
1: sí.
2: Y la torre.
1: Va.
2: La torre es anexión, destrucción.
1: Yeah.
2: Y claro,
1: clar, és que,
2: la muerte al lado.
1: Hem de dir, perquè vosaltres ho heu explicat en més d'una ocasió, que al final les cartes, cada carta... la seva força o el seu significat va molt relacionat amb la companyia que té en aquests moments, amb les altres cartes, vull dir.
2: Totalment.
1: És a dir, si la Lluna ara estigués acompanyada, m'ho invento, jo què sé, del Sol o del que sigui, o de la jutgessa, estaríem parlant d'una altra cosa.
2: Totalment.
1: Però la combinació determina molt el missatge. Insistim, a la pregunta que li hem fet l'Anaïs, ha sortit la Lluna, la mort i la torre. I la conclusió d'entrada de l'Anaïs és els conflictes continuen, jo pregunto, fins i tot s'agreugen, van a més o continuen tal i com estan, que prou difícil és. Ha tret una altra carta, l'Anaïs?
2: I nos ha salido la templanza.
1: La templanza, molt bé.
2: Yo la templanza, sí, le llamo la niña bonita.
1: Yeah.
2: Porque para mí es la que habla, la que casca, es quiero,
1: sí, sí,
2: aparentar lo que no puedo.
1: Una mica, sí, aquesta mena de serenor.
2: Juventud.
1: De serenor, però vaja, molt bé.
2: Entonces hablamos de que, reafirma todo lo que hemos dicho antes.
1: Molt bé.
2: Habrá intentos de reconciliación, pero claro... Tenemos la muerte y la luna,
1: sí,
2: y esta muerte y esta luna nos habla que lo que hable la templanza son mentiras encubiertas porque se pretende coger, anexionar o derrumbar algo más grande.
1: Molt bé.
2: Entonces lo que tenemos que estar preparados...
1: És a dir, hi ha un objectiu darrere de tota aquesta gent que estan creant aquesta situació... I aquest objectiu, ells són persistents perquè això continuï així, com a mínim, al llarg de l'estiu.
2: Totalmente. Totalmente porque hay alguien que se ha empecinado en decir yo.
1: Molt bé. Has tret dues cartes més, ara mateix.
2: Sí, porque...
1: Quines són?
2: Yo digo que mis niñas me hablan y yo soy muy cotilla, no puedo remediarla. Entonces yo las cartas que he puesto ha sido debajo de la luna... Para ver el por qué vienen esas mentiras.
1: Molt bé.
2: Entonces ya ha salido el carro y ha salido los enamorados.
1: El carro i els enamorats, que esclar, dit d'aquesta manera, qualsevol es pot pensar, no sé, això vol dir això, allò, però resulta que aquí hi ha un vocabulari, hi ha un còdic i hi ha un simbolisme important.
2: Claro,
1: explica'ns-ho.
2: Aquí la diferència seria que cada tarotista o cada vidente tiene un sentido para cada carta.
1: Molt bé.
2: Yo hablo desde el punto de vista
1: del teu.
2: Entonces,
1: la teva experiència.
2: Claro, si yo digo que son sentimientos, que es mentira, la luna, hablamos del carro, son decisiones, uh-huh. es algo que se pone en marcha o ya está en marcha, pero claro, si decimos que están los enamorados, podemos decir, oye, qué cariñetes hay por ahí.
1: Ya.
2: No.
1: No.
2: Son mentiras ocultas, envueltas en buenas palabras de cariño, vale. de ternura.
1: Ja t'entenc, que sembla que vulguin donar un missatge de tranquil·litat, de pau, del que sigui, però que realment, darrere de tot plegat, continua una estratègia molt, molt belicosa, digue-li com vulguis.
2: Vamos a ponerlo más claro. La diplomacia va a trabajar un poco.
1: Val.
2: Y yo el concepto Molt que tengo bé. De la diplomacia uh-huh. es que miente más que Pinocho.
1: Val. O sigui, diplomàcia en veurem, trobades, mirar doncs, d'arribar a acords, etc, però que continua una mica tot el conflicte.
2: Sí. Uh-huh. Lo que tendríamos que... No podemos hacer a nivel mundial nada si los gobernantes uh-huh. no se ponen de acuerdo.
1: Molt bé.
2: Entonces aquí es lo que he dicho antes en plan broma, uh-huh. la tornillería... Está floja porque aquí lo que sale es falta de confianza o exceso de querer poder dominar.
1: Entonces, aquí y desconfianza entre los diferentes actores de este escenario.
2: Sí, porque yo considero la luna como una carta muy bonita, porque no solamente expresa mentiras, expresa un montón de historias.
1: Pero depende en quina carta va acompañada o en quines cartas.
2: Entonces, si estamos hablando de política, estamos hablando de medias verdades.
1: Clar.
2: No hablamos exactamente de una gran mentira. Hablamos de decisiones que tienen, como decimos siempre, esto va con segunda. Este es un tirito que lo adornamos para que tú caigas en la trampa para yo poder conseguir lo que quiero.
1: Molt bé.
2: Entonces, la historia, ¿cómo va a ir los conflictos? Yo tengo que decir, por lo menos yo lo que veo, es que no se arreglan.
1: Claro.
2: Puede haber un intento, pero puede escalar un poquito más. Esperemos que no.
1: Però arreglar-se, no s'arregla. Clar, estem parlant de coses, i jo ho entenc, que són temàtiques molt ambigües i que, i que ningú sap al final el resultat, però que, d'alguna manera... más de lo mismo que dius tu, ¿no? Más de lo mismo continua la cosa. Molt bé.
2: Sí, habrá muchas...
1: Bueno, molt bé, entenem, molt bé, vull dir l'explicació que ens dones. Molt bé, no, o sigui, al final el que voldríem és que s'arreglés tot.
2: Ojalá la semana que viene pudiéramos decir,
1: clar.
2: Me he equivocado en un 100%.
1: Sí, sí.
2: Que yo encima daría hasta las gracias por haberme equivocado.
1: T'entenc. Fem una cosa, recull aquestes cartes perquè canviem de pregunta. No és que sigui massa més diferent, però sí que és veritat que ara, com dèiem, ens anem una mica en direcció a coses que ens pertoquen de més a prop, no? En aquest cas, hi ha un... Home, la política d'aquest país, ja ho saps, alguns casos, o presumptes casos de corrupció, judicis polititzats, política judicialitzada, és a dir, al final ja saps com està l'actualitat. Els docents, els mestres, doncs, amb problemes importants que reivindiquen i volen vagues, i com això, doncs, d'altres coses. El tema de l'energia, els preus que pugen, etc, etc. Per tant, el que ara preguntem és... l'estiu, però de cara al nostre país, a nosaltres, a la banda més propera a nosaltres, el que ens pertoca de més a prop, diguéssim, com aniran les coses? És una pregunta també molt similar, abans era molt general en el món, i ara, doncs, home, mirem d'apropar-nos una mica més. He de dir que l'Anaïs, com sempre, doncs, està barrejant les cartes, m'ha estat mirant fixament mentre li feia la pregunta, i ara triarà alguna carta. De bon? Doncs, no sé, qualsevol carta, no?
2: Sí.
1: A l'atzar del mig d'aquesta baralla. Li surt la carta...
2: De los enamorados.
1: Dels enamorats un altre cop. Ves per on?
2: Nos vuelve a salir la luna.
1: Torna a sortir la lluna, Déu-n'hi-do. I?
2: I nos vuelve a salir... Bueno, esta no. Y además una carta como muy buena.
1: Aquesta no havia sortit. Quina carta és?
2: El mundo.
1: El món. El món.
2: El món.
1: El món en general. És a dir, ha tornat a sortir els enamorats, en primer lloc. Al mig hi tenim la lluna.
2: La lluna.
1: Un altre cop es repeteix les cartes. I en aquest cas, una de nova, com deia ella, que és el món. I ara n'està traient unes altres. Una la posa a sota dels enamorats. Quines cartes t'han sortit ara?
2: Bueno, yo he sacado cartas más y debajo de lo enamorado... la Roda de la Fortuna i el Juicio.
1: La Roda de la Fortuna i el Judici, Déu-n'hi-do. I una tercera carta, que en aquest cas tu l'has col·locat a sota del món, que és...
2: La justícia.
1: La justícia, la justícia. Veiem judici, justícia per aquí, etcètera, etcètera. Molt bé.
2: Si te fijas un... ¿Te darás cuenta que m'has preguntado?
1: Sí.
2: ¿Cómo va el cuestiones de justicia?
1: Bueno, sí, hi ha judicis pendents i de diversos tipus, però en quant a temes polítics n'hi ha al damunt de la taula.
2: Muchos.
1: Treu una altra carta.
2: Que la pondremos debajo de la luna.
1: Què t'ha sortit?
2: Me ha sortit l'emperador.
1: L'emperador, el que mana, tu, al final. Bueno, una mica la figura aquesta...
2: Bueno, si pusiéramos la tirada... Para gente que no tiene mucha idea del tarot, hemos puesto una tiradita de aquella de el presente en contra y el futuro. Cuando me sale, yo casi siempre cuando hago la tirada, me fijo más lo que tengo en contra. Porque es la parte oculta.
1: Muy bien.
2: Es lo que no queremos que vean. Entonces, claro, me sale la luna y me sale el emperador, debo de pensar que hay alguien... que oculta papeles, dinero y alguna historieta más.
1: Ah, bueno, claro. Muy bien.
2: Entonces, si hablamos de la luna y el emperador, hablamos de que hay mucho papeleo, que hay justicia entre medias, claro, el mundo nos dice que, bueno, que puede haber, perdón, que puede haber algún triunfo con la justicia. Pero claro, aquí hay... Vamos a llamarlo un pacto. Ese pacto que no nos deja ver claro lo que el mundo y la justicia nos está diciendo. ¿Por qué? Porque debajo de la justicia he puesto una carta y me sale la torre. Entonces, es algo que se va a hacer de cara al escaparate. Es como tapar alguna pequeña cosita, pero que al final se descubre y es como... calificar a alguien, esto no ha pasado, esto ha sido un equívoco, esto ha sido, pues bueno, no pensábamos que saldría así.
1: Ya te entiendo, ya te entiendo.
2: Entonces, lo que es este verano de cara a juicios e historia, sí que se va a remover bastante más el avispero.
1: ¿Sí?
2: Totalmente.
1: Sí. Ura moviment, ura gresca. Gresca amb el sentit ja ens entenem. Ura gresca aquí, ura gresca.
2: Sí, perquè mira lo que nos ha salido.
1: No, és que...
2: La torre jo et dic, i el loco.
1: Jo et dic una cosa, i et soc sincer, i tu saps que t'ho he dit més d'un cop, més enllà de que jo sigui una d'aquestes persones que s'ho creu més o menys, és igual. El meu parer no importa aquí, no compta. A mi el que em causa una curiositat i em fascina és el simbolisme i el llenguatge que les persones que enteneu d'això del tarot, al final estem parlant d'una disciplina, ho hem explicat moltes vegades, una disciplina ancestral. Fa més de 2.000 anys que això existeix, vull dir, això no ve d'ara. Ho dic perquè aquest simbolisme i aquesta manera d'entendre aquest vocabulari de les cartes, això és impressionant. I moltes vegades sí que és veritat que es produeixen casualitats i coses, home, que no saps explicar, no? Per exemple, això que es repeteixin algunes coses, que ara jo t'hagi fet una pregunta en relació a judicis i surti per aquí el simbolisme de la justícia, etc etc. Doncs, home, tot això et fa pensar, no?, una mica. I és fascinant en aquest sentit. És fascinant perquè... és tot un llenguatge, és tot un aprenentatge, és a dir, no qualsevol persona es posa a tirar les cartes i, insisteixo, deixant de banda si després resulta que això és veritat o no és veritat, si això resulta que funciona o no funciona, és igual, al final és tot una disciplina per aprendre.
2: Totalmente, totalmente.
1: I d'anys.
2: Yo siempre he dicho que las cartas, ellas jamás se equivocan.
1: Yeah.
2: Quien se puede equivocar es la persona que la interpreta.
1: Clar.
2: Entonces, claro, ahí está la diferencia.
1: Claro.
2: La sensación, lo que percibes, es como si fuera una película, que tú vas viendo las imágenes conforme vas viendo, o yo digo, leyendo las cartas. Entonces, claro, aquí lo que veo es que no hay formalidad, vamos a llamarlo por justicia, salen cosas a relucir que se tapan, y luego van a decir, se va a exponer, como que es una cosa que ya está como caducada.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, bueno. No, que al final una mica tot plegat dona aquesta sensació, sí. Escolta'm una cosa, Anaïs, fetes aquestes dues preguntes i pel temps que tenim, jo ara te'n volia fer una tercera més, de cara, perquè hem dit, avui les cartes ens han de parlar del que se'ns ve a sobre aquest estiu, al final. I ara jo voldria canviar de tercio, que diuen, però totalment, i pot semblar una banalitat, però la tercera pregunta que et volíem fer avui per veure què diuen el tarot, és ben diferent, és ben diferent. Bueno, ja ho saps tu que ara, ben entrat el juny, ja es celebrarà doncs, el Mundial de Futbol. Enguany són tres països que acullen doncs, aquest Mundial, és Mèxic, Estats Units i el Canadà. I home, una mica, jo no sé fins a quin punt les cartes són capaces de dir qui guanyarà el Mundial, no sé si això funciona així, però una mica sí que voldríem preguntar com anirà aquest Mundial. Estem en uns moments en què el món també compta, ha d'haver-hi també molta seguretat, pensa que els Estats Units doncs, també acullen aquest Mundial com Mèxic i com el Canadà, es reparteix a tres llocs diferents d'una geografia molt relativament propera entre ells, no? Esclar.
2: Sí, però és el bueno, que jo comentava antes. Sí. Este Mundial está metido o se va a disputar, que no lo sé porque no tengo ni idea, en un centro que es una víspera.
1: Bueno, en el cas dels Estats Units sí, el Canadà no tant i Mèxic, pues, bueno, tampoc. Bueno, la pregunta és, les cartes ens poden dir qui guanyarà o no?
2: Pueden acercarnos muchísimo, incluso lo podrían decir.
1: Sí.
2: Jo
1: et pregunto, què fai? Et pregunto, guanyarà Espanya o val més que et pregunti qui té més possibilitats, aquest o aquell altre? O t'he d'anomenar països jo? Te'ls he d'anomenar?
2: A mi m'encanta que sí. Me hagan la pregunta directa.
1: Directa, molt bé.
2: Porque perdemos menos tiempo.
1: Vale. A veure, però ho dit que a l'atzar, perquè qualsevol altra persona o aficionat al futbol pot pensar en d'altres nacions, en d'altres seleccions. Jo pregunto, qui tindrà bones possibilitats, més possibilitats? Espanya, França o Argentina?
2: ¿Quién juega primero y quién juega el último?
1: Bueno, depèn. Haurien...
2: Perdóname, porque yo no entiendo de fútbol.
1: No, hauríem de veure els partits. Són partits que et classifiquen per les següents fases o no. Jo ja vaig al gra, jo ja dic al final. Va. Qui jugarà la final? Fixa't, et canvio la pregunta. Qui jugarà la final? Dos equips han de jugar la final d'aquest Mundial. A veure què et diuen les cartes.
2: Vamos a ver, sí. Claro, la pregunta, si no sé.
1: Home, jo ja sé que això és difícil, vull dir, sí. Ja ho entenc. O dit d'una altra manera, prefereixes que et pregunti si Espanya jugarà a la final? No ho sé. Si creus que és una manera molt més fàcil de... No?
2: Hombre, también seria bona pregunta. Lo miramos así, si Espanya llega a la final.
1: Per exemple.
2: Vamos a ver. Yo pienso que no. Pienso que se va a quedar casi a las puertas.
1: Ja, és a dir, quines cartes... anem a pams, quines cartes t'han sortit? Ella barrejava com sempre, ho dic perquè entengueu que ella es concentra amb les seves cartes i ara ha començat a treure cartes a l'atzar. Quines cartes han sortit i explica'ns què et diuen, per què?
2: Me ha salido el colgado.
1: El colgado, molt bé.
2: Debajo del colgado, la justicia.
1: La justicia.
2: Y debajo de la justicia... Me ha salido el mago.
1: El mago. Tot això que vol dir a la pregunta Espanya arribarà a la final? Ja he intentat fer-ho més fàcil. Espanya arribarà a la final?
2: Se puede llegar a la final, pero se va a quedar en la puerta.
1: O sigui, tu creus que tira endavant, va jugant, però a les portes de la final, no arriba a la final.
2: No, porque me salen fallos tontos. Y me salen fallos, no es que esté mal programada la jugada. Es que hay el fallo de una persona que comete, pues no lo sé, porque no entiendo de fútbol, un fallo.
1: Ah, caray.
2: Una caída, una tontería. Miles de historias que yo veo cuando veo la tele y no la entiendo.
1: Molt bé.
2: Y eso implica la pérdida de ellos.
1: Clar. Clar, a mi m'agradaria saber si Argentina o Brasil arriben a la final. O França, clar, és que... És difícil perquè jo faria moltes preguntes concretant molt. Podríem demanar per Alemanya, podríem demanar per, clar, per molta gent que hi ha per aquí, no?
2: Bueno, que siempre ha tenido fama de buenos. Que yo,
1: Argentina, Brasil.
2: Argentina.
1: França està relativament forta. Però jo et pregunto, el Brasil arribarà a la final?
2: No sé si és una cosita que... Espero que puede tener mucha...
1: A veure. Sí, perquè ara ja ens n'anem quasi de temps, però vaja. Vinga, va, acabarem amb aquesta pregunta. El Brasil arriba a la final? Està traient les cartes, l'Anaïs, li surten, doncs, bueno...
2: De momento le sale diferentes... todo como triunfo.
1: Como triunfo, o sigui, el Brasil seria dels equips que poden tindre grans oportunitats.
2: Si no queda el primero, queda segundo.
1: Carai.
2: Ja que, además, viene como muy bien preparado.
1: Sí, sí.
2: Lo que a España no le he visto... Es como si a España le faltara...
1: Ja t'entenc.
2: Aquella chispita.
1: Bueno, tu has dit... Justet, no? Arriba justet, amb sí. Possibilitats, pues segurament, però justet, eh? Això és el que tu explicaves.
2: Para mí se quedan en la puerta.
1: Molt bé.
2: Sale Brasil con energía, con fuerza...
1: Que mira que jo et podia haver preguntat per Argentina, vés a saber, perquè en una final hi han d'haver-hi dos, no? I, per tant, vés a saber. Però sigui com sigui... Sí que sabem això, que Espanya, segons el tarot de les niñas, les sus niñas, no?, que dius tu, de l'Anaïs, això, les cartes del tarot de l'Anaïs ens diuen que Espanya justet, arriba justet, però no arriba a la final. Brasil té molts números de ser la triomfadora, i ja veurem si Argentina, doncs,
2: y Argentina
1: també...
2: Argentina también lo tiene.
1: También lo tiene, bien.
2: También lo tiene, pero es como que todavía le cuesta.
1: Molt bé. Anaïs, ho haurem de deixar-ho aquí perquè ens n'anem de temps, fins i tot mira, avui li donarem festa amb el Tian, el profeta de la República. Llàstima, perquè ell com a profeta, potser, no sé, seria capaç de dir-nos aquí, ja li preguntarem la setmana vinent, no?
2: Pues sí.
1: Segons ell, qui guanya el Mundial, què et sembla?
2: Sí,
1: a veure si coincideix amb les teves cartes, jo crec.
2: Sí, porque tiene por ahí muchos cotillas.
1: Sí.
2: Explicar.
1: Bueno,
2: y a mí me gustaría saber ¿hasta dónde coincidimos, profeta?
1: Quasi podríem fer una competició de veure qui ho endevina. Si tu amb el tarot o el profeta amb les profecies, no?
2: M'encantarà.
1: Seria del tot, no ho sé, interessant. Molt bé. Escolta, Anaïs, moltes gràcies. Insisteixo, avui no era una broma, ni molt menys. Era una manera, doncs, de tornar a explicar la simbologia al final d'una disciplina que ha format part de diverses cultures i que darrere de tot plegat també hi ha un pensament i una manera de veure les coses i què vols que et digui. Ho hem volgut experimentar i, per tant, ho hem fet d'aquesta manera, fent preguntes molt concretes. T'hem d'agrair, doncs, com sempre, que haguis volgut acceptar, doncs, aquest experiment. Anaïs, moltes gràcies. Et desitgem un fantàstic dia de la treballadora i el treballador, perquè al final totes i tots som treballadors i treballadores.
2: Totalment.
1: Igual, al final, aquí hi penca tothom, tu. I res, ho deixarem aquí. A la nostra audiència també doncs agrair la seva fidelitat i desitjar-los un divendres festa de la treballadora i el treballador esplèndid, això sí, amb un programa especial de la República Santboiana aquí a Ràdio Sant Boi, amb alguns dels moments, diguéssim, més interessants del que portem de temporada. Per tant, és festa, però festa també radiofònica amb aquest especial de la República Santboiana. Sigui com sigui, moltes gràcies, que us vagi molt bé i que gaudiu d'aquest cap de setmana un pèl més llarg del que és habitual. Gràcies, fins la propera, fins dilluns, vaja.
0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament. Amor.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i tot seguit parlarem amb voluntaris i aprenents del Voluntariat per la Llengua del Servei Local de Català de Sant Boi, des del Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud, que recordeu formen part les ciutats del Prat, Viladecans, Gavà, Sant Boi i Castelldefels. Per tant, comencem per les presentacions. Avui tenim doncs un estudi de miagrima de Ràdio Sant Boi ple de gom a gom i això ens agrada moltíssim. Comencem saludant a la responsable del Servei Local de Català de Sant Boi, la Núria Vidal. Núria, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: La tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, la Cristina Dòria. Cristina, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Saludem també a les aprenents, Montse Pedregosa, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
1: La Paquita Sánchez, benvinguda.
5: Bon dia, bon dia.
1: I també saludem els voluntaris, Miquel Boluda, benvingut.
6: Bon dia.
1: I el Josep Botia, què tal? Benvingut també.
7: Bon dia, Mònica.
1: Doncs som-hi, ens hi posem, perquè avui dèiem ara fora de micròfon que avui seria doncs com una d'aquestes trobades que feu entre voluntaris i aprenents. Avui es tracta d'estar una estoneta parlant en català. Per tant, doncs avui podeu sumar aquest còmput d'hores setmanals que feu, doncs l'estoneta que estarem ara. Comencem des del Servei de Normalització Lingüística de Sant Boi, al Baix Llobregat Sud, des de el Voluntariat per la Llengua, amb doncs la seva responsable, que és la Núria Vidal. Núria, podem fer una miqueta d'història, i és un programa que de fet des d'aquest programa, des de Ràdio Sant Boi, en parlem des del primer dia. És un programa que va impulsar el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que està gestionant territorialment pel Consorci de la Normalització Lingüística, que es va iniciar l'any 2003, i des d'aquell moment han format part més de 185.000 parelles lingüístiques. Ha tingut la col·laboració de més de 10.000 entitats i establiments. Hi han hagut moltíssimes parelles lingüístiques, més de 7.500, i han col·laborat més de 225 entitats i establiments. Això doncs en tot el voluntariat per la llengua. Sí. Esteu satisfetes de l'impacte que ha tingut?
2: Sí, sí. Aquestes dades que has donat és de tot Catalunya, sí. Va començar, com has dit, el 2003. Aquí Sant Boi va començar de seguida, el 2005 va començar. Sí. Vam començar en col·laboració amb el que antigament era Òmnium, que era el grup d'acció cultural Loreig, sí, que després es va integrar dins d'Òmnium. Per tant, portem doncs 21 anys aquí a Sant Boi amb el programa, i des de sempre hem vingut a la ràdio a explicar-vos com funcionava, fer tertúlies com les d'avui, i la veritat és que sí que n'estem molt, molt contents, molt satisfets.
1: Que parlem avui amb voluntaris, amb aprenents, però també són molt importants les entitats i els establiments, sí, que des de fa molt de temps també estan donant suport a aquest programa, el Voluntariat per la Llengua, Núria.
2: Sí, sí, és clar. Entitats aquí a Sant Boi en tenim unes quantes que també acullen aprenents, i d'establiments, després us ho explicarà la Cristina, en teníem força, uns 50 potser, però és que aquest any ens han sumat 90 i escaig de cop.
1: Ui, que bé!
2: I per tant tenim una xarxa d'establiments comercials a tot Sant Boi disposada a atendre la clientela en català.
1: Fantàstic. Sí, sí. Doncs avui que estem parlant d'aquest programa, el Voluntariat per la Llengua, des del Servei Local de Català de Sant Boi, Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud, i ara parlem amb la tècnica de normalització lingüística, que és la Cristina Dòria, que ens acompanya, i estaria bé doncs començar

0: perquè volia aprendre una mica més fluido el català, perquè lo parlo una mica malament.
1: No és veritat, però endavant, continua.
0: Pues només és per això, i com mai havia tingut temps i ara tinc una mica de temps, pues vaig decidir.
1: I després de participar al voluntariat, has notat que la fluidesa és molt millor?
0: Sí, perquè jo quan tenia que parlar amb un grup de gent o amb algú, sí. Com parlava malament, no volia parlar. I ara sí parlo, ara me dona el mateix, que m'equivoqui o no m'equivoqui, em dona el mateix.
1: Molt bé, doncs molt bona decisió. Paquita, què és el que et va motivar a formar part del voluntariat per la llengua?
2: Pues, per mi, parla en català, només. Només això.
1: Tu ja l'entenies, sí, parlaves sí, una miqueta i vas dir, doncs em decideixo parlar més, vull tenir més fluïdesa.
2: Exacte, voldria pues, parlar amb tot el món que parlés català, pues, parlar jo també amb ells.
1: Una molt bona decisió també. I notes que aquesta fluïdesa
2: sí, va
1: millor?
2: Bé, sí. Va molt bé les tertúlies i va molt bé, o sigui, el voluntariat.
1: Les dues coses. I ara parlem amb els voluntaris, amb el Miquel i el Josep. Miquel, què et va motivar tu formar part del voluntariat per la llengua?
3: La meva motivació va ser el meu fill de 4 anys, que a l'escola l'engrescaven a continuar parlant en català per aportar fluïdesa als seus companys, i això em va engrescar a sortir del bucle d'estar enfadat i trist per les notícies, comentaris respecte a la situació vulnerable del català i el risc de que es deixi de parlar. I em va engrescar a fer alguna cosa per apropar el català al carrer.
1: Que bé, i des d'aquell moment parles sempre ja en català?
3: Sí? M'esforço per no canviar el català quan clar. Tinc una persona al davant que m'entén i parla en castellà, perquè l'important és que ens entenguem.
1: Fantàstic, i cap problema, oi que no?
3: Cap problema.
1: Josep, tu de quina manera et vas plantejar, doncs, vull ser voluntari per la llengua?
4: Jo és que fa ja molts anys que estic en el món aquest de... Jo vaig començar, soc mestre, sí. Bueno, mestre jubilat ara.
1: Mestre sí, sempre, oi? De mestre sí. No et jubiles mai, oi que no?
4: Exacte. I ja he viscut fa molts anys, quan va començar el procés d'immersió a les escoles, sí. Jo estava a l'escola de Benviure, que van començar el primer any, va ser sense immersió, en castellà i tal. I vaig viure tot el procés de, i l'esforç que va costar començar amb els pares, perquè els pares van tenir reticència a fer-ho. Sembla que no, ara no seria així, però bueno, en aquell moment sí. Bueno, després vaig continuar en el món de l'ensenyament. Vaig treballar a serveis educatius, de donar serveis a les escoles, i bueno, això del... Quan m'he jubilat, pues, he continuat amb la idea aquesta de potenciar el català, que la gent parli el català, i bueno, donada la situació que tenim, que ara suposo que comentarem.
1: Sí.
4: I bueno, això, jo estic aquí ja fa 2 o 3 anys que tinc parella de lingüístiques, i ara el curs passat ja vaig començar amb un grup de tertúlia, que és un segon pas per la gent que vol continuar amb el tema, sobretot els aprenents, com l'ha dit la Montse, no? Que ella potser amb la seva parella lingüística parla més, no? Però això de trobar-se en grup i començar a parlar en grup quan hi ha molta gent, doncs ja és un primer pas molt important.
1: I el Miquel i el Josep, què us ha aportat en la vostra vida diària a formar part del voluntariat, és a dir, ser voluntaris? Perquè hem parlat amb les aprenents que està claríssim, no? Guanyar fluïdesa, guanyar seguretat quan parles català, però vosaltres què us ha aportat? Miquel.
3: A mi m'ha aportat trobar persones molt diferents amb el mateix interès, parlar català. Conèixer la realitat d'altres persones i veure com es sent tan diferents. Al final ens passen les mateixes coses i ens afecten les mateixes coses. Sento admiració per l'aprenent Saida, que parla àrab, berber, castellà i ara català, i té 3 fills i pot amb tot. Sento admiració per la Montse, l'altra aprenent, que per circumstàncies de la vida, a ser en català, ha deixat de parlar i pensar en català, i ara hi ha tornat. Admiro el seu esforç i compromís en fer realitat que el català sigui una llengua parlada al carrer. I a nivell personal, com sóc molt xerraire i fer de voluntari, em dona l'oportunitat d'escoltar les persones que tinc davant i m'agrada molt l'experiència de l'escolta perquè m'ajuda a créixer com a persona.
1: I el Josep?
4: Jo no puc dir més.

0: No, és molt semblant la relació que estableixes amb la gent sempre t'enriqueix, no? Aleshores, i si veus que aportes el teu granet de sorra a que català doncs es pugui tirar endavant, encara que hi ha moments d'un pessimisme, no? De la situació que tenim amb la nostra llengua, no? Però bueno, això, la relació personal que s'estableix, els vincles que estableixes amb la gent, i el que sempre t'aporta la gent és, en una relació sempre ja és enriquidora.
1: Amb la Cristina Dòria, que és la tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, podíem repassar una miqueta les xifres, no? Parlem de quantes parelles lingüístiques, per exemple, tenim hores d'ara, i també parlem de les tertúlies, perquè ho han esmentat tots els nostres convidats, i estaria bé també explicar exactament què és. Comencem per les xifres, quantes parelles?
2: Aquest últim any a Sant Boi...
1: Ens apropem al micròfon, si no, ara.
2: Aquest últim any a Sant Boi s'han creat un total de 80 parelles lingüístiques, i de tertúlies se n'han fet 3. Ara mateix n'hi ha 2 d'actives, una a la Biblioteca Maria Aurelia Campmany i l'altra al centre de l'Olivera, que és on fem els cursos.
1: Fantàstic. Diem els perfils d'una persona voluntària i una persona aprenent. Com ha de ser una persona voluntària que vulgui participar al Voluntariat per la Llengua i que ara potser ens escolta i diu, doncs m'engresca la iniciativa i vull participar-hi?
2: Vale. Un voluntari simplement ha de saber parlar a català fluidament, no ha de ser un professor, simplement doncs, és una persona que s'ofereix a donar part del seu temps a una altra persona que necessita agafar més fluïdesa.
1: D'acord.
2: Bàsicament seria això.
1: I un perfil d'aprenent que vulgui participar al voluntariat per la llengua com a aprenent?
2: Un aprenent seria aquella persona que té coneixements bàsics de català, o sigui, pot portar una conversa senzilla, però que necessita agafar més fluïdesa, això que deien ells. Bàsicament seria això, però no demanem molta més cosa, la veritat és que simplement això.
1: Doncs avui estem parlant del Voluntariat per la Llengua, de les parelles lingüístiques que tenim a Sant Boi de Llobregat, i dèiem que igual d'important és la feina dels voluntaris i aprenents com de les entitats i establiments que s'afegeixen, que fem aquí una crida per si es vol afegir alguna entitat o associació més o algun establiment comercial més o alguna empresa, però ja podem donar també xifres, això que deia abans la Núria, no? Perquè sí, és molt important les entitats, associacions i establiments comercials que s'han afegit.
2: Sí, sí, sí, perquè fins ara en teníem com 60-65 establiments adherits i ara en els últims mesos hem rebut 90 adhesions més com a resultat d'una campanya al comerç del Departament de Política Lingüística. I llavors ara estem a tope de feina, repartint diplomes, adhesius i tot això.
1: Quin compromís ha de prendre un establiment o una associació que vulgui estar al Voluntariat per la Llengua, Cristina?
2: O sigui, el compromís és d'atendre els clients en català almenys durant 2 anys, a la mesura que sigui possible, evidentment. I després, al cap de 2 anys, sí que s'ha de renovar aquest compromís i així també fem el seguiment i si necessiten qualsevol cosa, doncs, perquè també oferim assessorament lingüístic per si tenen algun dubte amb la retolació i tot això.
1: Això tant establiments comercials, empreses o associacions, entitats,
2: entitats,
1: això és igual. Visualment, què veurem? Quin tipus de rètol veurem en aquell establiment o en aquella associació? Ho dic per identificar que ha estat adherit al Voluntariat per la Llengua i que no canviaran d'idioma quan alguna persona potser s'expressi en dificultat o directament no en parli.
2: Sí, els podem distingir perquè hi tenen un adhesiu del voluntariat en el vidre que posa establiment col·laborador amb el BXL quan parles fas màgia o alguna cosa així.
1: Sí.
2: I d'aquesta manera doncs, tu t'assegures que en aquest establiment t'atendran en català. Sobretot pot interessar també a la gent que està estudiant català, que sap que és un espai on pot practicar-lo.
1: Aquesta campanya del Voluntariat per la Llengua, especialment aquesta darrera que dius, quan parles fas màgia, que em sembla perfecta, meravellosa, és molt bonica aquesta frase, Núria,
2: sí.
1: Ja la vam explicar en el seu moment,
2: sí.
1: Quan parles fas màgia, i és veritat, quan parlem fem màgia, i si parlem en català, i més parlant del Voluntariat per la Llengua, doncs és clau, no això?
3: Sí, de fet és el que deien ells, no? La màgia que s'estableix amb les relacions entre persones, i la màgia que es genera doncs ja incrementant l'ús del català, sí, sí.
1: Fem una crida i farem després una roda, però comencem per la Cristina. Fem una crida, doncs, a aquelles persones que potser dubten, no ho tenen clar, ser voluntaris, ser aprenents, com els animaríem, Cristina?
2: Jo els animaria dient que és una oportunitat ideal per millorar la fluïdesa, si és en el cas d'un aprenent, ampliar el vocabulari i més enllà també de l'aprenentatge que puguis fer del català o de la fluïdesa que puguis adquirir, també es tracta com de passar bones estones compartint experiències i jo diria que s'atrevissin a apuntar-s'hi perquè és una experiència molt maca tant per a l'aprenent com per al voluntari.
1: Doncs ara explicarem casos d'aquests aprenents i voluntaris, com queden, quan queden, algun de què parlen, i ens ho explicaran ells i elles mateixes, per fer-nos una idea d'en què consisteix a la pràctica el voluntariat per la llengua. Comencem, per exemple, per les aprenents, la Montse i la Paquita. Vinga, som-hi, Montse. Qui és o qui són les teves parelles? Perquè a vegades no només són parella, a vegades sou trios, eh?
4: Sí,
1: sou tres persones, eh? Sí o no? Lingüísticament parlant. Lingüísticament parlant. Lingüísticament. Montse, digues.
4: Jo soc amb el Miquel,
1: sí.
4: Però ve també la Saida.
1: Molt bé.
4: Al primer anava la Saida, però a mi me feia una mica de vergonya i vaig dir si podia anar amb ells. Perquè
1: bé.
4: Així estava una mica arropada.
1: Molt bé, per
5: sí,
1: tant, sou tres.
5: Les parelles estan sí. Molt bé, però funcionen també molt els grups de tres, mm-hmm. Precisament pel que diu ella. Perquè si et trobes amb una altra persona que no coneixes i has de parlar català, doncs potser al principi costa una miqueta de trencar la barrera.
1: Mm-hmm. Sí,
5: i amb dos, que hi ha dues sí. Persones com tu, doncs sembla que et sents més acompanyat.
4: Sí, perquè
5: i funcionen molt bé.
4: Mm-hmm. La Saida ja la
5: coneixies.
4: Clar. Llavors ja me va resultar millor, però però cap problema, perquè jo el primer dia que vaig veure en Miquel és com si l'hubiera conegut tota la vida.
1: Molt bé, quan quedeu?
4: La màgia.
1: Que sí, la màgia, veus? La màgia.
4: El dilluns.
1: Els dilluns a on quedeu?
4: A l'Olivera.
1: Molt bé, i allà feu les vostres xerradetes sí. De quant de temps? De quanta estona?
4: Una hora.
1: Una hora, molt bé.
4: Sí.
1: I la Paquita?
6: Hola, vaig començar amb un senyor que es diu Ernest, molt maco, és d'aquí de Sant Boi i va començar fa 21 anys.
1: El voluntariat per la llengua.
6: L'home, sí.
1: Sí, sí, sí.
6: I, bueno, molt bé. La primera, per exemple, trobada vam estar 3 hores.
1: 3 hores?
6: Sí. Uau. Però el més maco era que parlaven a lo millor, pues, no sé, pues, a ell li agraden molt les cotxes i jo tenia una relació també amb els cotxes i bueno, pues què passava? Que tenia ell amics i jo, bueno, amics comuns.
1: I no ho sabíeu?
6: No. Molt bé. Maco. Però bueno, de conversa qualsevol, tant d'història com qualsevol cosa.
1: Molt bé, quan quedeu?
6: Els dijous.
1: Sí, a on?
6: Tarda.
1: A l'Olivera també?
6: Bueno, ara a l'Olivera perquè els dijous tinc classe
1: sí.
6: I llavors quedem allà dalt. Però sí, al costat, en una cafeteria.
1: Fantàstic, doncs aquesta és l'experiència de les aprenents, de la Montse i la Paquita. I el Miquel i el Josep? Miquel, ja una miqueta ho han explicat, les companyes,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Quedem al Casal Olivera,
1: sí.
0: Ens posem a la sala d'estudi en grup per no molestar ningú i allà la fem petar.
1: I parleu de quins temes?
0: Parlem de tot, perquè som tots tres molt xerraires i els temes surten sols. També s'ha de dir que el servei ens dona una guia
1: sí.
0: Per anar tractant temes.
1: Ah.
0: Però la veritat és que no tenim problema perquè surten sols i parlem de situacions personals, dels fills, de la parella, sí, sí. De les nostres preocupacions.
1: Mm. I el Josep?
7: Bueno, jo vaig començar fa 2 anys ja amb un trio també, que va,
1: sí?
7: va molt bé
1: sí.
7: Perquè bueno, dona més joc,
1: més joc. Mm. Sí, sí.
7: Relació interpersonal entre dues persones que no es coneixen sempre és més, no? Més difícil
1: sí.
7: I el trio va molt bé, era una parella colombiana.
1: Uh-huh.
7: I va molt bé. En principi eren, em sembla que eren 5 hores, no? Les que s'havien de fer o 10 hores 10 a la parella
1: sí.
7: Van durar 2 anys i encara tenim, vull dir, ens parlem per WhatsApp i tal, mm-hmm. com va i no sé què.
1: I ara mateix?
7: I ara estic amb el grup de l'Olivera,
1: sí.
7: de la Tertúlia.
1: Sí.
7: Jo ja l'any passat van tenir allà a la biblioteca, sí. Roger Balaguer. I allò no va quallar, perquè era el matí, aleshores fallava molta gent i tal, no va tenir, però bueno, aquest any fabulós, molt bé, la gent molt maca, participa. Mm. El que fem és, així com tu dius que parles de lo que surt espontàniament, el grup ja has d'anar una mica més dirigit i més plantejar idees i com fer-ho i tal, perquè si no s'esgota la cosa. Aleshores el que fem és parlar, fan torns, bueno, el primer dia ja tens ple en les presentacions, mm-hmm. i cadascú passa allà d'on ve, què vol i tal. Després hem parlat de coses més actuals, i el que vaig veure és que sí, la necessitat de que la gent que és molt més reservada,
1: sí.
7: es veiés obligada, perquè si no hi ha el típic que li costa més i queda, no, aleshores forçar-lo. I van fer la idea de fer una ronda, de que cada setmana es preparés un tema, es posa el tema que s'ha preparat i els altres li fan preguntes.
1: Molt bé, així tothom té l'oportunitat de parlar.
7: Sí, clar,
1: està molt bé.
7: No, això ja vaig veure l'any passat, que hi havia gent que no... el nivell d'expressió o de dificultat d'expressar-se era més gran i es quedava molt enrere, no? Aleshores, d'aquesta manera, doncs, es força que la gent parli. I, bueno, ara en portem 3 o 4 sessions i cadascú ha anat parlant del tema
6: han
7: que li interessa.
6: Han sigut molt macos, sí. Ja han sigut molt macos perquè ha sigut, per exemple, n'hi ha una persona que era de Colòmbia.
7: De Colòmbia, sí.
6: I llavors va explicar... I una explicació tan bonica de tot, una mica de política, però molt poc natura, de tot, i va expressar unes opinions tan macos de lo que era el seu país, que a mi m'ha agradat molt, sí. I parlava molt bé, molt bé. I, bueno, i després nosaltres fem preguntes o demanant potser altres coses.
1: Mm-hmm. Doncs avui estem parlant del voluntariat per la llengua del servei local de català des de el Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud. Tornem amb la Cristina Dòria, que és tècnica de normalització lingüística, i insistim de quina manera, si algú que ens escolta i vol formar part d'aquest voluntariat per la llengua, vol ser aprenent voluntari o és una entitat o és un establiment comercial, com ho pot fer per sumar-s'hi?
3: Per correu...
2: Sí, perdó, ara m'ha quedat en blanc. Sí, pot apuntar-se a través de la nostra web, que és el bxl.cat, o també venir presencialment al centre de l'Olivera, que és on fem els cursos.
1: Molt bé, diem el número de telèfon, que és el 93 652 95 85. Núria, que és una manera potser més ràpida, sí. Per tenir alguna informació de manera immediata, i després ja queda amb vosaltres, no, Núria?
3: Sí, tant i tant. Us poden acostar personalment, trucant per telèfon, des del web del Voluntariat per la Llengua també. Tenim un correu electrònic del voluntariat, que ara mateix no recordo, no sé si el tens, Cristina.
2: Jo tinc la web, que és la bxl.cat.
1: Fantàstic.
2: El correu electrònic ara mateix no
3: el tenim present, però és igual, trucant al 93 652 9585, doncs ja
7: sí,
3: es
7: Google.
3: Poden...
7: El Google,
3: sí, exacte.
1: Molt bé, fem una ronda per si alguna persona que ens escolta i dubta, té vergonya, no sap si participar o si no, de quina manera l'animaríeu? Comencem per la Montse.
4: Jo, que em feia molta vergonya, ara, mira, si estic bé i m'agrada, que estic amb en Miquel, amb el Josep al grup i a la COPE amb la Mercè.
1: Molt bé, doncs déu-n'hi-do.
4: Sí,
1: que sí. Això és una mostra de que sí o sí anirà molt bé i animes a que la gent s'inscrigui, oi?
4: Sí, sí.
1: Molt bé, Josep, com els animem?
7: El voluntariat, a la persona voluntària, bueno, si sempre ha tingut aquesta inquietud d'aportar, no? sobre algun tema que sigui, doncs el tema del català pot precisament doncs desfogar-se els seus desitjos de col·laborar i de recolzar això. I a la, els aprenents, a veure, no solament aprendran català, sinó que tindran relacions amb altra gent que l'enriquiran, i que, bueno, la por de llançar-se serà un moment, però que després ja tiraran endavant i els hi anirà molt bé.
1: Sí, a Paquita.
6: Bueno, pues que trequin tot i baixin i res. Segur que li agradarà, perquè n'hi ha molta gent molt maca que té moltes ganes d'aprendre i moltes ganes d'ensenyar. I bueno, res, animar-se.
1: Miquel.
8: Que es llenci i demani que li
1: parli... Al micròfon, si no, no escoltem.
8: Que es llenci i demani que li parli en català i pregunti el que no entén. I els catalanoparlants ens demanaria, i m'incloeixo, que no canviem el castellà quan la persona que tenim davant ens entén. La llengua s'ha fet per comunicar-se i crear ponts de diàleg. Quan parlem en català, no faltem el respecte a ningú. Estem convidant a parlar en català i a respectar-nos a nosaltres mateixos i a la nostra llengua.
1: I la Cristina, de quina manera, doncs, també animaríem a la gent que ens escolta, doncs, que aquesta vergonya, potser, aquestes excuses que a vegades es donen per no acabar d'atrevir-se a parlar en català, sigui aprenent o voluntari, com els animaria?
2: Doncs jo, sincerament, he vist que catalans aprenents com els voluntaris han quedat molt contents de l'experiència. De fet, quasi tothom vol repetir, a no ser que els surti alguna feina o altres coses que no puguin fer-ho, però me n'he adonat que tant el voluntari com l'aprenent guanyen molt amb tot això. I jo crec que tant el voluntari com l'aprenent el primer dia sempre tenen com aquella vergonya, no?, de parlar, perquè no es coneixen. Per tant, no és només la vergonya de l'aprenent que no sap parlar català, o sigui que li costa, sinó que també del voluntari, perquè no és una persona amb qui la conegui i no ha parlat mai. Per tant, doncs jo els diria això.
1: Abans en parlaven del compromís d'entitats o establiments. El compromís de voluntaris i aprenents, quin és?
2: El compromís és de quedar durant 10 setmanes, una hora a la setmana. Després, quan acaben aquestes 10 sessions, si volen repetir, ho poden fer fins a 30 trobades en total. Un cop fan les 30 trobades, després la parella sí que es tanca, i si algun dels participants vol, se'n crea una de nova.
1: D'acord, doncs aquest és el plantejament d'inici i de continuació del voluntariat per la llengua a la nostra ciutat. Núria, pràcticament per finalitzar, impressions del voluntariat per la llengua, valoració general i també animar, no?, aquesta gent que potser encara, doncs, no ho té clar.
3: Sí, sí.
1: Com ho fem?
3: Bàsicament el que ha dit la Cristina, que les persones que volen aprendre a parlar català, doncs, que s'hi apuntin, si ja el parlen una mica per practicar-lo, perquè sens dubte els ajudarà molt, però també valorem molt el paper dels voluntaris que fan possible això. Jo des d'aquí, si em permets, voldria fer un agraïment en nom del Consorci i del Servei Local de Català, tant als voluntaris que tenim, que hi dediquen moltes hores, com també als aprenents, per l'interès que tenen de voler practicar la llengua.
1: D'acord.
3: I per acabar, si em permet, ja hem trobat les dades de contacte.
1: Sí.
3: Doncs l'adreça de correu electrònic que et deia és bxl.samboy@cpnl.cat.
1: Fantàstic, hi ha un número de telèfon també, 93 652 95 85.
3: Sí, i també tenim un mòbil, que és el 634 722 723, o sigui que, i si no, venint a l'Olivera.
1: Maneres de comunicar amb el voluntariat per la llengua quasi són infinites, no hi ha excusa.
3: Exacte, és
1: no hi ha excusa.
3: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, de veritat, ha sigut també molt enriquidor. Jo crec que hem fet una fotografia perfecta del que és el dia a dia del voluntariat de la llengua a la nostra ciutat. Així que moltíssimes gràcies als voluntaris, al Miquel Boluda i al Josep Botia. Gràcies per venir i explicar el vostre dia a dia com a voluntaris per la llengua. Gràcies.
8: Gràcies a tu.
7: A tu.
1: Gràcies també a les aprenents Montse Pedregosa i Paquita Sánchez. Gràcies per venir i per la vostra implicació també al voluntariat per la llengua.
6: Gràcies també a vosaltres.
1: I gràcies també a la tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, Cristina Dòria, per apropar-nos al voluntariat aquí a la ràdio. Gràcies.
2: A tu.
1: I també a la responsable del Servei Local de Català de Sant Boi, la Núria Vidal. Gràcies i fins la propera.
5: Sí, gràcies sempre a tu, perquè sempre ens obres les portes perquè vinguem a explicar les nostres cosetes.
1: Gràcies i fins la propera. Bon dia. I recordeu aquesta frase tan bonica, eh? Quan parles fas màgia.
5: Exactament.
9: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu. Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Quan arribes a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar.
1: Que la culpa és l'única emoció que ens pretén fer pagar un deute que no té fi.
2: És la setmana difícil dels comerciants, almenys de la flor.
3: Tenim una comarca fantàstica. Hauríem de tirar per vins del nostre Penedès.
0: Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
4: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
5: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
4: Perquè el que passa ens importa.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Uau, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú d'Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van invair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Clar, des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, doncs, a la recuperació de l'identitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per cert, sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no... Des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va invair ningú, no? Pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, entenem veure també què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que...

0: postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
1: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: S'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
0: Clar.
1: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents, no? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII, documents que no ho són, no? No només això, no només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites que aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
0: I per què passa exactament això?
1: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots. No? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o fos a finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
0: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
1: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva

0: un únic document fiable de l'any 775 sobre la concessió d'unes propietats per donar per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, als segles VIII i IX del centre nord de la península, l'inici de la Catalunya Carolíngia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
1: I en l'àmbit andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
0: No gaire, no? Potser abans de contestar això crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser parlarem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI també n'hem perdut moltíssima, i, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets, no? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
1: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
0: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petites, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuatio Isidoriana Hispana, que és descrita, es creu, entre el 740 i 741, i parla del final del regne visigot, no? Parla és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. pràcticament no menciona la conquesta de la península ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del... no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse. No? Ni tan... dels fets de la península ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable. Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van... no? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Que es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Cronicon Moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament, no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 1800, fins al 860 en el millor dels casos, 880-890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne Astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat. No? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que el regne, no? que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? I molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? de que el que s'està fent és una recuperació de territoris que
1: s'havien... Això està assentadíssim, eh? Perdó.
0: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys, on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
1: Doncs fet aquesta prèvia molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui, llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
0: no,
1: podem saber?
0: No tinc ni idea, però bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí. Bueno, ja no cal.
0: Ja, ja no cal, ja no? No cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del IX el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico. Sempre no es diu Roderico, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot, mm-hmm, i que per tant els visigots acaben a Astúries i per tant la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot, vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada, és com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això, no? No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us remetem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per a una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeia, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no? Arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant, perquè ho situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, del món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència masic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, 2 generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, doncs els àrabs van arribar a dir, doncs aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien. No? Però, per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé, i què portarà el califa Omeia a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeia d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci... No? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de, els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja, 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta, es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no? De tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
0: Ja ens has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revelació posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no? I al final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla, no? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat, no? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta, tenia les seves mans al pas de l'estret.
0: I aleshores, com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Buitiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint, o estava dividit ja, entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tariq, tall de Tarif a Tariq, Tariq ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quant, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tariq, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tariq, no? Jabal Tariq, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè arriba molta gent allà.
1: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. De, hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estafar-te. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península, és a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ell en el 710 organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions, penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que Rohan venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tariq a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols hi ha s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dins dels mons transductins, més propers a Algeciras, més propers al riu Guadalete. Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut, això ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents, bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, de tal i qual, segurament eren aposten per Agila o aposten per algun altre dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo la seva sort. Sigui com sigui, Després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo, l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet, és que ho he fet. Aquí posa, que... el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa.
1: Aviam què passa.
0: I ha reaccionat com esperava.
1: Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendas.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què en usted me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, és clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tariq segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet no?, que servissin per derrocar a Rodrigo, i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava en els seus càlculs polítics, no? Preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no es retirarien, sinó que se sentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. En 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenim allà, 711, 12, 13, 14, 15, allà. Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats en pèls i senyals, quan s'ha fet l'estudi, per això tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés, quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre! I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal. Clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament, i quan explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no?, a la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Pues aquesta història, exactament igual, s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això, escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no?, per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat, i quan els musulmans arriben a Toledo, es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. Que no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes. Ah. Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete. El que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no?, d'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris submesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, hi ha el cas de Cassius, no?, aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Cassi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. No, encara més enllà de l'Ebre no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada del 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi ha una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori, i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica, i aquí no passa res. I el 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona... A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes de Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que ara també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada del, no, l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí, i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
1: A tu.
0: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
6: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia on les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya Central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026, tenim més titulars, crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
0: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
7: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
8: Hem tancat, reduït l'accés, o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
0: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
7: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi i d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
0: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
7: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
7: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
0: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
9: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montseu Guet i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra esperada portada d'aquest dimecres, i és que després de molta espera, per fi ha arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 7:45 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà al sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
10: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
2: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
4: Farem un parpadeig. Pum, ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
11: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
12: Me agradaría veure'l, pero estaría en un lloc que es imposible veure'l. Por la tele, home, sí, clar.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
10: L'eclipse també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
0: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
7: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
0: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins les 12 de la nit,

0: l'Aldea i Amposta.
1: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
1: Canal Reus, Paula Jansà.
3: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
4: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint davant de les incidències respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
3: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
1: I a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
5: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
6: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin en vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això és una de les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
5: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
1: I pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
7: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
8: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I estem d'un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, la feina feta per la companyia de Jesús, el treball científic que s'hi ha fet, el tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment que a molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
7: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dider Queloz es va reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
1: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova ràdio Sandra Simón.
9: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
10: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que...

0: estem realment molt satisfets.
1: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
2: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
4: Tàrrega, pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda, situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlit que és l'eclipse.
3: I després de l'eclipse, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
2: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret l'Ona Fàbrega.
5: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
6: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
7: Anem a Sota Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
8: A Osona, Osona.
9: A Torelló.
8: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
10: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que, els que no tenim cotxe, pues, tenim que fotre'ns a veure'l des de com podem.
11: No, he de buscar unes gafes i no hi ha gafes. Ja s'han vendido totes.
12: Sí, sí. Intentarem o a Centelles o a Tona. La veurem.
13: O al Puigagordi o al Castell de Tona. Tona.
14: Les ulleres, sí.
8: Ja fa dies que les tenim perquè ja sabíem que passaria això.
13: A la 11. La 11 ha estat el pioner, suposo, que de portar aquest tipus de ulleres.
15: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipse, bueno, havia fet altres coses, no sé.
2: En punt un quart de tres de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir aquest fenomen. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
16: Tafreshi busca ara el millor escenari per a una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat.
17: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
16: Per sobretot diu que cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
2: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem evidentment a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric. En directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
18: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent arreu per veure aquest fenomen. Precisament, al pont de lo Passador de Deltebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanova és la regidora de Turisme de Deltebre.
19: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament i a més, efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80, uns, entre voluntaris també de l'Eclipse, unes 80 persones, i després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món, també nous mercats, o sigui, nous mercats que, de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic, hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut, hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
18: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interbolir, perquè no hi hagi res que pugui interbolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
2: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-lo és a través de la fotografia. És per això que la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
9: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del cicle amb el mòbil.
14: Que retalli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb un celo o que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol. O sigui, fent la foto i canviant i no estigui allà mitja hora encarat al sol.
9: I és que ningú es vol perdre aquest fenomen que no ocorria a Catalunya des del 1905. De fet, la Penya Fotogràfica ja ha posat la mira en l'altre eclipsi solar de l'agost del 2027 i en l'anular del gener del 2028.
20: Notícies en xarxa.
2: 11 minuts i 2:15 i eclipsi a banda. Aquest dimecres és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys, en pocs anys, doncs, l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
21: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
2: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
21: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
2: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
21: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba gairebé ja als 34 milions de passatgers, un rècord a la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
2: I moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix, aquest dimecres, amb espectacles a Roses i Besalú i la novetat de Palamós, que s'estrenarà el dia 26. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
22: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
23: És un circ que descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
22: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
2: I arribarem als esports amb música. Boleria, boleria. començar, David Bisbal serà el protagonista avui a la Costa Brava.
21: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
2: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per una jornada històrica. Falling apart.

0: amb la veu de la desapareguda, recentment desapareguda Bonnie Tyler, i amb aquest Eclipse anem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui sí han tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial: Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb una doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats Frenkie de Jong i Ronnie Bardagi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanquiblau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un amistós en ple eclipsi solar. Jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7, i a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Al-Kachia al municipal d'Olot. La jugadora del Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa, amb triomf en l'equip blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner, amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. I pel que fa al futbol de casa nostra, el jugador nascut a Figueres, Pep Chavarría, ha fitxat pel Chelsea fins a l'estiu del 2031. El jugador ha jugat també al Figueres i a l'Olot, abans també al Saragossa, i prové del Rayo Vallecano al conjunt londinenc. I en handbol, el Fregin Balomana Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i ho feia amb derrota per 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Valles, ens valorava aquest enfrontament.
4: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I sortejat ja el calendari de l'ACB, qui s'estrena, qui obre la temporada 26-27 és el Manresa a la pista del Bilbao.
0: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit.
3: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejar que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
7: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
8: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
9: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
4: Doncs sí, finalment ha arribat el dia. D'aquí a 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
10: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya Central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents a la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat ciutat de Tarragona. Núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
4: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació. Milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
2: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
4: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
2: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho, això sí, amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori català, la ciència i la divulgació.
11: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
4: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
2: La normativa europea comportarà l'eliminació el 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
4: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
2: que ha portat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
4: Cultura arrenca una nova edició de Nits de Circ.
2: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèrics.
4: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
12: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
4: El control de so Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest dimecres. Després de molta espera, per fi ha arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
13: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
6: Suposo que vindré aquí a la Rambla. M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
7: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
8: Farem un parpadeig. Ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
14: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
15: Me agradaría ver oral, pero estaría en un lugar que es imposible ver oral. Por la tele, o más, sí, claro.
9: Penso que será el último eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
13: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
4: Una jornada que es preveu complicada a les carreteres catalanes, per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
2: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
4: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
16: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a la P7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
17: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
16: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
4: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
18: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual.
4: Canal Reus, Paula Jansà.
19: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques cas de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
20: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint davant de les incidències respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
19: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
4: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració a les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que hi pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda, però, que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
21: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
22: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin en vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això és una de les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
21: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'Anella Olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
4: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes. Allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir del fenomen i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
23: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
24: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment, que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre, hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant al cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
23: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
4: I de les Terres de l'Ebre a Reus, que serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova Ràdio Sandra Simón.
0: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
1: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
0: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
4: I a les comarques de Ponent, Tàrrega també es prepara per viure l'eclipsi solar. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de Ponent del Parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
10: Tàrrega, pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda, situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
3: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar de fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
4: I un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir l'eclipsi. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The Wall of Night i col·laborador habitual de National Geographic. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
11: Tafreshi busca ara el millor escenari per a una imatge que té molt clara abans de fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure unes imatges com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
25: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
11: Per sobretot diu que cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
4: En bon 3:45 de la tarda i els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi, ho ha dit un veterinari en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
26: Des de l'àmbit veterinari asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen de l'eclipsi no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho explica el veterinari de Badalona, Pere Molero, qui remarca que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
27: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagi de posar ulleres de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera, i per tant si el bus està present en el moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
26: La situació sí que pot ser diferent en els animals salvatges del nostre entorn, que sí poden veure alterat el seu comportament de forma subtil, i és que durant l'eclipsi solar, en el moment en què la Lluna tapi el Sol, aquest enfosquiment momentani podria alterar el seu rellotge biològic. Així, algunes aus pot ser que es quedin aturades o que els insectes nocturns puguin activar-se.
4: I moltes de les persones que aquest vespre observaran l'eclipsi de Sol s'hauran desplaçat expressament per veure el fenomen.
18: Alguns fins i tot ho faran. Faran molts quilòmetres procedents d'altres comunitats, de l'Estat o d'altres països. És el que s'anomena turisme d'eclipsi.
4: És el que han fet ja unes quantes ocasions la Pepita Vela i l'Antonio Ariza, una parella catalana de 89 i 86 anys. Ells han recorregut el món a la caça d'eclipsis solars com el d'avui i ens ho han explicat a la xarxa.
5: A mí lo del viaje siempre me ha agradado desde bien petit, y cuando he pogut viatjar, pues lo he fet, y han recorregut forces territoris estrangers i nacionals.
6: Jo ja vaig ser educada així. Els meus pares econòmicament no podien molt, però tots ho guardaven per fer viatges.
5: Pues después de Líbia, a ver eclipses en concreto, va a ser el de Mongolia. El tercer va ser a Rapa Nui, la illa de Pasqua.
6: La illa de Pasqua, espectacular, per les escultures aquelles. Vàrem tenir la sort dels estels de coincidir amb un joyero. Un joyero és tot un grup d'estels junts, un estel vermell, l'altre verd, l'altre blau, l'altre groc, com un joier.
5: El que més he disfrutat ha sigut justament el de l'illa de Pasqua, perquè va ser molt llarg, va ser de més de 4 minuts, i això és molt en un eclipsi. El que veurem justament ara a l'agost, a on nosaltres podem anar-hi a veure'l, serà molt curt, 1 minut 2 segons. El quart va ser als Estats Units el 2024.
6: Però no va ser el mateix, perquè tots els eclipses la gent guarda silenci. El silenci, com que la natura es para, el silenci és elemental. En canvi, als Estats Units, nens cridant, dones no sé què fent, va tallar molt el misteri, tot el que t'envolta un eclipsi. El que sí recomanaria a la gent, que tothom faci l'esforç d'anar a veure l'eclipse, i al moment de l'eclipse, sobretot tothom ulleres protectores, perquè jo a Mongòlia vaig estar un segon sense les ulleres mirant i els ulls se me varen cremar. O sigui, les pestanyes es varen ajuntar, uns 3 dies patint dels ulls, per un segon de mirar el cel.
7: Notícies en xarxa.
4: Doncs ja heu sentit el testimoni, sobretot posar ulleres protectores. I eclipsi a banda, aquest dimecres, 11 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda, és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
18: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies químiques en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
4: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
18: Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
4: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
18: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba ja als 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
4: Moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix amb espectacles a Roses, Besalú i la novetat de Palamós, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
8: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris volar sota el cel.
2: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Dilelo, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
4: I arribarem als esports amb música.
9: Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
4: Per començar, David Bisbal, protagonista avui, aquesta nit a la Costa Brava.
18: Cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
4: I arribarem als esports amb tot l'Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler. Un tema idoni per a una jornada històrica.

0: Doncs amb la veu de Bonnie Tyler i amb el seu Eclipse ens arriba el Jordi Cervantes amb els esports. Bon dia, Jordi. Ferran Torres, és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi ha tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanc i blau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb opció a una compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans a la Lliga F, tots tres disputen avui un partit amistós. En ple eclipsi solar jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier al Johan Cruyff a partir de les 7. I a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Alcatxià al Municipal d'Olot. La jugadora de Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa amb triomf blanc i blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona. Diana, l'escoltem.
4: Bueno, ha sido un partido para seguir mejorando esos aspectos que el partido anterior del Marsella pues teníamos que pulir y pues seguir mejorando las cosas que estábamos haciendo bien y que bueno, aún queda 3 semanas de preparación, 2 semanas hasta el inicio de liga y bueno, la verdad que estoy contenta con el equipo porque creo que seguimos mejorando en esas cositas que poco a poco Sara nos va diciendo, así que bueno, bien, contenta.
1: En handbol, el Fraikin Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i s'estrenava amb derrota per la mínima 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans, valorava aquest enfrontament.
5: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final i bé, partir més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I en bàsquet s'ha sortejat el calendari del curs 26-27 de la Lliga CB. El Manresa serà l'encarregat d'obrir la temporada a la pista del Bilbao dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda. El mateix dia, però a les 9 de la nit, el Barça debutarà rebent el Corunya. Ja diumenge 27 s'estrenarà el Joventut a la pista del Breogán a les 12 del migdia. A les 5 de la tarda el bàsquet Girona rebrà el Camp Múrcia i una hora més tard el Força de Lleida donarà el tret de sortida a la seva temporada a la pista del València. L'última jornada jugarà el cap de setmana del 21 al 23 de maig amb 2 duels catalans, Barça-Girona i Manresa-Joventut. I el Lleida tancarà el curs amb el Bilbao.
0: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. 3 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda i molt bon eclipsi.
6: La xarxa de comunicació local.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: És dissabte, 7:45 del vespre. En Biel, de 3 anys, vol una galeta. Després una altra, i una altra, i després una més, i l'última, i la superúltima. I la Marta, la mare, diu, prou, no n'hi ha més. Ell plora, crida, es llança a terra i comença a donar voltes sobre si mateix, cridant, galeta, galeta. Ella sospira i diu, ja està, una més i prou.
3: Ni mama, ni mom.
2: Benvingudes, benvinguts al nou capítol de Ni Mama Ni Momo. Avui parlarem d'una paraula que pesa moltíssim avui en dia, que són els límits, perquè posar-los no és dolent. I avui descobrirem per què no. Cindy, a veure, posar límits vol dir protegir.
4: Totalment.
2: Però per què ens costa tant avui en dia posar aquests límits? Què li passa a aquesta paraula que ens fa tanta por?
4: Ens fa por, aquesta és la clau. Ens fa por perquè o venim d'una criança, no?, on els límits han sigut com una baldosa a sobre que ens han fet no tenir opció, ens han oprès moltíssim, o bé tot el contrari, no?, ens han deixat fer amb una inseguretat que no sabem cap on anar. Llavors, per una via o per una altra, no hem sapigut com és això, la majoria de les persones, com és això de posar-ho d'una manera que cuidin, perquè els límits, com bé deia Sílvia, protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir, t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
2: I com ho fem per trobar aquest equilibri entre t'haig de posar uns límits per la teva seguretat, per la seguretat de tots, perquè t'estimo, i no ser extremadament permissius o no ser extremadament autoritaris. Mm. Aquest equilibri no té pinta de ser fàcil de trobar.
4: No ho és, com tot la criança, no ho és. Però sí que posar-ho en consciència o pensar-hi sobre això sempre ens alleugera i ens fa fer-ho una miqueta més fàcil. Aquí és molt important entendre que aquesta primera part que deies, que el límit cuida, el límit protegeix, i entendre que hi ha tres factors que s'han de respectar perquè aquests límits realment siguin respectuosos. Si no, no és un límit, si no és una imposició o si no és un fes el que et dona la gana, no? Perquè un límit que no té en compte l'altra persona, que és només que vol controlar, el que fa és, tu no m'importes, només m'importa el que jo digui. Un límit no posat o molt difuminat és un fes el que vulguis, quan el meu cervell no està preparat per saber com ho haig de fer, no? Perquè ningú m'ha ensenyat. Doncs aquí la clau està fermesa respectuosa. Jo sóc l'adult, un adult que acompanya, que t'ensenya, però sempre respectant-te a tu com a persona. Com a persona de 2 anys, 4, 20, és igual l'edat que tinguis, però ets un ésser humà que mereixes respecte i dignitat. Llavors, des del meu paper d'adult, dir-te quin és el marc de seguretat que ara necessites, fer-ho. Aquí crec que hi ha una cosa que ens ajuda molt, que és tenir en compte tres factors, no? Uh-huh. Quan parlem de límits, el primer que hem de pensar són els límits que protegeixen la integritat física o emocional. Integritat física ho tenim molt clar i no ens costa normalment posar-ho, no? Abans, quan parlàvem abans de la gravació, em deies, no?, la cadireta del cotxe o el cinturó de seguretat. Aquests límits, moltes vegades ens és molt fàcil posar-ho perquè sabem que això ha de ser així, és que si no les conseqüències poden ser fatals, no? Tenim un accident, surts i ho posem bé. O el casc quan portes la bici, t'has de posar el casc, punt. O no et deixo pujar-te 2 metres d'alçada perquè cauràs. I aquí no dubtem, som bastant ferms amb això. I normalment, com ho tenim tan clar i tan interioritzat, ho diem bastant des de la calma. Això ha de ser així i punt, no? I està bé, i t'estimo molt. I
2: aquí sí que fem servir l'i punt, eh?
4: Sí, bueno, és que ha de ser així a vegades.
2: Sí, sí.
4: Però aquest i punt no ha de ser així i punt, sinó és que com t'estimo i no vull que et facis mal, doncs ens l'hem de posar. Aquest i punt vol dir no cal donar més explicacions. No hi ha discussions, aquí no negociarem.
2: Una vegada més, parlem massa, no? Allò que dèiem els pares, no li has d'explicar tota la normativa de trànsit.
4: No.
2: Simplement has d'anar així perquè si no passa això. S'ha acabat la discussió.
4: S'ha acabat i entenc que no et pugui agradar. aquesta validació de la que parlem sempre és molt important, no? Entenc que et molesti o mirarem de fer lo possible perquè no et molesti, però ha de ser així. Llavors, ja això, integritat física, aquesta la tenim clara. Molt clara, mm-hmm. jo crec. Integritat emocional.
2: Yeah.
4: Aquesta ja és una miqueta més complicada. Per què? Tornem a lo de sempre. Perquè potser no l'han tingut tant en compte quan nosaltres hem sigut infants, no? Integritat emocional té que veure... Hi ha dues maneres de maltractar o de no fer allò que necessita un infant. A vegades podem fer mal a un infant no fent el que necessita o fent una cosa que li fa mal. Però és important saber que no fer el que necessita també és una manera de fer mal. Quan parlem d'integritat emocional, vol dir que no hi hagi negligència emocional. Negligència emocional és validar emocions, veure que necessites un espai segur on puguis expressar com et sents, no? I sentir-te segur. Després està el maltractament emocional, que és el ets idiota, no? Aquestes coses, ets inútil, i a vegades no cal ni dir-ho. A vegades simplement em desprecis, no? Amb comparacions, és que fixa't el teu germà, ho fa i tu no, és que no pot ser una altra vegada. Tot això, al final, són límits que hauríem de posar de no fer aquest tipus de comentaris, no exposar els infants a aquest tipus de situacions i protegir-los. El segon aspecte a tenir en compte, que a mi m'encanta i a vegades no tenim tant en compte, són els límits que ens posen els infants. ¿Qué quiero decir esto? No, molta gent obre així els ulls, com? Sobretot quan tenen nens molt petits, com que els infants posen límits? Sí, i és molt necessari respectar-los. Són els límits que posen, per exemple, quan ens diuen no vull una abraçada o no vull fer un petó. No? Moltes vegades confonem respecte amb ser afectuós. Ser respectuós o ser afectuosa. No? Quan hem vingut aquí, jo t'he saludat, què tal, com estàs? Estàs molt maca. I no ens hem fet dos petons. Ni ens hem abraçat i hem estat educades les dues. Això amb els infants a vegades no ho veiem igual. I quan anem a casa dels avis o anem a un sopar amb altra gent, fes el petó. I a vegades manipulem, no? Si no ho fem, me

0: aquest límit. I no vol dir que l'estimis més o menys, vol dir que escoltes el teu cos, ets conscient, no?, que és molt important estar connectades amb el nostre cos i saps d'una manera, no?, aprendre a dir-ho d'una manera que no faci mal a l'altra, però ara mateix no em ve de gust. Aquí acompanyem els infants. Vale, no et ve de gust fer un petó. Com ho podries dir d'una altra manera? Què vols xocar? Avui ho dic per tu perquè veig que al final els límits no hem de pensar que es posin automàtic, o sigui, no, el resultat no serà automàtic. Jo sempre dic, Sílvia, que acompanyar o criar és com plantar una llavor. És una llavor. Si jo vaig ara a una tenda, no?, i dic, vull un llimoner, però ho vull comprar des de la llavor, i vaig a casa, la planto, me'n vaig a dormir, i el dia següent dic, vaig a fer llimonada.
1: No.
0: No, em frustraré.
1: Correcte.
0: Que això és el que ens passa moltes vegades als pares i a les mares, no? Ostres, i la llimona, que és que jo ja l'he plantada, i la llimona, no? I no, el que necessita és primer saber quines són els condicionants que faran que creixi adequadament. Quanta aigua, la qualitat de la terra, interior o exterior, i amb el temps recollirem el fruit.
1: I potser has de canviar de test i no passa res.
0: Haurem de canviar de test, que això són les pautes, que és diferent als límits, que això ja en parlarem. Uh-huh. Llavors, és molt important també respectar, és veure el que l'altra persona necessita. Llavors, que els nens puguin connectar amb el seu desig, no?, i amb la seva corporalitat, és molt important respectar-ho, perquè després ens fem grans i després, si ens han manipulat molt emocionalment por ese besito que me tienes que dar porque si no me voy a poner triste, pues passen coses que segueixen passant i no aprenem a dir no i ens sentim malament perquè faré sentir malament a l'altre.
1: Clar.
0: Llavors aquí, important respectar-ho. I per últim, el tercer punt a tenir en compte és els valors familiars, no? Quins són els valors de la família? Què és important per la nostra família? Què és allò important? Això és un exercici que fem molt poc. Quins són els meus valors? Perquè d'aquests valors, valors individuals, valors de parella i valors familiars, sortirà la coherència. Estic actuant en pro dels meus valors a casa? Què és important? El respecte. Vale. Doncs si el respecte és important, primer definim aquest respecte. Què vol dir ser respectuós? No? Sempre m'agrada plantejar-ho com què no passa dins una família on hi ha respecte. Quins comportaments no passen? Pues aquí poden, no? La gent pot dir o diu a vegades els crits, els insults, la manipulació. Pues plantegem-nos. Ara mateix estem sent coherents i a partir d'aquí comencem a pensar com, no?, implantar tot això.
1: També abans comentaves que el límit també ha de respectar la persona que l'està posant.
0: Totalment, clar.
1: Que a vegades això se'ns oblida.
0: Clar, difumina, és aquesta polaritat que parlem moltes vegades de on anem a l'autoritarisme o anem a la permissivitat. L'altre dia en una sessió una mama em deia, no, clar, jo respecto molt la meva filla i el que necessita, li dono molta llibertat, no? I em deia, jo tinc al meu lavabo unes crametes, no?, i un maquillatge i tal. Em va dir, aquestes crametes em van costar molts diners. Bueno, encara que no em costessin diners, és igual, era una cosa seva. I la nena, petitona, va allà i juga i tal. I clar, la mare em diu, és igual, ja em compraré unes altres, no?
1: No passa res.
0: Clar, no passa res, perquè realment ella pensava que estava respectant el que la nena experimentés. Clar, si això va en contra del respecte cap a tu, no és respectuós. Quin seria el límit? Observo el que la meva filla necessita, li agrada tocar crametes, tal, llavors adapto això a algo que em respecti a mi, que respecti a tu i que respecti l'entorn. Llavors és molt important si ens parem, o sigui, aquest és un gran exercici per saber de límits, si ens parem i realment fem aquesta anàlisi d'aquests tres factors, amb respecte a mi, respecte a tu, respecte a l'entorn, ja ens serà molt més fàcil.
1: Aquesta manera de posar límits s'allunya molt, segurament, de la que ens han posat a nosaltres com a infants. Mm. Què passa quan nosaltres, que ara som els pares i mares, ens trobem en una situació en què hi ha gent que no posa els límits de la mateixa manera, siguin perquè és més grans, avis, pares, etc., o sigui perquè és una família que decideix posar-ho de manera diferent. Quan hi ha aquest conflicte de diversitat d'opinions en com posem els límits, o hi ha diferents nens amb diferents límits. Mm-hmm. Com ho gestionem, això?
0: Mira, tota manera diferent de fer és una gran riquesa i una gran oportunitat de veure que al món hi ha diferents maneres de pensar. Tenim la sort que en la primera part de la vida dels nostres fills i filles nosaltres som el seu referent i és molt important el que nosaltres pensem. Llavors aquí jo sempre dic mantinguem la calma.

0: Si la persona que posa un límit molt allunyat o no posa el límit molt allunyat al que nosaltres considerem molt important, el que podem fer és comunicar-ho. Comunicar-ho amb tot l'amor i la compassió i la tendresa possible. Els nostres avis o els nostres pares han tingut una vida molt diferent a nosaltres, no han tingut la informació que nosaltres tenim ara, i ho han fet també com han sapigut, no? Això que diem sempre, sí. Ho han fet també com han sapigut. Llavors, poder dir-ho des d'on ho diem és molt important, no? Poder dir-ho amb fixat, no? Això és important per nosaltres, a veure si ho podem canviar, no? Si és el temps de pantalles o el que succeeix
1: amb els petons,
0: o amb els petons, llavors comunicar-ho. A vegades no serveix de gaire.
1: Ja.
0: Llavors, aquí el que hem de posar és una miqueta de balança, no? Poder parlar amb els nostres fills i explicar, mira, he vist que l'àvia ho fa d'aquesta manera, jo ho faig d'una altra. No desmereixent o no parlant malament, evidentment, dels avis. Explicant la nostra manera. I posar aquesta balança de què pesa més, aquesta petita cosa que no ens acaba d'agradar o el temps de qualitat que passen amb ells. Llavors, rebaixar una miqueta i si veiem que hi ha alguna cosa que no ens agrada que està passant i posem molt més valor amb el temps que passen amb ells, tenim l'oportunitat de després a casa que sigui un lloc d'aprenentatge i de veure diferents maneres de fer-ho i reflexionar sobre això.
1: Molt bé. Què passa amb el poder? Perquè sovint, no, es confon una cosa amb l'altra o creiem que perdem poder amb un límit o amb altre. És una paraula que també no agrada massa.
0: Sí.
1: Poder, autoritat, límit.
0: Clar. Evidentment, com diu la peli, un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Tenim un poder relacional envers els nostres fills. Aquest poder ha de servir de guia, ha de servir de protecció. No? Llavors, moltes vegades, la majoria de vegades, el que xoca més amb l'educació és la por. Ja sigui por a que el meu fill em prengui el pèl o por a que pateixi. Llavors, això és el que ens fa anar de l'autoritat. Perquè una família no és només autoritarisme o autoritària o només permissiva. És que durant el dia, parecemos, no?
1: Sí,
0: i avui m'enfado molt i estic molt així i després em sento malament i et deixo veure la tele, tot i que... Sí, entre setmana no veiem la tele, però com t'he cridat, va, pobret, no? I anem, fem una mica ping-pong.
1: És molt difícil ser coherent.
0: És molt difícil, és molt difícil i sense pare. Vull dir, sí, a la vida en general és difícil. El primer pas és saber com ho vull fer, no deixar-me anar amb la inèrcia, no? L'important és que entenem que nosaltres acompanyem els nostres fills, anem amb ells, no contra ells. No és una lluita. Jo vaig amb tu, no haig d'estar ni a sobre teu ni sota teu. Vaig amb tu, al teu costat, i t'ensenyo de guia. Sempre els dic a les persones que venen a la sessió que s'imaginin que de cop i volta estan a la faldilla d'una muntanya, no? Estic a la faldilla, i vaig tot equipada per començar a pujar aquesta muntanya i apareix una persona al teu costat i et diu: soc el teu xerpa, no? T'ha tocat que sigui jo, no pots escollir una altra persona i anem a pujar la muntanya, aquesta muntanya que es diu vida, en realitat. Llavors, tu el que necessites és una persona no que t'estigui manant: no trepitgis aquesta pedra, fes això ràpid. Clar, tu aniràs pujant la muntanya, aniràs visquent amb por, sobresaltat, ostres, no estic gaire segura, què li passa a aquesta persona, no? I als nens petits encara és més perillós perquè aprenen a com és la vida, no hi ha aquesta capacitat de reflexió. I tampoc voldràs una persona que t'acompanyi a pujar aquesta muntanya ai, no sé si ara haig d'anar cap a la dreta o cap a l'esquerra, no? Ai, aquest riu, que perillós. Pues jo aniré cagada. Aniré cagada. Llavors, val més anar a poc a poc, amb seguretat, mostrant que no hem d'estar a sobre dels nostres infants, sinó ensenyar-los a viure. I no hem de tenir por, perquè els nostres fills i filles aprenen el que està bé i el que està malament segons el que nosaltres els permetem fer o deixar de fer.
1: I quan hi ha un desbordament, un pollastre, un, ja tots sabem, aquell moment, donar volta sobre si mateix, etc.
0: Treure mocs, no? La niña d'exorcista, les faves.
1: O pega, no? A veure, què passa en aquest moment? Com ho fem perquè els límits no se'n vagin a campistraus?
0: Vale. El primer de tot és intentar no controlar la situació. És a dir, ja, no? I què vol dir això? Vol dir que tu en aquest moment, quan hi ha un desbordament emocional, allò que dèiem de la tapa aixecada del cervell, això vol dir que la part de supervivència està prenent el control, la part racional se'n va en orris, no? Uh-huh. Llavors, aquí mantenir la calma, entendre que la teva finalitat no és que en aquell moment passi allò que tu vols, perquè llavors no estàs acompanyant, estàs intentant controlar. Entendre que el teu fill, filla, està amb desbordament emocional i tu estàs allà sostenint la situació, no perquè s'acabi, sinó perquè la pugui transitar de la millor manera possible. I després ja parlarem sobre allò que ha passat, no? Sobre el límit que no s'ha complert. Perquè
1: per exemple, pagar.
0: Pagar, no? No? Evidentment, el que no farem és te pego pa que veas lo que duele, que això ens ha passat moltes vegades, no? Allò que ens feien de... Ah, doncs tu em pegues, no? Et fa mal? Doncs mira el que fas. No.
1: O a vegades entre germans, no? Veus que hi ha un clatallot, una pessigada, no sé què. Vine, ara li fas tu amb ell.
0: Sí, exacte. Aquí hi ha aquesta incoherència, no? Si jo et dic, no es crida! O et pego mentre es pegues, els nens aprenen a que sí que es pot fer. Perquè si l'adult de referència ho fa, sí que es pot fer. Què s'ha de fer? Primer, assegurar-nos que els tres elements estan respectats, no? Que ningú es faci mal, que tu no et facis mal i que no trenquem les coses. Vale. Quan poso aquesta distància, si cal, vaig amb tu a l'habitació, et separo del teu germà, el que sigui. T'acompanyo perquè et calmis. I jo haig d'estar regulada, saber que no haig de solucionar res en aquell moment. I després tenir l'oportunitat de parlar sobre això. Buscar solucions. No només quedar-nos sobre el que no es pot fer, sinó preguntar com ho podríem fer d'una altra manera perquè això no passi. Què ha passat? Des de la curiositat real. Deixar de ser policies, jutges, no? I tu què has fet? I és que no sé què.
1: Què ha començat?
0: No sé què. Pues algo hauràs fet. És que tot això no importa. Què ha passat i què podríem canviar, fer-ho d'una altra manera, perquè això que ha passat no torni a passar. Que se li diu enfocar-nos en solucions, que és el que necessitem a la vida.
1: Total.
0: No? No buscar culpables. No, no, ha passat una cosa. Vale, no volem que torni a passar. Vinga, entre tots, segons l'edat del nen, tu hauràs de posar aquest cervell prefrontal, no? Hauràs d'argumentar més petites solucions, donar alternatives. Doncs quan és un infant molt petit, doncs en comptes de fer això que em fas mal, i jo no deixaré que em facis mal. I això és posar un límit que li està ensenyant que ell tampoc o ella tampoc ha d'acceptar. Doncs no deixaré que em facis mal. Fixa't, a mi m'agrada molt més que m'acaricis. No? O li volies demanar el cotxe. Com ho podríem dir en paraules? Utilitzar aquest llenguatge d'infància per connectar amb ells, que és curtet i clar.
1: No, cortito. Parlem, no, més, no,
0: parlem més.
1: No, parlem més del
0: curtet
1: compte.
0: I clar. Llenguatge d'infància no és de tipus cutxu, cutxu, cutxu. No, que moltes
1: vegades... Miau, guau, guau, miau, miau.
0: Ni la xixita. Hay de comer xixita.
1: No, què és això?
0: No? Sí, és sí. Simplement dir... Anem a posar-ho en paraules, com ho podríem fer... Doncs jo et dic com ho faria, no? Perquè en aquell moment potser... I això fora del desbordament emocional, eh? Després, quan som més grans, donar-los la paraula. No tenir pressa. Necessitem temps per acompanyar, per posar límits i per tot. Vale, què ha passat? Com t'has sentit? I escoltar des del cor, de veritat, per intentar entendre. I si no ho entenc, no passa res, valido. Jo a vegades no puc entendre el que t'està passant, però veig que estàs aquí i estàs així, no? I ho dic...
1: Sí. I quan són més grans també comentàvem d'involucrar-los en pensar aquests límits.
0: Totalment.
1: No? Que arriba un punt que, clar, ja no és un tema físic, de, doncs això, el cinturó, però ja arriba una edat que volen començar a fer coses sols, que volen cada vegada tenir més independència,
0: sí.
1: I això a nosaltres ens genera a vegades una inseguretat i unes pors, totalment, i hem de tornar a crear uns límits diferents als que estàvem acostumats a fer des de la infància més primerenca,
0: clar.
1: No?
0: Això és diferent, límits que pautes. Els límits són iguals, des dels 0 anys fins als 99. És a dir, a casa no ens insultem, no ens paguem. Això és un límit claríssim. Quan van canviant segons el ritme maduratiu o l'edat dels nostres fills, són les pautes, que és diferent als límits. Per exemple, no parlàvem abans de l'hora d'arribar a casa o el temps d'ús a pantalles o coses que van canviant segons la parcel·la de poder dels nostres fills i filles o segons el seu ritme maduratiu. Llavors, aquí l'ideal és començar a cocrear amb ells. El meu fill... té 14 anys, no? Ara ho parlàvem, i comença doncs, a voler sortir més amb els seus amics i arribar una miqueta més tard. Jo puc tenir un límit que és que, evidentment, més tard d'una hora en concret, no vull que arribi per un tema de seguretat. Llavors jo aquí li dic, mira, per mi és molt important això, i això serà... O sigui, és molt important que hi hagi una hora d'arribada perquè... els dos ens dongui un marc, no? Jo a saber què puc esperar, però també és molt important per mi el que tu necessites. Llavors, dintre d'aquest marc, perquè ja arriba una edat en què els límits ja no serveixen, eh? Els límits de petits. Després, Això ha de ser pautes de convivència. Intentar controlar un adolescent és inútil. És inútil perquè jo et puc prohibir sortir el cap de setmana, però arribarà dilluns. I dilluns faràs allò que jo t'he prohibit. Llavors, és construir aquesta casa i de petit jo en marco els límits i de gran que ho creo els límits o les pautes amb tu. Quina hora està bé per tu? No? Si jo et dic a les 11 i punt, aquí el que estic mostrant és poder i control.
1: Autoritat.
0: Autoritat. Llavors, que ho crea és preguntar, què està bé per tu? Vale, doncs a les 11 i mitja. Ostres, a les 11 i mitja per mi potser em sembla una miqueta tard. Fem una cosa, fem a les 11, però si tots els teus amics estan amb tu, m'avises i mirem a veure si ho podem allargar.
1: Ajustem una mica.
0: Sí.
1: Molt bé. En tot cas, jo crec que l'adolescència mereix, no un capítol, no, una temporada
0: total.
1: Sencera, però ja ho abordarem. Molt ràpid, que se'ns acaba el temps.
0: Sí.
1: Exercici d'avui.
0: Vinga, doncs avui us proposo també, una vegada més, introspecció. Llavors, m'agradaria que les persones imaginessin, imagina't que tens dos pedres a les mans, no? En una mà tens el que és el poder adult. El poder adult ben entès. El poder adult, què vol dir? Responsabilitat, que vol dir calma, previsibilitat, no? I amb l'altra mà, a la mà esquerra, per exemple, el poder infant, de l'infant, que també és molt important, no? Les ganes d'explorar, de decidir, de provar, de decidir sobre el seu cos, que parlàvem, vale? Si una mà domina i deixa l'altra baix, apareix la submissió, que és el que no volem, perquè arriba l'adolescència i han de poder decidir i saber com es fa això, no? Vale? I si no, si només val la mà de l'infant, hi ha el caos, hi ha el descontrol, hi ha... tot es va en orris. Llavors, quan les dues mans es troben, hi ha equilibri. El meu poder sense fer-te desaparèixer, des de la connexió, des del veig, des del... ets important, tu... I els teus desitjos, no només necessitats. Llavors, aquí m'agradaria llançar tres preguntes. M'agradaria que pensessis. La primera pregunta és, què et fa perdre el teu centre quan poses un límit? I va més enllà de pensar ràpid, eh? Què penses sobre tu quan poses un límit? Què et connecta amb la teva calma? Què et fa sentir estar calmada? Doncs abans de posar un límit, ves allà, ves aquesta connexió, ves potser la certesa que estic fent, que estic protegint, la certesa que estic sent una guia, el que et connecti amb la teva calma. I per últim, què ajuda al teu cos a mantenir-se present quan dius no? Perquè dir no és un acte d'amor cap a moltes persones. El meu fill, el que més ràbia li dona, però ara ja en riem quan ho dic, és t'estimo molt i la resposta és no. I amb un somriure, perquè podem posar límits, hauríem de posar límits des de la calma i des de l'amor. T'estimo molt i no.
1: Doncs jo crec que ha quedat molt clar que hem entès que els límits no són barreres, sinó al final són llaços de confiança.
0: Ponts.
1: Ponts que doncs, ens faran confiar els uns amb els altres.
0: Totalment.
1: Perfecte, doncs ens haurem de retrobar en el proper capítol. Ai, sí. Per saber més sobre aquest projecte que és la criança. Com sempre, què els hem de dir a aquesta audiència?
0: Ho estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
1: Fins la propera.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill i comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya.
4: Ni mama, ni mom.
3: Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni Mama Ni Momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
5: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell s'obre a aprendre. Vol dir que aquesta persona pot ser competent també. Llavors estem tranquils perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir. Estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si, en canvi, la situació o la persona no és confiable, per tant, no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta, s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podré aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada i només el meu cos estarà amb aquests nervis, no? De saber si em vaig aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és, que sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs, molt tensa on el fruit serà baralla segur i els dos acabareu malament o plorant o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar perquè hi diem frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que per què et costa tant.
3: Hauries de tornar a P5 o...
5: Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits sí, quan castiguem. Sembla mentida, però encara es fa.
3: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta a una persona.
5: Sí, no la situació, identificant quina situació estic, doncs allà al cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no. La importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, no crear reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada perquè sí estoy seguro. No. Vol dir en què... Encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut.
3: Mm-hmm. Posaves un exemple abans de començar la gravació, de que a vegades, que tots ho hem fet, i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet,
5: i
3: de
5: jo
3: forma
5: també.
3: Totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €, quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental, i tu ho fas, per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
5: Total.
3: El nen es bloqueja.
5: Clar.
3: O 1,50 €, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. Però home, 1 € i 1 €, un més un, com és que no ho sap?
5: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
3: Se't desmunta tot.
5: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no?, de supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
3: Drama. No, jo et deia que a mi m'havia passat, jo ho vaig fer amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
5: Clar.
3: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
5: Clar.
3: Llavors... molt bé, parlem massa, una vegada més.
5: Ja. Una vegada més, i sempre, que és meravellós, utilitzar la vida quotidiana per a això. Jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
3: per
5: sensació.
3: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
5: Clar, jutjant, ni... i llavors anar pel carrer, això ho feia molt el meu avi. Jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules, no? Que sempre ho diem. Doncs si tu vas des de... realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill on a més aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat, simplement la pregunta, i si veus que falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
3: Ja està, molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
5: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa alguna cosa molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no?, de ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés.
3: Uh-huh.
5: Que si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
3: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem.
5: Clar.
3: És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
5: Amb l'autorrevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu, què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills. I això és important, revisar que ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills. Sí. Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
3: Totalment.
5: Llavors, aquest judici, què et desperta a tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant, calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intenta no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, Clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
3: I si ja hem fet mal amb aquesta mirada? Què podem fer?
5: Fem mal sempre. Vull dir, no farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana. El no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Yeah. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdón, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no? Ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més. Però parlar no des del dogma, no? Des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
3: I això a qualsevol edat d'infants?
5: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li preguntes, o 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
3: I es quedarà
5: o
3: igual.
5: Potser, clar, o es quedarà igual, o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és hora de rentar-se les dents. I jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
3: Molt
5: no?
3: Bé. Fantàstic.
5: Clar, llavors, aquí l'humor també ha d'entrar amb la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes... Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no, del cervell que encara no està desenvolupada i li diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els hi estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves, i no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir, quina bona idea has tingut, sí, però això original. Desgraciadament encara no és així, no? Llavors, mira, si vols jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un mica, no et ridiculitzo, miro el que dius, aportes, no? Llavors, quan som més grans, sí escoltar el que diuen.
3: Molt bé. Mm. Quan els pares ja ens hem desbordat, ja hem tingut aquesta mirada i ens sentim tan malament, què fem amb aquesta vergonya de l'adult?
5: Després de reparar, identificar, doncs això, mirar què ens passa i entendre que hi ha dos tipus de culpa, no? A mi m'agrada parlar de la culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa, deixant de banda la culpa cristiana, catòlico-apostòlica, no? Que és por mi culpa... Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica el que ens fa ens quedem allà atrapades, no? Et feia, abans quan parlàvem, l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat o a pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos. Hoy...
3: Perquè et sents tan malament que ho vols compensar.
5: Exacte. I no es compensa amb coses externes.
3: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
5: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
3: Totalment.
5: Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com en parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
3: Així com abans comentàvem d'incorporar la seva opinió o les seves idees respecte a com podem reaccionar davant d'una situació que ens ha desbordat, en el cas de la nostra reacció com a adults, també els hauríem d'incorporar, escolta, la mare o el pare a vegades també es desborda. Com t'agradaria que et tractés, com t'agradaria que reaccionés o això és un error?
5: Més de com t'agradaria que jo fes les coses, preguntar com et sents quan jo he fet això, no? O què t'ajudaria a tu en aquesta situació, per exemple, amb el tema del bloqueig, no?, dels deures o quan estic a la tenda que vull que assumis, quan això ja ha passat, arriba a casa i pregunta com t'has sentit. I en aquest cas, què t'hagués ajudat que jo fes? No? Preguntar-li des de la seva responsabilitat, des de la seva parcel·la de poder o des de la seva emocionalitat, però que ells no ens han de dir com ho hem de fer. Nosaltres som els adults, més que res perquè nosaltres tenim aquesta responsabilitat. Tot gran poder comporta una gran responsabilitat.
3: Exacte.
5: Llavors, els nens no ens han de dir com nosaltres hem d'actuar, però evidentment hem de saber com es senten quan nosaltres actuem d'aquesta manera i saber que, i ells han de saber que a nosaltres ens importa com es senten. Llavors, evidentment, sí, preguntar sempre al com t'has sentit, què haguessis necessitat. I aquí ens donen una informació valiosíssima. També et diria de l'exercici de preguntar-te a tu quan eres petita, quan eres adolescent, quan pensa en un error de la teva vida i què t'hagués ajudat per part d'un referent adult, quina actitud, què t'hagués agradat que et diguessin, com t'hagués agradat que t'acompanyessin. I aquí també ens dona molta informació. No?
3: La clau, molt bé. I en situacions que ja ho veus venir, que hi ha situacions que ja ho veus venir i que tu ja saps que com passi allò que estàs preveient que passarà i que acaba passant, posàvem abans el cas d'un gerro, estàs saltant, no saltis aquí perquè això li donaràs un cop i caurà, li donaràs un cop i caurà, i passa, no? Li dona un cop, cau. I tu explotes.
5: Explosió, claro.
3: Perquè t'ho he dit 5 vegades que
5: I
3: passaria.
5: I la tarda ja gira, ens enfadem, plorem, crits... Important l'anticipació. Si tu ja estàs veient que hi ha alguna cosa que pot passar i es pot prevenir, no? Doncs fes-ho. Si tens un nen de 3-4 anys, està saltant a casa i hi ha un gerro que t'agrada molt o que és molt car o el que sigui, doncs treu-lo d'allà. Treu el gerro, no? I ja està. I treu-lo d'allà. A vegades no podem treure tot a la casa, no? I també volem que els nens aprenguin a relacionar-se amb l'entorn perquè siguin curosos. Bueno, jo et diria que les indicacions en positiu, diguem el que sí que pot fer. Per exemple, si jo no vull que saltis al costat del gerro i aquest gerro no es pot moure, doncs et dic, recorda que juguem d'aquest lloc a aquest lloc, no? I jo t'estic posant un límit, te l'estic marcat. No t'estic dient el que no vull que facis, perquè quan tu dius no vull que facis això, el cervell el no ho identifica. No pienses en un elefante rosa. Claro, pum, no saltis al costat del gerro. Pues el nen de seguida es veu amb ell saltant i els químics que genera el cervell són tots aquells que tenen relació amb saltar al costat d'un gerro. Doncs jo aquí et donaré les indicacions de hem de jugar d'aquesta part del menjador fins a la tauleta, m'invento. Vale. Si jo ho dic i això no es fa, llavors revisarem. Què has entès del límit? Preguntarem, no diem, ho has entès i que ens diguin sí o no, sinó, què has entès d'això que t'he dit? I deixem que el nen ens ho digui. Vale. I després ho podem dir, la conseqüència o l'enfoc en solucions serà, i què farem si això no passa? Pues potser hem de deixar de jugar al menjador i hem de fer una altra cosa. El problema és que parlem massa, repetim, explotem, però mai hi ha el com si ho hauríem de fer. I això és importantíssim, perquè recordem que educar és acompanyar i donar eines de vida. I si jo només dic això no, i mai dic com si, no hi ha aprenentatge.
3: L'altre dia veia per xarxes una noia que explicava el cauràs, no vagis per dir que cauràs, que si tu li estàs donant constantment el missatge de cauràs, és evident que caurà.
5: Clar, i si és perillós, perquè no li deixis fer. I no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva... quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un. Total. Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. Ves en compte. O camina lent, no? Indicacions dels que si volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego.
3: Si t'ho
5: no?
3: havia dit.
5: Claro.
3: Ho veus que t'ho
5: havia
3: dit?
5: I a més
3: dit?
5: És que hi ha com una petita satisfacció. Ha passat el que jo sabia que iba a passar, saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Sí. Llavors, si hi ha algo perillós, no li deixem fer. Si hi ha algo que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida, pues quan ho passi, li diem, primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li, crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
3: Correcte. No, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca a nivell de responsabilitat.
5: Tu com a adult saps.
3: Clar.
5: Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i no? I això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
3: Sí, clar.
5: I sempre hi ha hagut error, o potser un gran descobriment ve d'un gran error. La meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Mm. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
3: O intentar, això, preveure. L'altre també mirava, veia un cas fa molt de temps d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla, treu la bossa de natació. Avui has tingut natació, treu la bossa. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa, que ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li, és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etcètera, etcètera, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
5: Clar.
3: Llavors, segurament, aquell dia, quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
5: Va haver un gran aprenentatge.
3: Exacte.
5: Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
3: Sort.
5: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que no flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira això que deies, és que molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir, vaya pesta. Claro, no, que li farà vergonya. I li vaig dir, és que això és crear autoresponsabilitat. Saber que les coses, bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
3: Sí.
5: Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre que no ha nacido para ser servido, no?
3: Correcte.
5: Llavors, les meves coses tindran conseqüències,
3: totes
5: els meus
3: les
5: actes.
3: Les tenen conseqüències,
5: clar, i si, quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòstia, he passat vergonya, jo, em sap greu.
3: Clar.
5: Jo no vull que tu passis vergonya, jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors, no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
3: Sí.
5: Ja t'ho havia dit jo, no? I no? No, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Doncs pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami. No, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui. No és menjar, alimentar el nostre ego.
3: Total,
5: no. És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara, que pesada. Vale, doncs pues,
3: ja està.
5: Ja està.
3: Em dono per assabentada que ho has entès.
5: Perfecte, i si necessites res més, estic aquí.
3: Ja està.
5: I ja està. I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis en recordar-te. Mm-hmm. O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita, i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
3: Moment de reflexió, moment d'exercici.
5: Vinga.
3: Cindy, què ens planteja?
5: Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontàni, sí, no, d'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto un altre.
3: Vinga.
5: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat, doncs, el teu fill, pot servir també la teva parella o algú, és igual, no? I canviar... Bueno, primer respira, no? I torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa. I substitueix el que has fet per dos preguntes, que és què t'està passant, no? Què està passant en tu perquè hagis fet això, per què ho fa i què et passa. Per què ho fa i què et passa, no? Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa, i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara, no? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Doncs l'exercici seria una miqueta aquest.
3: Bo aquest, eh?
5: És xulo, eh?
3: Aquest és bo, eh? Sí. Vinga, autopistes.
5: Autopistes,
3: autopistes
5: queremos. Però bueno, si ha de ser una carretera de pueblecillo, pues primer una carretera de sorra i després ja construirem. Poc a poc, amb vulnerabilitat, amb compassió i amb ganes de seguir aprenent.
3: Ho dèiem abans també, com ho has dit, que portem la motxilla, és a dir, tenim aquesta motxilla de com ens han criat,
5: sí,
3: però com ho has dit, que no
5: que
3: ens...
5: No ens condiciona.
3: Correcte.
5: Tot el que hem viscut a la nostra infantesa, a la nostra vida, ens condiciona, però no ens sentencia.
3: Aquí.
5: Llavors, la clau la tenim nosaltres en quant a volem tallar aquests patrons, volem revisar-nos, i sempre a poc a poc. Si els nens han d'aprendre a poc a poc i amb temps, nosaltres igual. Vulnerabilitat, compassió i ganes de fer-ho diferent, amb coherència.
3: Perfecte. Doncs avui sabem que no som perfectes, que no ho serem mai.
5: No.
3: Spoiler, no ho serem mai.
5: No, i que bé, i que bé.
3: No, ningú és perfecte. Però volem canviar-ho i només sent conscients ho aconseguirem.
5: Clar, i Sílvia, recorda...
3: Què passa?
5: Que ho estem fent el millor que sabem, i això és moltíssim.
3: Doncs ja està. No tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol de Ni mama ni momo.
5: Que vagi molt bé.
3: Aprenent.
5: Sí.

0: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
1: Molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts a un Macedònia especial. Avui especial perquè avui us convido al cinema. Bé, no convidar-vos al cinema, però sí escoltarem cançons molt populars del món del cinema. Entrem al cinema, apaguem les llums, s'obre el teló i quan comença els títols de crèdit de la pel·lícula Retorn al futur, s'escolta aquesta cançó.

El 2001 es va estrenar una pel·lícula musical ambientada a finals del segle XIX que aprofitava moltes cançons actuals de diferents cantants coneguts. Així escoltem a les noies del Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

Al 2002, Martin Scorsese va fer un film on es representava els grups mafiosos de mitjans del segle XIX a New York. Una veritable classe d'història. Les mans que van construir Amèrica.

El 2008 es va iniciar la saga de vampirs homes llops i humans més romàntica i juvenil. La primera pel·lícula va ser Crepuscle i després els llibres van tenir molt d'èxit, continuant amb Lluna Nova, Eclipse i Elevada. Escoltem la balada d'aquesta pel·lícula.

Com no, farem una petita incursió a les cançons dels títols de capçalera de la saga de James Bond. El 2006 va arribar un nou Bond, el darrer, Daniel Craig. Del seu primer film, Casino Royale, escoltem la cançó Tu coneixes el meu nom.

és ben conegut que Quentin Tarantino posa molta cura a les seves pel·lícules i encara més a la banda sonora. El 1994 va fer la seva segona pel·lícula de la seva carrera, Pulp Fiction. Escutem una de les seves cançons. Girl.

Al 1998 es va estrenar la pel·lícula de Calamitats, on un meteorit estava a punt d'estavellar-se a la Terra. La pel·lícula no estava malament, però la balada que es podia escoltar va ser el millor d'Aerosmith.

El 1990 va sortir la pel·lícula d'amor de precedència, Pretty Woman, el romanç d'un milionari i una prostituta. La pel·lícula va tenir un gran èxit i va fer ressorgir la música d'un gran cantant, Roy Orbison.

Amb aquest any, 1990, es va estrenar Ghost, la història d'un home que mor, es torna fantasma i intenta salvar des del més enllà a la seva dona. Igualment, que Pretty Woman va tornar a donar fama a un altre cantant del passat, The Little Brothers, un Chained Melody. Whoa.

A 1994 podríem veure una pel·lícula on es pareix la fantasia i realitat d'un jove amb una gran mestria per enamorar les dones, amb una bellíssima cançó d'amor. Alguna vegada has estimat realment una dona?

1990 ens trobem una petita joia protagonitzada per Cher i les joveníssimes Winona Ryder i Christina Ricci. Una comèdia suau i divertida. El nom, Sirenes. Escoltem una cançó de la pel·lícula interpretada per la mateixa Cher.

1994, va sortir la primera comèdia amb final feliç britànica, Quatre bodes i un funeral. Van seguir altres com Notting Hill o les pel·lícules de Bridget Jones. Escoltem Love Is All Around, la més popular.

I bé, fins aquí el programa d'avui, una sessió de cinema fantàstica, plena de cançons, d'imatges, de records. Molt bé, doncs moltes gràcies per escoltar la ràdio, moltes gràcies per escoltar la ràdio, Sant Boi. Es escoltem la setmana que ve, segurament. Gràcies per escoltar la ràdio, bona tarda, adéu, gràcies.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar de coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc. Escoltem música. Fem l'amor. Suspenem o aprovem exàmens. Somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Bé, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, doncs ja t'etiqueten amb una...
2: A catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
3: Ai, va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què canvies a castellà? És que no ho entenc. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què sigui necessari?
4: Trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!

0: Sóc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46%. O sigui, hem passat del 46% al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La casa en flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
1: Què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
3: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida, en són dues, són gresca i xerinola.
3: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això diu molt de tu, ja, eh?
3: Sí, és una...
0: Per què t'agraden, a veure?
3: Perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
4: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és, a veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, xiu-xiuejar.
4: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català i que representa no tant aquell moment que estàs parlant en silenci, sinó un acte, saps? Tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
5: Hola,
0: la Noelia té 15 anys i va a tercer d'ESO, i la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
5: Sí.
0: Romàntica.
5: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec, o sea, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera tan
0: completa, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I per final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa la tercer d'ESO, i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
6: La manera de pronúncia m'encanta, simplement la paraula i escriure-la.
0: Va. Molt bé, doncs va, ja que hem fet les presentacions, entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia, i si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
3: Jo sempre amb tothom.
0: Amb tothom, és la teva llengua.
3: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
5: No.
0: Aaron? Ai, Noelia, t'ho has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
5: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
5: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
5: No, només amb alguns professors.
0: Vale. I tu, Aaron?
4: Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics comptats al català, i a casa, de vegades, jo em considero que estic no parlant.
0: Uh-huh.
4: Per desgràcia, la veritat. I...
0: Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
4: Sí, és clar, però el català com és nostre, uh-huh, i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
0: Uh-huh. Tu, Paula?
6: Jo, la majoria del temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, uh-huh, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
0: I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
6: Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar.
0: En tots els contextos, per això, a l'escola o en tots els contextos?
6: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat, uh-huh, i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, uh-huh, si no en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
0: I què et sembla si no el sap?
6: Doncs, em sembla bé, també. Jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
3: Uh-huh. Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, però sí, vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre m'entenguin, jo els hi seguiré parlant en català.
0: Uh-huh.
3: Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
6: Totalment, sí.
0: Noelia, què opines de tot això que comenten les companyes?
5: Jo opino que sí, que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà,
0: uh-huh,
5: i em responen en català, i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català, sí, puc, o sea, perquè puc, però no estic acostumada.
0: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i l'altra persona manté el català? O no?
5: No.
0: És
5: perquè
0: una conversa bilingüe.
5: Si ens entenem, doncs...
0: Uh-huh. D'acord.
5: D'igual.
0: I tu, Aaron, què? Què opines?
4: Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que si la persona...
0: O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
4: Sí, sempre el català, perquè, i de fet, ha hagut... un treball darrere, però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et respon en castellà i no et respon en català, pues tu, i jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
0: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
4: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà, i llavors tinc la costum de

0: Et volen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, parla castellà, que estarà més còmode. O deixa de fer el ganso, per exemple.
1: Que
0: i llavors, sí, sí, et fan com una miqueta d'acostar, sí, saps?
2: Noelia, tu què vols comentar?
3: És com estrany. Per exemple, a la meva escola, jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com, sí, claro.
2: O sigui, que aniran malament, vols dir?
3: No, però com... com que fan la gràcia, per així dir-ho, perquè és com... perquè ara
2: o sigui, se sent com una broma, no? Una sensació,
3: sí,
2: com una...
3: Sí.
2: I, clar, una mica això em lliga, creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà, en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment?
4: Jo penso que no. Trobo que el castellà, ai, el català és un idioma molt xulo de parlar i amb paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
1: Com pingüí.
4: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final, no sé, trobo molt divertit.
2: Que al final una llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no? Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
4: Sí.
2: I al final, veure's obligat a canviar una, no, la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada que... que us heu vist obligats a canviar-la pel que diran, ja no perquè evidentment l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, ai, no, el que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
1: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua de no de l'escola, perquè en teoria els professors t'obliguen, bueno, o imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
2: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català, pel que diran?
1: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
2: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
5: Parlo català a l'escola amb les meves amigues i allà on vaig menjo amb la meva família perquè tothom parla en castellà.
6: És el meu dia a dia, sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
7: A part amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
8: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiós, perquè sobre l'obra és en català.
5: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
6: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs llavors sí que passo del català al castellà i no em veig ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmode. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
7: Sempre es pon en castellà o en parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li respon automàticament en castellà.
8: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català, d'un castellà i parlo castellà i jo pregunto per què.
9: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
5: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
7: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà. Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà... és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
8: Català. M'estimo molt el català.
2: De fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual, perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%, d'acord? Ha canviat.
1: Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per guanyar diners,
2: Digues.
0: I és que això ho tinc... claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflauer, un grup de català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim, jo si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i dona, em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengua de, per exemple,

0: anglès que no l'entén persona, però s'arriba completament, perquè ja no és com, o sigui, ja no és la llengua, sinó com ho fas, saps?
1: Però hem de ser sincers, eh? Vull dir, si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners en, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut però en català,
2: és que el que me costaria a mi, no sé si ganaria.
1: Què faríeu? Sí, realment, català, català, eh?
0: No, no sé si és... I no és per cada bé. Jo dic perfectament, encara que sigui castellà parlant, jo diria català. Tu com...
1: Tu, Noelia, què opines?
3: Jo diria catanyol.
1: Catanyol.
4: Ah, sí, eh?
1: Molt bé, escolta, això també deu tenir el seu públic, eh?
3: Sí.
1: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
5: M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
1: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser hi ha molts influencers, molts
5: generadors
1: de contingut.
5: Faria contingut mixta.
1: Mixta.
5: Les dues coses.
1: És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu aquí no s'està mullant, vol no oblidar-se d'un nínxol, no? I, bueno, i tu, Júlia...
2: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
1: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que ha que és inferior o ara mateix esteu en un bon punt?
2: Abans ostres, està molt bé ara.
1: Però està
2: igual.
1: Està...
2: La indústria de la música catalana està...
0: No, jo crec que ara està petant.
2: Està petant, sí, està ara.
3: En el
1: quins cantants, quins grups catalans?
2: Mira, Oques Grasses.
0: Jo mateix escolto Oques Grasses, Figaflaua, La Fumiga. Últimament estic escoltant també això perquè m'ho van recomanar molts amics i jo crec que el català, la música catalana està en un punt molt àlgid, encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta...
2: A Catalufo.
0: A Catalufo.
2: O Catalanet.
0: Exacte, o amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflaues perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir. O sí, dona igual. O sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
1: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Mm. Per tant...
2: Per temes de nombre de parlants, també, no?
1: Nombre de parlants i potser alguna cosa més, popularitat potser.
2: Jo crec que ho petes més en català aquí, no, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
5: Sí.
2: I hi ha més gent concentrada que escolta música en català.
1: Clar, trobeu per exemple el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobaríem també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
2: Hi ha un altre tarannà, vols dir? En castellà,
1: no sé si hi ha ni tan sols podem trobar el contingut, és a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si la Paula m'entén.
5: Sí,
1: tu què opines?
5: Jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
3: És preparat amb mi sí que em surten.
1: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com a essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès?
2: Com Samat, per exemple.
1: Samat, sí, pot ser.
2: Sí, però
1: alguna
2: ara
1: més?
2: No se m'acordeix.
1: Layat, crash, jo, random...
0: Layat, random, jo... I sí que hi ha paraules, però Layat. Això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els tiktokers o els instagram, els influencers que hi pugin contingut en català perquè, pues per això, pues per el que li dia abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
1: Clar, les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
2: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
1: I això com es fa? Nòlia, com es fa que el català sigui necessari?
3: Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
1: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma.
3: Un entorn
1: també.
2: Entorn, cursos gratuïts, exacte, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
0: Exacte.
2: Sí. O sigui, quan,
1: com podem
2: fer
1: això? Com podem incloure una persona perquè s'animi, doncs, perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
5: Doncs, nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. Uh-huh. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre, sempre, sempre intentem parlar-los en català. Uh-huh. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, uh-huh, però el parlen. I dius...
1: Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, sí, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
2: Cadascú
0: té
2: el seu...
0: Sí, sí, sí, però jo crec que has donat en el punt clau perquè ara mateix, com... tu quan comences una conversa que estan parlant abans, no? Tu, Noelia, aquests que estan parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Christian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Uh-huh. Aquesta és una pregunta que malauradament tots sabem la resposta. Uh-huh. i com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé, clar, el que has dit tu d'això de parlar-hi. Exacte, això em sembla
2: sí, magnífic. Però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català bueno, et dona com moltes més eines. Jo crec, mm-hmm, que com més llengües, sí, sàpigues aquí...
1: Sí. El somni de qualsevol, sí, seria parlar totes les llengües del món, no? Sí, sí. El meu somni. Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
5: Ui... Es casa.
2: Fatal.
1: Just o què? Bueno, a veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
2: Ai! Va.
1: Això no us l'esperàveu, eh? Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar els següents refranys en català.
2: Va.
1: I a veure una miqueta de si sabem què volen dir. Va, comença amb el primer. En el pot petit...
3: Hi ha la bona confitura.
1: Molt bé, Noelia, molt bé.
2: Joder, la Noelia, com estava pensant... Ui!
1: Què vol dir?
2: És que... Se'l sap tot, ja, la Noelia.
1: Aquí tindrem ara un giro de guió,
3: No he estudiat.
0: No m'esperava,
3: Lo estava pensando, justo.
5: Havia-te amagades, no val.
1: De fet, en el pot petit hi ha la bona confitura vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
3: Sí, sí, sí.
1: Va, els altres, atents, tu també, Noelia, va.
5: Anem amb la Noelia,
1: Qui dia passa... Ui, aquest silenci.
2: Any
1: empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
0: ningú.
1: Qui dia passa, any empeny. Anem a la tercera, el tercer refrany, De mica en mica...
2: Som la pica.
1: Molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc a poc.
0: Aquest sí.
3: Este sí.
1: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
0: No tinguis el sac. Omplert i ben lligat.
2: No, no
0: era
2: és el així. Sac i ben lligat. No.
1: Molt bé, perfecte. Molt bé, exacte, molt bé. Vol dir que no et precipitis, no, abans de donar una cosa perfecta.
3: És un ús.
1: Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va,
5: A
1: la taula i al llit...
2: El primer crit.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Sí, molt bé. Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant i després ho comentem.
6: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
7: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells.
8: Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
9: Col·legi, sento molt més el castellà, el català.
10: L'únic és que hi ha gent que parla català, però quan parlo en castellà, no sé, faig un popurri. Plan, o a vegades quan parlo coses sèries les parlem en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
7: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà.
8: Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa, però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
10: Molts que parlen català fent pupurri.
8: Parlen en català. I, a més, sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent.
7: La meva escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
6: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
1: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
3: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i a la cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però per exemple, a... no sé, al de mates, per exemple...
1: El que et cau bé potser...
3: Sí,
1: que ets
3: perquè, no sé, com no em surt català.
1: I ho fas en castellà.
3: Sí, i em respon...
1: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. I en canvi, ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
4: Exacte.
1: No?
5: Totalment.
1: Què vol comentar?
2: És que sí, el tema d'insultar, no?
1: Buah. Sí. Insultar més en castellà que en català.
2: Sí.
5: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
1: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
5: De Figueres, Vilajuïga, en teoria.
1: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles.
5: Sí, potser,
1: què en penseu vosaltres, els que viveu a Barcelona o voltants?
2: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com entre els professors, jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots,
1: però per què
2: però
1: creus
2: alguns.
1: Que s'està posant de moda?
2: Bueno, jo crec que hi ha aquesta... o sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, i et parlo
1: castellà...
2: O sigui, creus
1: que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
2: Sí, però ho trobo sí, fatal, sí. Perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa, bueno, fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
1: Clar.
2: Però, bueno,
0: exacte. Sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueo en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueo, jo sóc igual que tu i tot això, pues separa el castellà com si fos col·legueo i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em digui no sé què cosa en castellà, i això em sembla una pena.
1: Clar, i que on podríem... Digues.
2: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
1: Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
3: Que, per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... No s'ho dius en català, no et respon.
1: Ja.
3: I això
1: t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
3: No, o sea, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
1: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi
3: sí, però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí que l'ajuda.
1: Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
3: Jo crec que ho veiem bé perquè també ens ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluidesa.
2: Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona que està parlant que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
1: Sí,
2: excloent,
1: és, potser...
2: és un cercle viciós. Sí, com més ells s'excloen, nosaltres més els traiem.
1: És que potser
2: no,
1: té un punt aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera...
2: El català ha de ser una eina de cohesió social.
0: Hòstia, quina frase.
1: Bonic, això, eh?
0: Sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Però si en comptes comences a fer unes activitats de fer un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
1: una cosa normalitzada.
0: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa que exacta,
2: que l'entén. Experimentar amb el català,
0: exacte,
2: no?
0: I que es pot fer col·legueo, i que es pot fer, pues, i pues jo em posaré al meu perfil que sóc guapíssim o guapíssima, que sigui, i llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada, i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
1: Es diu moltes coses dels joves, i una de les coses bones que es diu és que som més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o no?
5: Jo ho desconfio.
1: Tu no estàs d'acord?
2: No. Jo ara mateix no gaire, ho hauria.
1: Ostres,
0: Jo abans més.
1: Però quina representació?
3: Depèn de l'època.
2: Bueno, fatal.
1: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
2: Doncs sí.
1: I que, però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
3: Castellà.
5: Jo m'és igual, mentre m'agradi el gènere literari.
0: Exacte, jo sí.
3: Això sí que és veritat.
0: Exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Ruffo, que és el meu escriptor preferit, i que fa, bueno, la novel·la que me'l vas llegir en castellà, doncs me la compro, però per exemple ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
1: T'agrada Terra Baixa?
0: Em va encantar, o sigui, mira que ho trobo molt complicat d'entendre perquè, o sigui, utilitzen un llenguatge molt complicat i jo com a castellano parlant, doncs ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe
1: i
0: em dóna pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
1: bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser hauria llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va. Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegeix aquest missatge, Paula.
5: A veure. Missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
2: Així no anem enlloc.
0: Clar,
2: és que passa
1: molt. Les cares que heu fet, eh?
3: Les cares.
2: Què? Pobra noia.
1: Què fem?
3: No, però és que...
1: Què li diem a la Rebeca?
3: És que passa molt.
1: O què li diem?
0: Passa moltíssim.
2: És quasi racisme.
0: Sí, exacte.
2: És que és completament veritat. Ets de fora, no et penses parlar català, perquè el català està baix d'aquí.
0: Exacte, o si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs a la Mercadona i veus la caixera, que tu ets... jo, que soc castellanoparlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà. Però i per què canvies el castellà? És que no ho entenc.
1: No, no, que això ho veu de mala educació.
0: És un microracisme. Jo dic teixantment, o sigui, sé que i fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte.
2: Ara que tothom m'està tot arreu,
0: exacte,
2: i que...
0: Sisplau.
2: Sí.
1: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
0: Es carregaríem el professor. Exacte.
2: S'ha de partir de...
0: Ja ho dic jo. Es carregaríem el professor.
1: Està molt bé.
2: Sí, però és
1: doncs
2: que...
1: va.
2: Es carregaríem el professor.
1: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden, perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos, perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït, i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat. Sí?
2: Va.
1: Esteu preparats?
2: Sí.
1: Va, anem al primer. El Ramon diu: soc cambrer en un bar de Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu: les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català, per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí.
2: Com es diu aquesta?
1: Aquesta és l'Anna.
2: Molt bé, Anna, sí? Molt bé.
0: Ja no fa falta que...
1: Anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
0: Hòstia, hòstia.
2: Ai,
1: tenim
2: no,
1: el Ramon,
2: no,
5: si
2: no
5: és
2: motiva.
1: Tenim el Ramon, el cambrer, que no canvia mai de castellà.
2: Bé,
1: el castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i el castellà són el futur, i per tant un català fora, i el Dida, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
2: El pensament de l'Anna em sembla molt simple.
1: Sí,
2: una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
1: Que un es quedi sense pati,
0: és una manera de viure, una llengua.
2: És una manera de viure.
0: De pensar i de fer. Llavors, jo a l'Anna ho trobo...
1: Senteu el tic-tac, eh? O sigui, hem de posar-nos d'acord.
2: Està batant la diversitat, l'Anna.
5: Jo castigo el Didac.
0: Jo també.
2: El Didac, deia,
1: per què castigues el Didac?
5: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, vos ajuda'l, no?
1: L'has de convidar.
2: Molt
1: bé. Noelia, tu qui castigues, a veure?
3: Buah, és que... no sé...
1: Jo sí, tenim aquí.
3: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... A qualsevol.
0: Jo castigaria al Didac, i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre's el català com ara mateix tu o jo, que estic parlant en català aquest podcast, li hem d'ajudar, li hem d'acompanyar, i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i amb una expulsió amb el Didac.
2: No hem de parlar amb un català perfecte de Vic, m'entens?
1: Clar.
2: Una persona que l'està aprenent, vull dir.
1: L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
0: Sí.
2: Mentre jo estigui viva, si hi ha una possibilitat, sí.
0: No, sí, completament.
1: Però ho penseu convençuts, eh?
0: 100%, perquè jo crec que encara que sí que he de dir que potser es redueix una miqueta la zona de parlants per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força.
2: Guai, Aaron,
0: de veritat, amb força, i ho defendré, la veritat.
1: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
2: Jo també, és que conec la meva realitat, intento obrir, o sigui, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on bueno, amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Sí, confio.
1: Clar que sí.
2: Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
0: Què penses, Noelia? Com?
2: La defensora del català.
3: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
1: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure.
3: Que sigui necessari. Trobar un entorn on parlar-ho.
1: I tenir... Ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
3: És que, per exemple, a casa, no. Al karate tampoc, amb la meva millor amiga tampoc, perquè no sé, no ens ha sortit.
1: Diries mai. Que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
3: Sí, perquè si tu per xat, sí, qualsevol, perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
1: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un líquid d'aquella persona que tingui i aprens.
0: Estic d'acord.
1: Meravellós.
2: Clar, aprendre català per amor.
1: Sí. Per amor. Sí. Aprendre català per amor és una molt bona frase.
2: És la millor tècnica.
0: És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
2: Xarrupa, figues, abraçafanals...
1: I anuites. D'aquí anem una mica coixos en català, eh? S'ha de dir que en insults... Sí, però tot perquè... i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
0: Tirallonga.
1: Que li ha sortit així sol.
0: Llopa, fill... Som ja truita. Són aquests insults...
3: Si sí, no conozco ninguno.
1: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
5: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, pues, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària.
1: Molt
5: perquè
1: bé.
5: Trobo que hauria d'estar igual.
1: Va, està molt bé. Però, bueno, decidint qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
2: El Didac
0: més expulsió.
1: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí. Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
2: No.
1: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
5: Doncs jo, tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però...
1: Si un titular, dius, cada... m'emporto això.
5: Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
1: Que bonic, això. Perquè, Noelia, sí. Tu què et portes?
3: Que hauria de parlar més català.
1: Uh-huh.
3: I que... O sea, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sea, no
1: doncs el parles perfecte.
3: Sí, el parles superbé.
0: El parles molt bé.
1: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè et comuniques la mar de bé.
2: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parli.
1: I tant, i tant que sí. Aaron,
0: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes forces me les ha reomplit la Noelia, al veure que s'està esforçant, jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia i al Cristian i a la Paula.
1: Que bonic.
0: La veritat.
1: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
2: Jo diria dues coses, si se'm permet.
1: I tant.
2: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val?
1: I pingüí també.
2: I pingüí pot ser. I t'estimo.
0: I
2: xiuxueix.
0: I xiuxueix.
2: I també català a l'atac.
1: Molt bé. Molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies a Aaron, Noelia, Paula... M'estic deixant... La Júlia m'estic... per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè de veritat que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat amb això i jo com a profe he de dir, com a profe de català he de dir que es parla cada vegada menys, però confio confio
0: gràcies,
1: que...
0: Gràcies per la confiança, eh?
2: Sí,
1: confio,
2: ho veiem també.
1: Ho intentarem, ho seguirem...
5: Pico pala tot.
1: Ho seguirem batallant amb moltes ganes perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones.
2: I perquè mica en mica...
1: Sempre una mica. I va, i com diem en català també, això està dat i beneït i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe i fins al proper episodi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: Quan la política no soluciona els problemes del dia a dia, l'extrema dreta ho arrasa tot. En parlem amb algú que l'ha vist molt de prop i que ha patit la seva força repressora. Avui, a Off the Rec, Jordi Borràs. Jordi Borràs, què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: I benvingut a Off the Rec. Ara mateix estem a la cafeteria La Vecina, que estem aquí a Sant Boi, perquè nosaltres normalment anem a llocs que siguin com on normalment treballen les persones convidades. Però clar, cerca, quan ho vam proposar em deies, és que jo treballo al carrer, per tant no tinc un lloc com molt fixe.
2: Treballo tot arreu, no? on passen coses. Mm. I després treballo a casa, que allà m'hi passo moltes hores també, que és on edito, doncs produeixo i tota la pesca.
1: Clar, perquè a més tens un dia al dia en el que suposo que has d'anar fent coses com molt diferents, no? No sé com ho vius això.
2: Doncs per mi és de les millors feines al món, en el sentit que no hi ha cap dia igual. No? I això és de les coses que més m'agraden. Jo abans de fer aquesta feina vaig fer feines molt diferents. Estar molts anys treballant de coses que no tenen res a veure amb el que ara faig, i he fet de matxaca i he treballat amb superiors molt desagradables, amb d'altres molt bones persones, i tenia clar, i ara en el seu moment, que jo volia treballar per mi, no? I una de les coses que més m'agrada d'aquesta feina és, a banda de treballar per mi, és que no hi ha rutina. La rutina és molt complicada. No? Això alguna gent no ho porta gens bé, perquè necessita un ordre, una rutina, uns horaris... A mi, si ara em poses un horari, em mates. No? Seria tancar el canari a la gàbia.
1: Clar, són molts anys ja també, amb aquesta vida, diguéssim.
2: Bé, jo abans de fer només de fotoperiodista feia d'il·lustrador. Per tant, ja era freelance, ja estava acostumat a aquesta incertesa econòmica, laboral, a buscar-te la vida, a buscar projectes, a preparar tal, a pim, a pam, a vendre't. Això jo portava el que vaig acabar fent en un moment donat. A mi em va començar a fascinar el fotoperiodisme i vaig començar a fer els dos oficis de forma paral·lela, no? Fins que al final me'n vaig adonar que el que m'agradava més era la fotografia, i vaig plegar de la il·lustració per incompatibilitat a nivell de temps, de mètode, de treball, de moltes coses, no? Per tant, ja venia rodat en aquest sentit d'uns quants anys de saber per on van els tiros.
1: Clar, deies que havies d'escollir entre les dues coses, però que vas escollir amb el cor, no? Que era el que et deia que escollissis el fotoperiodisme. Per què? Què és el que té que t'ha enamorat tant des de sempre?
2: Primer que estàs molt pendent de... És a dir, vas com bufa el vent, no? És a dir, ara hi ha problemes amb els trens, doncs a fotografiar trens. Ara, a més dels problemes amb els trens, hi ha una gran nevada, doncs a fotografiar la neu. No, és molt difícil que et cansis de fer aquesta feina si és que tens tendència a avorrir-te, perquè no t'avorriràs mai. Et pots cansar per moltes altres coses, i jo ja començo a tenir una edat que em cansa certa dinàmica de molta pressió, d'horaris intempestius, de treballar de nit, de treballar caps de setmana. Això és la part negativa, no? Però per altra banda, em fascina. La il·lustració, clar, era més de seu, fes aquest projecte i no t'aixequis a la cadira fins que l'acabis. I això podia durar una setmana, un mes, sis mesos, el que fos, no? La fotografia és, deixa el que estàs fent, no? Més que la fotografia, el fotoperiodisme, deixa el que estàs fent i vés a fer fotos d'això que està passant ara, no? I aquest cuquet de l'actualitat a mi m'agrada, no?
1: Clar, a més tu has dit alguna vegada també que una cosa és la fotografia en el sentit més tècnic, no? Que és una cosa que t'agrada molt, però que sobretot el que t'agradava era el fotoperiodisme, no? Per què aquesta diferència i què és el que t'aporta potser diferent a la part més tècnica?
2: Fotògrafs n'hi ha molts i molt diferents, no? I cada disciplina dins de la fotografia és diferent. És a dir, un fotògraf gastronòmic no té res a veure amb un fotoperiodista. Els dos treballes amb la càmera i els dos segurament fan bones imatges. El que passa que segurament el gastronòmic té unes qualitats tècniques molt més accentuades o molt més especialitzades per fer la seva feina el millor possible, i un fotoperiodista té altres habilitats més enllà de les tècniques que potser no és l'essencial. En el fotoperiodisme, més que la tècnica, que és important el punt de vista, la mirada, el coneixement del... tenir un substrat social i polític per conèixer allò que està passant al context, no? Per interpretar-ho, no n'hi ha prou saber fer la foto. Has de saber què estàs fent. Has de saber qui estàs fotografiant.
1: I a qui has d'enfocar i qui no, no?
2: Ho has d'interpretar. Sí, o senzillament posar-hi de la teva part, no? Moltes vegades hi ha gent que diu, oh, és que la fotografia és purament objectiva, no? La fotografia és absolutament subjectiva, no? Perquè els subjectes som nosaltres. L'objecte és la càmera, és l'objectiu, no? Però si tu agafes 5 fotoperiodistes i els fas fer el mateix tema, és molt difícil que tinguis 5 fotografies iguals, perquè cadascú té un punt de vista diferent, té una escala de valors diferent, i per tant enfocarà més cap aquí o més cap allà, no? Li donarà un punt de vista diferent. Hi ha una part subjectiva molt important que jo crec que no s'ha d'amagar. No? Amb el periodisme tampoc, eh? A mi quan es parla i es diu no, el periodisme ha de ser objectiu, és impossible que el periodisme sigui objectiu. És que ni el xat GPT et farà periodisme objectiu, no? Perquè també és una tecnologia que l'han fet a serveis humans, per tant no hi ha res que sigui objectiu. De fet, quan em trobo un periodista que fa gala de la seva objectivitat, jo preto córrer, perquè són els més perillosos. No, clar, què cal ser amb el periodisme i amb el fotoperiodisme, crec jo, és la meva opinió. Honest, no? És a dir, no amagar, no ocultar informació, no manipular-la i posar el teu punt de vista, evidentment, perquè cadascú té el seu punt de vista. No?
1: I dintre de la teva subjectivitat, quins creus que són els principals valors que condicionen la teva mirada a l'hora de fer periodisme?
2: Jo crec que precisament el fet de no amagar-me del que penso. Jo no he amagat mai què penso i com penso. I tothom que busqui una mica ho sabrà, no? Per tant, jo, per mi això ja és un valor, perquè estic donant un valor afegit a la meva feina. És a dir, jo crec que el periodisme o el fotoperiodisme no són oficis merament tècnics. Per mi són eines de transformació social. I si una fotografia o un article o un llibre pot modificar o pot influir davant d'una injustícia, jo crec que benvinguda sigui, no? És a dir, si jo volgués fer fotos, només fer fotos no em dedicaria al fotoperiodisme. Perquè segurament de les disciplines a dins de la fotografia que pitjor es viu, que més precarietat tens, que es cobra pitjor, que pitjors horaris tens, és el fotoperiodisme. Dins de la fotografia pots fer fotografies de casaments, pots fer fotografia de moda, pots fer fotografia de producte, pots fer fotografia dins de producte gastronòmica, pots fer el que vulguis. I després el germanet pobre de totes aquestes disciplines és el fotoperiodisme.
1: Sense entrar...
2: La gent no s'imagina com de precari és aquest ofici. De fet, hi ha una sèrie d'escales de quin és el pitjor ofici que pot tenir una parella. Em sembla que el fotoperiodista és el reporter de guerra, una de les variables està dalt de tot.
1: I com pot ser que si són dels oficis en els que, dins del periodisme, en els que més exposició al perill hi ha, siguin alhora també els que pitjor es viu o els que menys remunerats estan?
2: El periodisme, de fet, és un ofici molt mal pagat. El periodisme i el fotoperiodisme. És un ofici que no és... És a dir, com que és tan sumament vocacional, la gent no es queixa gaire. Però si el públic general coneixés què cobra un periodista... periodista de 40 anys amb fills, es posaria les mans al cap, perquè són sous

0: que coneixem en paper ha anat desapareixent o ha anat donant lloc a, a un fenomen que és tota la premsa digital, que en bona part és gratuïta. Ara hi ha una onada de mitjans que no estan tornant a dir, escolta, si voleu informació de qualitat i no subjecte a interessos empresarials, econòmics diversos o polítics, el que has de fer és pagar per la informació, no? Però això és una cosa que costa molt d'entendre, no? Les xarxes socials, la irrupció, el paper que ha tingut tot això, doncs ha fet que en els diferents àmbits de la premsa, sobretot premsa escrita i televisió ara també, amb la irrupció de les plataformes, hi hagi una crisi que s'arrossega des de fa molts i molts anys.
1: I davant d'aquesta crisi, com t'has col·locat tu? Què és el que has fet per poder anar sobrevivint, tot i aquesta crisi?
0: Jo crec que jo ja vaig entrar en aquest ofici, perquè em venia d'un altre, el d'il·lustrador, en un moment bastant precari, no? Jo començo a guanyar-me les garrofes amb això cap a l'any 2009. Per tant, ja entro, primer, en plena crisi econòmica i, segona, en plena crisi dels mitjans de comunicació, no? Què vaig fer? Doncs vaig començar a fer aquelles coses que altra gent no feia, que era retratar coses que a mi m'agradaven i que no tenien massa públic. Com, per exemple, una de les meves especialitzacions, que és tot el fenomen de l'extrema dreta, o d'altres coses que no tenen res a veure, com pot ser anar a fer fotos a foc forestal, no? Què vol dir això? Doncs que si hi ha un incendi has d'agafar els trastos, la càmera i anar a l'aventura a intentar fotografiar un incendi forestal amb les conseqüències que representa això, no? O fotografiar manifestacions amb conflictivitat al carrer, no? És a dir, certes especialitzacions i pensar que si vas a aquella gran manifestació tindràs 200 fotoperiodistes cobrint-la. I aquella manifestació, si tu vols vendre les fotos d'allò, no valdran res, perquè ja les tindrà tothom. Quines fotos et podran comprar? Aquelles on no hi ha fotògrafs, no? Per tant, és on anava. Perquè és on podien sorgir oportunitats. I així vaig començar.
1: Tu recordes la primera manifestació d'extrema dreta a la que hi vas anar?
0: Segurament devia ser un 12 d'octubre. El 2007, 2008... Sí.
1: Què et va semblar allò, quan vas arribar i vas veure?
0: Esperpèntic, no? Devia ser a Montjuïc i vaig anar a fer fotos, eh? Vull dir, el fenomen ja el coneixia, no? Per antítesi política, però hi vaig anar allà a fer fotos. Doncs esperpèntic en el sentit de, bueno, individus vestits amb l'uniforme de falange, no? amb la camisa blava, la boina, tota la mandanga, no? Tota la simbologia franquista i nazifeixista, voler per haver exhibint-se a la via pública, perquè el que havia de fer no hi ha, en el seu moment no hi havia cap llei que impedís fer-ho, actualment hi ha legislació al respecte, però no s'aplica, no? Per tant, jo vaig anar a denunciar allò, voluntat de denunciar aquella exhibició, no? I ho vaig fer també perquè començava a sospitar que era un fenomen, veient el que passava a Europa, que corria el risc de créixer, no? I malauradament el temps m'ha acabat donant la raó, no? Quan fa 15 anys avisàvem, ep, alerta amb això, perquè és un fenomen que està creixent, la gent no se n'adona i comença a tenir certa envergadura, doncs avui en dia no cal que ho expliqui massa, no?
1: Sí, però potser perquè ens semblava impossible, no? que pogués arribar allò a les institucions de la forma en la que està ara.
0: Perquè la gent no entenia que l'extrema dreta pren moltes cares, no? I és una cosa que avui en dia encara no entén. És a dir, mentre estava fotografiant falangistes, també anava a fotografiar actes a Plataforma per Catalunya. Som a Sant Boi, aquí, si no em falla la memòria, tenien dos regidors, no? No fa pas tant. Plataforma per Catalunya és un fenomen que té 20 anys. Ja és un partit que no existeix, eh? Però va néixer fa més de 20 anys. Neix com a Plataforma Vigatana l'any 2002, si no em falla la memòria, l'any següent, l'any 2003, es constitueix com a Plataforma per Catalunya. Estem parlant de fa 23 anys. No és un fenomen nou el que està passant ara, no? El primer partit de la dreta radical populista que entra a nivell institucional amb força a l'estat espanyol i que renova tot el panorama del franquisme i del postfranquisme és precisament Plataforma per Catalunya, que és un partit que neix a Catalunya, no? Ja en el moment, fa 15, 17, 18 anys, dèiem que el món...

0: motor ideològic de l'extrema dreta estava aquí, no? I que aquí havien agafat experiències de França, d'Àustria, i les estaven implementant en la vida política, sobretot d'àmbit local, no? I els discursos que ens trobàvem era que, això m'ho havia dit eminències d'inductors en història, professors universitaris, que aquí havíem après la lliçó del franquisme i que aquí l'extrema dreta era impossible que tornés, no? Ha tornat.
1: Sí, sí.
0: Ha tornat perquè no ha marxat mai.
1: Clar, hi ha una cosa que tu dius sempre, que és de... una cosa és fins a quin punt estan dins de l'institució o no, però l'extrema dreta sempre hi és.
0: Sempre hi ha sigut, en un nivell o altre, quan no tenia marca electoral pròpia, estava, els seus discursos estaven impregnats de partits polítics que no eren pròpiament d'extrema dreta, no? I per tant la seva presència és, en el seu moment, el professor Xavier Casals, una de les grans eminències en extrema dreta, parlava del fenomen de la presència absent, no? Que és la capacitat de l'extrema dreta de ser present a les institucions malgrat l'absència d'una marca electoral pròpia. I això com ho feien? Marcant l'agenda dels grans partits polítics i formant part del seu ideari, dels seus discursos, val? Per tant, ja era una realitat. El que passa que no tenien una marca electoral pròpia, perquè bona part de l'extrema dreta encara reivindicava el franquisme. I una de les coses que aprèn, per exemple, l'Anglada, que és un exmilitant, no?, el de la Reforma per Catalunya, que aprèn de la seva militància política, ell va militar Força Nueva, era un partit franquista en el postfranquisme. Una de les coses que aprèn de l'experiència europea és que cal enterrar aquelles reivindicacions dels règims feixistes...
1: Que sembla una cosa donar-li una aparença com democràtica i com, bueno, més neta, potser, no?
0: Primer, que el fet de reivindicar una ideologia criminal com pot ser el feixisme clàssic, el nazisme o el franquisme, és molt difícil que tingui màrqueting electoral, perquè tindrà una base de nostàlgics, però tu no pots vendre una idea de futur basant-te en una dictadura unipersonal d'un senyor que està mort. Això és bàsic, no? I després, que el que van entendre, i això ja fa molts anys que ho va començar a practicar l'extrema dreta francesa, no?, amb l'escola de la nova dreta francesa, que és que podien assumir part de les regles del joc de la democràcia presentant-se com un partit democràtic més, utilitzant els mètodes de la democràcia i destruint la democràcia des de dins. I això és el que està passant. És a dir, avui en dia l'extrema dreta ja no té la forma de... en la seva gran majoria, i l'extrema dreta que està governant el món, des dels Estats Units fins a països europeus, no?
1: Sí,
0: com Itàlia.
1: Tu creus que, per exemple, Espanya Vox té vocació real de govern?
0: Sí. Trigarà, més o menys, el primer pas segurament serà el que ja han assajat en algunes comunitats autònomes, que és donar suport al PP des de fora per rostir-lo, i deixar que es cremin, llavors presentar-se...
1: Condicionar també la seva agenda.
0: Condicionar la seva agenda, etcètera, etcètera. És a dir, a l'estat espanyol hi ha una alternança bipartidista evidentíssima, no? I si mirem el panorama polític des de la mort de Franco, veiem aquesta alternança. Ara portem un cicle d'uns 7 anys i mig de govern socialista amb suports d'altres partits que se situen a l'esquerra, no? Aquesta etapa s'acabarà tard o d'hora. És qüestió de temps i de números. Val? Mm-hmm. El panorama polític actual no és el que hi havia fa 15 anys, amb dos grans partits, PP i PSOE. El panorama polític actual és de fragmentació, tant a l'esquerra i al centre-esquerra, com a la dreta, amb la irrupció de forces polítiques d'extrema dreta, com pot ser Vox, en el cas espanyol, com pot ser Aliança Catalana, en el cas català.
1: Clar, tu has estat retractant durant molt de temps, des de molt a prop, tot això que estàs explicant. Com has vist també el procés que ha passat de que se t'ha posat a tu com una persona no grata, diguéssim, dintre de l'extrema dreta, amb tot el que t'ha comportat?
0: Ara ho visc amb certa naturalitat, però és una qüestió que em condiciona, no? Em condiciona a l'hora de fer feina, de no agafar un metro o no agafar un tren, perquè jo no sé quin trobaré i d'allà no em puc escapar, saps? condiciona en molts sentits, però ho visc amb normalitat i naturalitat, malauradament, no? Vull dir, he assumit aquesta manera de viure com a normal, no? Tot i això, fa poques setmanes vaig fer unes fotos amb un grup neonazi aquí al Vallès, però feia molts anys que no podia fer feina aquí, i de fet si la vaig fer va ser perquè vaig fer una mica el camí a casa i vaig fer fotos des d'un cotxe i vaig desaparèixer, però jo no puc anar a una manifestació com fan altres companys meus, perquè si em veuen em fan la pell.
1: I per què creus que hi ha més gent que fa també aquesta feina? Per què tu?
0: Perquè jo no m'he limitat a fer la foto. Jo m'he limitat a fer la foto, a dir qui hi havia la foto, per què estaven allà, què estaven fent, quina militància política tenen aquesta gent, que fan veure que són una cosa però en són una altra. Perquè a banda de foto he fet molt periodisme d'investigació en aquest sentit. He publicat un llibre de 500 pàgines on explico ets i uts de l'extrema dreta tant d'aquí com d'Europa, no? És a dir, perquè el que no tolera l'extrema dreta, és a dir, l'extrema dreta té una relació ambivalent amb el periodisme, una relació contradictòria d'odi i d'amor, no? Per una banda els necessita, però per l'altra banda, quan el periodisme fa la seva feina, que és no fer de corretja de transmissió d'un missatge, això no és fer periodisme, això és relacions públiques, no? El periodisme és dubtar i qüestionar aquella informació que tu t'arriba, no? Mm-hmm. I discernir entre allò que et volen colar i allò que és una realitat, no? Quan tu fas periodisme amb l'extrema dreta, llavors és quan t'odien. Perquè si una cosa odia el feixisme clàssic, que és una de les matrius de l'extrema dreta, i que és aquella més, no, la que és estrictament violenta, si una cosa odien és l'exercici intel·lectual. Què vol dir això? L'intel·lectualisme en el sentit de la reflexió, del qüestionament, del fet de pensar, de dubtar, de parlar, de contrastar. El feixisme clàssic és una ideologia que requereix violència i acció, i entén la guerra com el motor de la història. Per tant, és contrari al debat, al qüestionament de l'estat de les coses, a la reflexió, a l'intercanvi d'idees. No, ells entenen la guerra i la violència com l'assumpció política de la llei del més fort. Tu ets feble, jo sóc fort, jo et mato perquè sóc més fort que tu, i els meus gens, que són els bons, sobreviuen.
1: Donald Trump, per exemple.
0: Donald Trump és un exemple de com una figura conservadora ha anat feixistitzant-se, no? És a dir, hi ha una diferència pràctica, per exemple, entre l'extrema dreta i l'ultradreta, que la majoria de gent no coneix i que ni tan sols companys meus periodistes coneixen, no? Un ultradreta és aquell activista d'extrema dreta que és partidari o utilitza la violència o la justifica per aconseguir els seus fins, no? Per tant, tot el que estem veient d'AIS i totes les brigades aquestes de policia paramilitar o militar directament, no?, que persegueixen immigrants i els assassinen, no immigrants o no només immigrants, sinó gent que protesta, que exerceix el seu dret a manifestació, aquí estem veient un ús indiscriminadíssim de la violència, no?
1: Per tant, entraria dintre de l'ultradreta, diguéssim.
0: Jo crec que Donald Trump ja està a una frontera que és molt difícil classificar-lo només com a dreta radical. Estem parlant d'un personatge feixistitzant, no?, que està agafant trets del feixisme clàssic. Del feixisme clàssic. I em sembla que només estem veient la punta de l'iceberg del que està passant.
1: Fins on creus que pot arribar tot això?
0: Jo crec que estem en aquell estadi on el cel ja fa moltes hores que no s'hi veu el sol, que hi ha una nuvolada important, però al fons veus els núvols carregats d'aigua, però encara no han arribat.
1: I l'aigua què és, en aquest cas?
0: L'aigua és una època molt fosca, no? És a dir, jo crec que estem en l'inici d'una època molt, molt oscura, no? Tinc un amic historiador que sempre diu que la història no és ben bé circular, no? Però que sí que la podem llegir una mica en espiral. I si mirem què estava passant fa 100 anys, en 1926, precisament és el moment de creixement dels feixismes, no? Els feixismes neixen en l'època d'entreguerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Allà és quan prenen forma i comencen a emergir a diferents països, principalment a Itàlia, després a Alemanya, no? A Espanya agafen la versió, es fixen en la versió italiana i fan la seva versió del feixisme. És en aquesta època, és just fa 100 anys. Giorgia Meloni guanya les eleccions 100 anys i una setmana després de la marxa sobre Roma de Mussolini. Giorgia Meloni, que és la presidenta de Fratelli d'Itàlia, és la cap d'estat d'Itàlia, va començar la seva militància política a l'MSI, al Moviment Social Italià, a les joventuts de l'MSI. L'MSI es funda a l'any 1946 amb les cendres del feixisme italià, no? És a dir, hi ha un fil històric que connecta perfectament el que està passant avui amb el que va passar fa 100 anys.
1: Clar, però allò va acabar amb una guerra mundial.
0: Sí.
1: Esperem que no sigui... Jo també ho espero. La tempesta no sigui...
0: Jo també ho espero, però trobem molts paral·lelismes. Evidentment, la utilització de la guerra com l'enteníem fa 100 anys no és ben bé la mateixa, però si mirem què ha passat aquests últims mesos, a Palestina, a Venezuela, a molts llocs del món, veiem que estem davant d'un ascens del bel·licisme i de la justificació de l'assassinat massiu per fins polítics. No?
1: El fet de que l'extrema dreta t'hagi posat a tu com a objectiu, per això que ens explicaves, no? Pel fet de que havies fet un pas més, no només és les fotos, sinó tot el que implica i tot el context també que dones, t'ho prens també com una victòria personal, o no?
0: No. És a dir, no, primer que no, és un tema que no m'agrada ni posar-me medalles ni com es diu en castellà, regodejar-me massa amb això, perquè és un tema que, bueno, senzillament és un tema, no? Vull dir, el porto i ja està. Però no és una victòria, és una realitat que jo haig d'assumir i que l'haig de portar amb certa normalitat fins aquí.
1: I en aquestes manifestacions que ens explicaves, clar, també impliquen un cert risc. Durant també tota la teva trajectòria has patit també agressions. Com ho has fet per, tot i així, seguir fent aquesta feina i no llançar la tovallola d'alguna manera?
0: Bé, aquí malauradament vaig haver de llançar la tovallola, perquè em vaig trobar amb el gol a l'aire, em vaig trobar que jo posava denúncies, que les denúncies no arribaven pràcticament mai a bon port, que no tenia protecció de cap mitjà més o menys oficial, més enllà d'algun copet a l'espatlla, i ara, bueno, ara han detectat que et volen matar aquesta presentació de llibre, doncs posarem un cotxe a vigilar-te, de la policia, i fins aquí. A mi m'han arribat a venir a casa meva. A mi m'han trencat la cara pel carrer. Un policia, franquista, militant de Vox.
1: I no només això, sinó que després va haver-hi 4 anys de judicis amb ell. Bueno, que ni tan sols aquí estàs protegit.
0: Està imputat perquè ell em va denunciar, finalment va acabar ell condemnat, no? És a dir, jo vaig haver de renunciar de fer aquesta feina a casa meva. Per això jo començo a fotografiar aquest fenomen a nivell europeu. A França, a Polònia, a Alemanya, a Itàlia, a Suècia, perquè vaig haver de renunciar de fer això a casa meva. Per tant, hi ha certa renúncia, però no del tot, de dir, molt bé, aquí no puc fer-ho perquè perillen les meves cames, doncs me'n vaig a un altre lloc i miro d'entendre què passarà i què està passant aquí a través del que està passant a països on l'extrema dreta ja porta bastants més anys de recorregut. Per tant, hi ha l'avantatge que podem prevenir i podem anticipar-nos a coses que estan passant.
1: Clar, perquè no podem desconnectar les realitats.
0: No. El feixisme és l'odi més internacional que hi ha. No té bandera. És profundament apàtrida.
1: Per això creus que triomfa tant, també?
0: Triomfa... L'extrema dreta triomfa perquè, en part, es basa en sentiments profundament primitius que tots tenim, tots som feixistes potencials, perquè es basen en l'odi, la por i la frustració, sobretot, i són sentiments que són molt potents, són molt forts i que ens emboirinen la visió, ens impedeixen pensar amb claredat. Quan tenim por, no pensem bé, no? Quan estem molt emprenyats, no pensem bé. Per això, quan agafes una enrabiada, el millor que pots fer és esperar que et baixi el suflé, no? L'extrema dreta el que fa és inocular aquest sentiment per presentar-se com els grans salvadors d'aquest desastre de món, no? Que passa que la recepta sempre equivocada.
1: Mm. Clar, hi ha un moment en la manifestació, ara també pensant-me això que deies, o en qualsevol feina que impliqui un cert perill. Mm-hmm. Clar, com ho fas per, ara que deies, no? Mantenir la calma, serenar-te. Davant de tot aquest context que ens expliques, com ho fas per una banda serenar-te i per altra banda fer una bona fotografia?
0: Això passa en qualsevol context on hi ha risc en una feina, sigui en un bosc que està cremant, sigui al mig d'una càrrega policial, sigui en una manifestació de neonazis. Jo soc una persona molt prudent, excessivament prudent de vegades, i suposo que el fet que tingui totes les extremitats a lloc demostra que soc bastant prudent, no? La meva prudència fa que quan jo vaig a cobrir un tema que ja sé risc, preparin molt bé aquell tema. Si jo vaig a un incendi, jo ja no se m'acudirà fotre'm a dins un bosc cremant sol, perquè és una temeritat, no? És una temeritat que a més pots posar en risc no només la teva vida, sinó en risc la vida d'altra gent que pugui venir a rescatar-te en un moment que no pots sortir d'allà, no? Per tant, el que procuro fer és assegurar-me que cada acció que faré té una sortida d'emergència. En el cas d'una manifestació perillosa, doncs prendré les meves precaucions, agafaré un equip de protecció, no? Miraré si es coneix el recorregut, quines possibilitats de sortida tens. És a dir, això és la màxima que ha de tenir qualsevol fotoperiodista, qualsevol periodista que va a fer una cobertura on hi ha cert risc, que és prevenir, anticipar-se. No, és com la foto com la faràs? Anticipant-te. Jo normalment no treballo amb un ull tancat. Això, quan jo feia classes de foto, els deia als alumnes: no feu la foto tancant un ull. L'ull que tens a l'ocular a la càmera, obre'l. Però el que tens al costat, que estàs veient perifèricament què està passant i què et vindrà, també l'has de tenir obert. Doncs el mateix a l'hora de prevenir un fet que no saps si passarà o no passarà. Has de tenir l'ull ben obert.
1: I la por o els nervis?
0: Mira, en el cas de les manifestacions d'extrema dreta, amb els anys he arribat a la conclusió que la por és un molt mal... És a dir, la por és un bon aliat. La por és un sentiment...
1: Necessari.
0: És el sentiment de supervivència, no? Que fa que estiguis alerta. Què passa? Hi ha certes situacions que si tu mostres por, la pots cagar molt fort. Has de mostrar certa seguretat, perquè el fet de mostrar certa seguretat normalitzes una situació. Si tu estàs en una manifestació, posem per cas, al mig de Varsovia, rodejat de 200.000 neonazis...
1: Posem per cas vol dir que hi has estat, dic.
0: Sí. I tu et mostres amb por, aquella gent que tens al voltant veurà que alguna cosa no acaba de funcionar amb tu, i si tens por serà perquè tens alguna cosa a amagar, potser, no? I llavors ja et convertiràs en una persona a qui tenir l'ull posat,
1: un objecte de sospita, no?
0: Has d'evitar ser un objecte de sospita, has de mostrar normalitat en tot allò que va passant, i has de fer-te invisible. El millor que pot fer un fotoperiodista, i jo en part també vaig deixar de fer fotos aquí per això, d'aquests temes, perquè ja no era invisible, ja no podia ser invisible, ja formava part de l'escena que jo havia de fotografiar, i era impossible que jo fotografiés l'escena des de fora de mi, no? Perquè formava part de l'acció quan m'increpaven, m'intentaven agredir, m'insultaven, etc. No? Llavors, la millor habilitat que pot desenvolupar un fotògraf és la invisibilitat.
1: I una cosa curiosa també que expliques, que és que moltes vegades en aquest tipus de manifestacions pot semblar com que ells potser no vulguin, no?, que hi hagi gent fent fotografies, però expliques que moltes vegades és el contrari.
0: Bé, és allò que et deia, no? Aquesta relació odi-amor de... No, no, si els encanta mostrar... És a dir, el feixisme clàssic, el nacionalsocialisme, el nazisme...
1: No amaga els seus símbols.
0: És profundament estètic, no? Si tu fas una anàlisi purament estètica d'això, vull dir, l'estètica és importantíssima, no? La posada en escena, la indumentària, la simbologia, té... deixant a banda tot el que significa, eh? Però a nivell simbòlic és impressionant. Pot ser fins i tot tenir uns cànons estètics compartits amb els uniformes de la Wehrmacht i les SS els va fer un gran modista. No eren uniformes no pensats, no? És a dir, tota la simbologia no és perquè sí, la recuperació de simbologia clàssica, no? Vull dir, la creu gamada, l'esvàstica, és una runa solar antiquíssima que trobem en múltiples variants arreu del món des de fa milers d'anys, no? La utilització fins i tot de la gestualitat. Si tu mires vídeos de com parlava Hitler, com parlava Mussolini, l'utilització del llenguatge no verbal... amagava una càrrega simbòlica molt gran, no? És a dir, no hi havia res fora del càlcul. I això l'extrema dreta avui en dia també ho sap, també ho coneix, no hi ha res que sigui gratuït, no? Per tant, la imatge, i qui diu la imatge, la comunicació en tots els seus àmbits, està perfectíssimament estudiada.
1: Mm. Clar, el que passa que no és només discurs, després el problema és que hi ha més cosa. Bueno, quan acaba el discurs comença l'acció, que és el més perillós, clar.
0: Bueno, l'acció i el fet d'inocular discursos d'odi entre la societat. És a dir, les cambres de gas no comencen a Auschwitz. Les cambres de gas comencen amb discursos d'odi. No, aquesta frase no és meva, eh? Sí. És molt, molt popular, però perquè m'entengueu. És a dir, els crims abominables que es van fer en nom de la raça ària no comencen d'un dia per l'altre. Abans hi ha un procés de justificació d'aquells fets, no? I hi ha un procés de deshumanització de l'enemic o dels enemics, no? Per tant, el problema de l'extrema dreta és això, és aquest camí que està fent d'inocular el verí de l'odi entre la població. A França això em van anomenar la lepenització dels esperits, no? Com gent aparentment normal en qui tu havies compartit idees, poc a poc i d'un dia per l'altre, perquè això és un procés relativament ràpid, varia el seu discurs justificant polítiques xenòfobes i racistes amb gent que no ho ha existit mai, no?
1: Què es pot fer contra això?
0: No hi ha una recepta màgica, jo no la conec, ho he intentat, no n'hi ha cap, però hi ha coses que sí que es poden fer. La principal és, abans que tot aquest fenomen arribi, és impossibilitat que penetri aquests discursos. I això com es fa? Doncs quan hi ha bon govern, quan les coses se solucionen, no? El primer pas de la irrupció de l'extrema dreta és l'antipolítica. És aquest discurs, tots els polítics són iguals, tots fan el mateix, tots són una colla de manguis, tots ta, ta, ta. I això quan passa? Normalment quan les crisis s'entisten, no? I no parlo de crisi econòmica, només. Quan parlo de crisi, poden haver crisis a múltiples nivells i per diferents motius, socials, territorials, econòmiques, culturals, d'infraestructures...
1: Qualsevol situació que generi una sensació entre la població de que no s'està governant bé, sigui més o menys veritat.
0: Exacte. Mm. Problemes no resolts, de forma persistent, no? Això és una crisi política. L'extrema dreta és com un estol de voltors, no? Que està profundament, està permanentment sobrevolant la societat. Arriba un moment que aquells voltors veuen i ensumen la carronya i van de cap. Si tu aquesta carronya no la neteges abans que arribin, ja l'has cagat. Perquè un cop entren, és molt difícil treure'ls d'allà, no? I això és el que ens està passant ara. Com es pot revertir això? demostrant que el vot de la gent té conseqüències reals amb el seu benestar, no? amb la realitat diària de la gent. Clar, si tu vas a votar cada 4 anys i no veus que hi ha una millora en les teves condicions materials, en el teu benestar, en que una cosa tan senzilla com que puguis agafar el tren, anar a la feina i que el tren arribi puntual, una cosa bastant, malauradament, actual com aquesta, i no és actual, és de fa molts anys això, eh? Si això no es resol, és molt fàcil que hi hagi gent que a la desesperada aposti pel vot d'aquells que diuen que aquest és el culpable i que ells tenen la solució.
1: Per tant, entenc que arribem una mica tard a tot això de no s'ha de contestar a l'extrema dreta, perquè si la contestem li donem publicitat.
0: Jo crec que s'ha de... És a dir, una cosa és ignorar l'extrema dreta, l'altra cosa és combatre-la, val? A múltiples nivells. Però tu has de saber quan la resposta a l'extrema dreta el que farà és fer-li l'altaveu involuntari. Tu has de saber i has de conèixer. Per exemple, les xarxes socials, l'extrema dreta se l'ha d'ignorar, perquè la dinàmica de les xarxes socials precisament no té res a veure amb la del món real. Tu quan respons a l'extrema dreta a través de les xarxes, l'únic que estàs fent és donar-li més visibilitat, perquè els algoritmes de les xarxes treballen d'una manera molt determinada, que és quan hi ha interacció vol dir que hi ha interès, i si hi ha interès l'exposició d'aquell missatge és cada cop més gran. Per tant, l'extrema dreta moltes vegades a xarxes utilitza la provocació com una estratègia comunicativa.
1: Sí, creus que part important de l'èxit, per exemple, aquí a Catalunya, l'Aliança Catalana, ha anat per aquí?
0: I tant, sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte.
1: I no se la contesta, xarxes?
0: Jo crec que no se l'ha de contestar. No és que no se la contesti, és que tu has de fer propostes polítiques. Has de fer propostes polítiques atractives. Has d'evitar la dialèctica entre perfils d'extrema dreta a les xarxes socials. Però és que això és de calaix. Qualsevol persona mínimament formada...
1: A què et refereixes amb això?
0: Que si tal persona o tal altra d'extrema dreta fa un tuit o t'increpa i tu el respons, l'únic que faràs és reforçar la visibilitat del seu missatge, d'aquell missatge que tu vols combatre. Mm. En un debat cara a cara, si tu i jo parlem, i tu presentes un argument xenòfob, racista, i jo te'l desmonto ara mateix, jo no t'estic donant més visibilitat, jo t'estic deixant com un ruc, no? Perquè tu dius una cosa, jo te'l desmonto amb dades o amb un argument sòlid, i la gent que està escoltant aquesta conversa pot entendre que aquest combat dialèctic el puc guanyar jo.
1: Que el problema és si jo, en aquest cas, et responc que les dades te les has inventat.
0: Jo te les puc demostrar. Mm. Jo te les puc demostrar. Però en xarxes no funciona així. És a dir, aquest mecanisme en xarxes és diferent. Les xarxes socials què volen? Interacció. El simple fet d'interaccionar amb tu ja fa que jo et doni visibilitat. Per això, en general, la gent d'extrema dreta té molta tendència a buscar i a confrontar constantment a les xarxes socials, perquè saben que això els dona molta visibilitat. El fenomen de les anomenades fake news, que són les trolles de tota la vida, amb les xarxes i l'extrema dreta, aquesta tríada està causant molt mal, en el sentit de que, clar, a l'extrema dreta li va molt bé inventar i impulsar dades falses, perquè són molt alarmants, i això, si ho fan a través de les xarxes socials, com que tu piques i cliques aquell enllaç que t'estan dient que 200 magribins han atracat una pobra dona al mig de Sant Boi, tu cliques allà, tu li estàs donant visibilitat. L'algoritme de les xarxes socials ho sap i diu, ostres, això funciona, donem-li més visibilitat perquè jo vull més clics. Les xarxes socials per què volen clics? Perquè viuen d'això i saben que com més visibilitat, més possibilitat de posar anuncis, més capacitat d'assumir dades d'usuaris diferents a les xarxes socials i, per tant, més capacitat de saber quins gustos tenim a tots nosaltres. Vull dir, les xarxes socials viuen de nosaltres.
1: Clar, però si tu no contestes mai a l'extrema dreta a xarxes, fas que també sigui un espai que ells monopolitzin i que l'utilitzin com vulguin, d'alguna manera.
0: És que dos no parlen si un no vol. Tu pots parlar, però jo puc ignorar-te. Del que es tracta aquí no és de debatre amb l'extrema dreta, és de que tu proposis coses sensates que siguin capaces de tenir atractiu per la gent.
1: Sí, generar relat propi i no sempre anar remolc de l'extrema dreta.
0: Exacte. Exacte. La clau és aquesta. Si tu entres amb la dialèctica a l'extrema dreta, tant a les xarxes com fora, a les xarxes tenim el perill que això, no? que sobrevisibilitzes el missatge, però és que a més el que fas és anar remolc del seu discurs. El que cal fer, i això moltes vegades els partits que no són d'extrema dreta no ho entenen, és marcar discurs propi. Si tu entres a dins del debat de l'extrema dreta, ja has begut oli, perquè ja estàs entrant al seu joc. Estàs entrant al seu joc i, a més, corres el perill de normalitzar certes mesures que fins fa poc eren fora del debat polític. És el que es coneix com l'obertura de la finestra de la tolerància o la finestra d'Overton. És a dir, l'extrema dreta col·loca constantment missatges que poden semblar fora del marc d'acceptabilitat a dins d'una societat, no? Que estan fora de l'escala de valors. Per exemple, la pena de mort. No? Si tu aquest tema constantment bombardeixes amb aquest tema, i hi ha gent que diu, jo soc molt demòcrata, però com que sóc tan demòcrata, jo crec que ja tot es pot debatre. No? Debatem la pena de mort. Debatem-la. Simplement debatem-la. El simple fet de posar-la en debat farà que a poc certs discursos es normalitzin.
1: I que tremolin aquests límits que abans potser teníem més clars.
0: Més que tremolar, el que fan és ampliar-se. Per això es diu finestra. Aquesta finestra cada cop és més gran. I allò que era inassumible fa uns anys perquè no entrava dins de l'escala de valors de la societat, arriba un moment que es normalitza. I fins i tot altres partits que no són d'extrema dreta assumeixen postures relativistes amb aquests fenòmens. No? I per por de perdre vots, doncs ara també fan discursos en el sentit d'expulsar immigrants o retallar llibertats nacionals o lingüístiques, no? Els catalanoparlants, posem per cas, no? O el que sigui, el que fas és assumir propostes pròpies a l'extrema dreta i el que fas és normalitzar-les. A més, fas que l'extrema dreta segueixi estant a l'extrem, però tu et vas desplaçant cap a la dreta. De manera que els parlaments, i això ho hem vist a tota Europa, cada cop es dretanitzen més.
1: Sí, per exemple, l'esquerra amb representació política cada vegada és menys d'esquerres?
0: Depèn. Quan accepten propostes pròpies a l'extrema dreta, evidentment sí, no? Perquè perden, ja no impulsen discursos propis, no? I assumeixen el marc mental de l'enemic. I aquest és el gran problema, no? Al cap i a la fi, l'extrema dreta el que fa és una idea molt gramsciana, no? Que és fer el que ells en diuen la guerra cultural. Canviar l'hegemonia del sentit comú de la gent. Qualsevol canvi polític està precedit d'un canvi psicològic, social i d'escala de valors a gran escala.
1: No? Previ a aquesta victòria política.
0: Exacte. No, això ja ho deia Antonio Gramsci, no? Ell parlava de l'hegemonia cultural, que abans del canvi polític tu el que has de fer és intercedir en la voluntat política de la gent, en els valors de la gent. L'extrema dreta, això ja a finals dels anys 60 ho va entendre, no? una sèrie d'intel·lectuals francesos, valgui la paradoxa, allò que parlava de l'antiintel·lectualisme, ells també tenen intel·lectuals, a priori, no? I van entendre que aquesta idea gramsciana i que bona part del marxisme va implementar, la podien assumir com a extrema dreta. I que abans de fer el gran pas a nivell institucional, presentar partits polítics, el que calia el que calia fer era canviar el pensament de la gent. I això és el que ha estat fent l'extrema dreta durant molts anys i molta gent no se n'ha adonat. Per això quan parlo i quan dic i insisteixo que l'antipolítica és la millor benzina per l'extrema dreta és perquè precisament l'antipolítica és allò que farà que tu un missatge d'un partit nou davant de la desesperança de tots els polítics són iguals te'l puguis creure amb més facilitat. I a més, l'extrema dreta té l'habilitat de parlar dels polítics en tercera persona, com si ells fossin enginyers aeronàutics, que potser ho són i n'hi ha, però estem parlant que també es presenten a les institucions, també cobren a les institucions, allò que diuen de la pagueta, ells són els primers a cobrar-la i a no renunciar-hi mai,
1: No? Clar, és bon el que interessa. Sí. Tot això que estàs explicant, clar, té una vocació, no?, d'entendre aquest fenomen que forma part també de la teva professió com a fotoperiodista, com a periodista. Creus que hi ha un punt de missió personal aquí també, de la implicació que has tingut al nivell de jugar-te la teva integritat física per això?
0: No crec que sigui un enviat de ningú ni que hi hagi una vocació de sacrifici. És a dir, no hi ha tot això. Jo faig el que crec que haig de fer. Punt. És així de senzill. No? És a dir, no, ho faig perquè ho sento que ho haig de fer així. No perquè ningú m'ho agraeixi, ni em posin medalles. No. Tot això me la sua, a més no poder. Crec que haig de ser conseqüent amb el que jo penso. Intento ser-ho. És molt difícil ser conseqüent. Jo tinc moltes contradiccions, però intento viure d'acord amb el que sento i amb el que penso. I una de les coses que faig és dedicar-me a això. Cansa molt, Seria segurament molt més feliç dedicant-me a fotografiar ocells i fauna salvatge.
1: Sí? Tu creus que series més feliç?
0: No seria més feliç. Segurament, tot i que també m'agrada molt la fauna, viuria millor. Potser no seria més feliç, però viuria millor.
1: Hi hauria alguna cosa que faltaria allà, no?
0: Més tranquil, segur. També ara faig això, jo no sé què faré d'aquí 10 anys. De fet, no sé ni tan sols si estaré fent fotos d'aquí 10 anys.
1: I penses molt en això, en el que vindrà després?
0: No, procuro ser previsor, perquè sóc autònom des de fa molts anys, per tant intento sembrar avui per recollir demà i espero d'aquí 10 anys treballar una mica menys i viure una mica millor del que faig ara. No? Perquè jo no sé si podré sostenir aquest ritme amb més de 50 anys.
1: Aquest ritme de vida té com alguna cosa addictiva, també, tu creus?
0: Sí. Sí, té aquesta ansietat pel no saber què passarà i com aniran les coses i que entres a una mani i no saps com, ni quan, ni de quina manera acabarà. Això enganxa, sí.
1: Doncs veurem també el que vindrà i ho anirem seguint de prop. Jordi Borràs, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a WCREC. El que passa que abans de que marxis t'he de demanar una última cosa, que és que sempre demanem als nostres convidats que expliquin alguna cosa que mai hagin dit públicament. Pot ser el que tu siguis, no sé si tens...
0: És molt difícil això perquè hi ha moltes coses que no puc dir i no controlo exactament què he dit públicament i què no de les coses que sí que puc dir. Mira, una de les coses que sí que...
1: Un moment, que ho gravarem amb la nostra gravadora oficial.
0: Molt bé. Una de les coses que sí que puc dir és que abans de dedicar-me a tot això, entre les moltes feines que havia fet i entre les moltes aspiracions que tenia, és que vaig entrar d'aprenent a un taller de maquetistes, que feien maquetes a gran escala. No? Per exemple, la incineradora que hi ha allà al fòrum, al costat on es fa Cruïlla i el Primavera Sound i tot allò, jo vaig estar en el procés de quan es va fer la maqueta de tot allò, fem maquetes per projectes arquitectònics a gran escala, havíem fet una maqueta del Palau de la Música, jo anava encaminat cap aquí, cap a l'ofici de maquetista, que m'agradava molt.
1: I mira,
0: he acabat de fotoperiodista, que no té res a veure, però em fa ben feliç.
1: Jordi Borràs, moltes gràcies.
0: A vosaltres.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava, i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empenya a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja ho veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
5: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: Uh-huh. I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
6: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
6: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a veure una canya.
0: Clar. Llavors, però s'està massa naturalitzat, no?
6: Això. Sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
7: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
7: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
7: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
7: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
8: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
8: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
8: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
8: No.
0: No vibres.
8: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
8: Jo crec que no. En aquestes edats, bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: Si tu
4: sí,
0: t'hi
4: sí.
0: veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no, ara t'explico.
0: O de carrer, o què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista
0: sí.
4: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé, bueno, clar, per si t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
6: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
6: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
6: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
8: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àries
0: valenta, de difícil feina, accés. Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
7: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
5: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que...

0: mínim saber cap a on tires.
1: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
2: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
3: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
4: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca tirar, si ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
3: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
4: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
5: Oriol. Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
6: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica, bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
3: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
7: No. No? Jo crec que pot ser molt...
3: O sigui, tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
7: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
3: Què els dius, en aquest cas?
7: Jo no els dic. Aquesta gent? Sí. No els dic, els dic. Pues...
3: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
7: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
3: amb 16 anys, 14
7: anys, no, una cosa així. Ja. Llavors, realment, a la secundària... ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals, i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara, i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la vida, però...
3: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por a equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
5: No.
3: Oriol?
5: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera, o per millorar el seu lloc laboral, o per fer una cosa que de veritat els agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
3: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
7: Que em fes feliç,
3: 100%. Sí? Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
6: Jo les dues coses.
5: Sí.
3: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
6: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
3: Endavant.
6: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
3: clar,
6: la veritat.
3: I tant.
6: Tenim un problema, la veritat.
3: Sense tu has dit que... Sí.
4: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys de la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs pues mira, clar, millor.
3: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima igualment?
6: A mi m'anima igualment.
3: Ho teniu claríssim, eh?
6: Sí, sí, sí.
3: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa. Jo soc professor i, per tant, assumiria una part de culpa de a veure si realment us estem orientant bé o malament.

0: en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
1: Bueno,
2: no massa.
1: Depèn.
2: No massa.
0: Però vosaltres esteu a segon d'ESO.
2: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
2: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu... per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
2: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
2: Sí.
0: Epa.
2: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
2: sí,
0: no?
2: Sí, de llengües també.
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
3: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar super inspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser super inspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
3: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa i que potser també hi ha menys oferta de feina.
1: Sí, sí.
0: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
1: Molt prestigi... Bueno, jo crec que metge ho escull molta gent.
0: Que és una carrera complicadíssima.
1: Sí, és molt difícil.
2: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molts molta dedicació.
1: Molts ho trien en general per allò de jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipus més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí. Ho has viscut, ho has vist.
4: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o al meu institut que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
4: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
5: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
6: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
7: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, dels seus batxis.
8: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
6: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar aquella cosa concreta.
7: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
5: Sí, és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
9: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
10: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles, només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
7: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
1: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
1: Sí. Sí?
2: Totalment, totalment.
0: Sí. Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
2: A... I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
1: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també pel, cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, eh? Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
4: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives... més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
2: l'entremig.
4: Diferents. Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici. I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
1: No, jo crec que és un mite totalment fals. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops quan penses en això penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan
0: clar,
1: se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
1: Sí,
0: són
1: sí,
0: feines...
1: o sigui, és
2: de primera necessitat.
1: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los potser és de veure doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més i llavors s'està especialitzant per fer-ho
0: i s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats per
1: clar,
0: tant,
1: clar.
0: Clar, us pregunto anar a la universitat és el veritable prestigi o sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
2: No necessàriament,
1: jo crec que no.
2: No?
1: Jo crec que no.
4: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
3: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en la... en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
2: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
2: Em fa por a mi també, eh?
1: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo? A veure què hi ha, a veure què hi ha a l'interior.
2: Que l'obri ell.
1: Espero que no me sentis res a la cara, eh?
0: Aquí hi hauria una música èpica, no? Per veure què trobem a l'interior.
1: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
3: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
1: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
1: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
1: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Mm-hmm. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'estàs repercutint a tu, perquè vas en contra dels teus sentiments.
0: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
3: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final... El que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
0: Clar,
3: per avançar en la societat.
0: No? Final, clar, tu se'n sap una mica lligat al discurs que deies abans, no?
1: Sí,
0: l'animaries claríssimament.
4: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
2: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? Sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent que s'hi pot trobar amb un dilema així?
2: Sí. I, vejam, mira... Hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
2: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
2: Dilema, dilema.
0: Clar.
2: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells tot els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
2: No. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
0: Mm-hmm. Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
2: Per un pis.
1: Jo viatjar. Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
0: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
1: Vale,
0: la meva és que viatjar és una merda.
1: Opa. Oh.
0: I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
2: Ha passat,
0: doncs, eh? Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes, i aquí no val no mullar-se, eh?
1: Ui, ui, ui.
0: No s'hi val dir mentides, perquè volem sinceritat absoluta, i si al final voleu que jo també en respongui alguna,
1: doncs
0: us poseu d'acord i jo també m'animo, perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
1: Sí.
0: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
1: Sí.
0: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies, o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies, o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
1: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família, i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
0: Canviaries de feina, tu, eh?
1: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo, i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porti diners. Doncs jo tindria aquests diners, i llavors, un cop tingués més diners, tipo així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
0: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus, o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
4: Jo 8 hores al dia. Perquè...
0: Tens claríssim això,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí. Perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
0: Estaria en disputa constant.
4: Sí.
0: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
4: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els és igual, i això no.
0: I què no toleraries de cap manera? O sigui... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
4: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
0: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes, sabràs dir que no, eh?
4: Sí, sí.
0: Ferran,
2: a veure.
0: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
2: La segona.
0: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
2: Mai?
0: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
1: Això és una relació?
0: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
1: Ah, bueno, clar, distància.
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què?
2: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
0: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada i de poc prestigi.
2: Sí.
0: Bueno.
2: Però clar, al final és la, lo que ella vulgui.
0: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
2: Correcte.
0: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
2: Correcte, si a mi li agrada viatjar, li agrada viatjar molt.
0: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
2: Clar,
0: i és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre amb... perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, una reunió... Clar, tot això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
2: Home, no. Però sí, clar, és que al final és el que vulgui.
0: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral, o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
3: Perseguir els meus somnis.
0: Sí?
3: Sí, jo crec que...
0: Que bonic,
3: amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
0: Bueno.
3: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
0: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
3: Sí.
0: O sigui,
3: i que per seguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat. Jo crec que això és el que compta.
0: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
1: Vale,
0: voleu...
1: vale. Però Oriol, ens les podem inventar.
0: Si me'n vols fer una ràpida, ara em fa més por encara.
2: Que en tens alguna aquí?
0: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriol, a tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
1: Aviam, jo et faria...
0: Ui, quina por.
1: Que et fiquessin en una classe amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és re, ni sí. deures, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar,
11: uh-huh.
1: o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
11: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida.
2: Però no acabaries enfadat?
11: No, què va, perquè és divertidíssim. Quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
2: Jo no podria.
1: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones, o te donen l'oportunitat de quedar-te assentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
11: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale, una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
1: Que faci el que vulgui.
11: Que faci el que vulgui, Oriol.
1: Anirà, per amb ell anirà.
2: A veure, Oriol, a veure.
11: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
1: Vale. Jo encantant li ensenyaré.
11: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
2: A veure, jo penso que com a pare i com a persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar. Més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal. Perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no? Pots pensar que no ha servit de res.
11: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
4: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i... Si ell és el que vol fer, doncs...
11: Acompanyar-lo, no?
4: Sí.
11: Donar-li suport.
2: Clar.
11: Sí, jo imagino que també, no?
1: Bueno, sí. És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
11: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant, ja, no?
1: Si me ve i me diu, jo deixo els estudis perquè deixo els estudis,
11: doncs
1: pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
2: però
1: diu...
2: pensa que és major d'edat, eh?
1: Bueno,
11: bueno
1: o no...
11: amb 16 anys no, eh? Amb 16 no, anys, que és quan s'acaba la secundària.
1: Pot deixar l'ESO. Llavors,
11: aquí és complicat, és un gran dilema aquest per les famílies.
1: Sí, llavors jo li diria que tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això, o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
11: Ara sí que hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és què volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
4: Jo, bueno...
11: Sobre què voleu ser de grans, eh?
4: Sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent... Per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara. Ja
11: Oriol?
1: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
11: es
1: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec, i bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
11: Molt bé. Kai?
3: Jo, el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
11: Ferran.
2: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important, I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
11: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
2: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
11: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
2: Sí.
11: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Salut, amigues i amics. Som al Sendes, un programa de 25 minuts que traça cada setmana un camí en tres parades. La primera, un lloc d'interès del nostre país. La segona, una ruta senderista per estirar les cames. I la tercera, un viatge d'aquells que treuen el sentit. I en aquest capítol 548 no en serà pas una excepció. Els tres continguts d'avui són aquests. Sant Pere de Pons és un monestir reconstruït per la voluntat popular. Una església romànica que els habitants d'aquesta vila de la Noguera van rescatar de la ruïna total ara fa 50 anys. Toni Sala, president de l'entitat que ho va fer possible, els amics de Sant Pere de Pons, parla del temple més que mil·lenari i de com les pedres van tornar a convertir-se en murs. A l'espai de senderisme, segona etapa de la ruta dels contrabandistes entre Navarra i Euskadi. Va des del Coll d'Artesiaga i fins a Elizondo, la bonica capital de la Vall de Baztán. En uns moments, el Xavi Tió ens dona tots els detalls descriptius d'aquesta ruta i també la seva fitxa tècnica. Segon de quatre capítols dedicats a Mongòlia. El fotògraf i escriptor de viatges Jordi Canal Soler continua explicant-nos coses molt interessants de l'estada al desert de Gobi amb finalitats arqueològiques. Cingleres vermelloses, serps, escorpins i tempestes de sorra són protagonistes en aquest segon capítol, Els quaderns del viatger. I sense esperar més temps, ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. A mig camí d'una línia recta imaginària entre Balaguer i Solsona, Pons es converteix en un punt de pas imprescindible per tothom qui va o qui torna d'Andorra o de l'Urgellet, és a dir, de l'Alt Urgell. Ja ho diu la dita, Pons, parada i fonda. Si la saviesa popular paragona aquesta cruïlla de camins, nosaltres en fem cas. Sobretot perquè Pons, vila emblemàtica de Ponent, té una edificació amb molta història que ens crida l'atenció. Alçada a 486 metres sobre el nivell del mar d'Alacant, la canònica de la que avui parlem destaca per l'interès arquitectònic, per la seva història mil·lenària i, sobretot, per la voluntat dels ponsicans i ponsicanes que va evitar fa 50 anys i fins avui la seva desaparició definitiva. Parlem de Sant Pere de Pons. Sant Pere s'erigeix un quilòmetre i mig a l'est de la localitat, en ple tossal de les Forques. Té bones vistes, tot i que potser no tan destacades com les de les veïnes ruïnes del castell, que està una mica més elevat. Recentment, Sant Pere ha estat de celebració. Ha bufat 1.000 espelmes d'un pastís gegant. En parlem amb en Toni Sala, president dels Amics de Sant Pere de Pons.
1: Ara faria 1.001 anys on trobem un document que parla per primera vegada de Sant Pere de Pons. És un document, un facsímil, que es guarda al Museu Diocesà del Bisbat d'Urgell i allà es parla d'un judici que hi va haver concretament l'1 de novembre de l'any 1024 i on ja s'anomena Sant Pere. Els orígens, potser els hauríem de buscar més enrere, hauríem d'anar ja cap a finals del segle VIII quan es forma el comtat d'Urgell, no? Aquest comtat es va extenent cap al sud, cap a la zona on havia el califat de Còrdoba.
0: Unes èpoques de terra de frontera entre el món cristià i el musulmà que consoliden aquesta fortalesa i punt de guaita sobre la plana del Segre Mitjà. Indicis que fan pensar que va ser un enclavament molt important de l'antic comtat d'Urgell. Des del segle XII, Sant Pere es converteix en residència de canonges, d'aquí, òbviament, que rebi el qualificatiu de canònica. Però aquests, al segle XV, es traslladen i baixen a viure a la vila, un cop superada l'amenaça musulmana. Comença el declivi de la canònica i, segles més tard, les guerres carlines claven una daga mortal a l'edifici. És l'any 1839.
1: Que és quan es destruïx, quan es dinamita Sant Pere. No només Sant Pere, sinó que també el poble de Pons. El 1839 és quan Sant Pere es dinamita, Sant Pere, el castell i el poble, que en aquest moment era una vila closa. Des de llavors fins ben entrat al segle XX, el monument va patint una sèrie de deteriorament per les inclemències del temps. Sí que és veritat que deixeu-me anomenar una data important, que és el 1931, quan és declarat Patrimoni Nacional de Catalunya.
0: I malgrat aquest reconeixement, Sant Pere toca fons. L'any 1968 les dependències pateixen un saqueig i és el punt en el qual, de les cendres, en surt la llavor. Primer, amb la posada en marxa d'un aplec popular cada 1 de maig i uns quants anys després, amb el naixement dels Amics de Sant Pere de Pons, entitat destinada a recuperar l'edifici. Tots els moviments els explica el Toni Sala.
1: Va ser més aviat moguda per un vicari que hi havia en aquell moment, mossèn Torrades, que va animar, no?, a un grup de jovent, era consciencial, no?, de la importància del patrimoni que teníem, i va sorgir una mica a partir d'aquest grup de jovent que van ser els primers que van organitzar el primer plec de l'1 de maig. A partir d'aquí hi va haver gent diversa, diguéssim, de tot tipus, des d'un professor d'autoescola a un botiguer. Per això també aquest fet crec que és difícil de trobar a d'altres llocs de Catalunya, no? Que la gent, sigui del color, que sigui una... tothom s'ajunta per aquest bé comú. Qualsevol persona que et puguis imaginar de Ponts, que tenia una inquietud i unes ganes de tirar endavant un projecte com aquest.
0: I així, just fa 50 anys, neix l'associació Amics de Sant Pere de Ponts. Com dèiem, gent de totes les edats i de tots els oficis que fan possible que en poc més de 15 anys i amb l'assessorament de tècnics de les administracions superiors es torni a aixecar l'edifici pedra a pedra. Som ara a finals dels anys 80 i la canònica ja ha recuperat una fesomia molt similar a l'originària. La reproducció, més o menys fidedigna, és possible gràcies a les dades, poques, això sí, que arriben d'època medieval i, sobretot, a les fotografies que es conserven de principis del segle XX. Per entendre tota la recuperació, Antoni Sala destaca tres figures clau.
1: Un va ser el president, Joan Viladot, que era una persona que tenia aquesta empenta, no?, per anar a trucar a totes les portes perquè doncs, aportessin els diners per tirar de la reconstrucció, però també hi havia un historiador, Manel Gravial, que és treballador de Ponts, i va estar sempre a davant que es fes una reconstrucció el més fidel al que va fer aquest monument durant el segle XI. I després Armengol Vidal, que va ser el mestre d'obra, va ser també la persona clau que va permetre que avui tots puguem gaudir de Sant Pere. Era una persona amb gran picapedrer i, a part, tenia una empresa de construcció. Si vols amics de Sant Pere sempre hem pujat al cap de setmana a fer les obres que pertocaven en cada moment, sí que l'empresa d'aquest senyor, doncs, entre setmanes, portava les obres de més envergadura.
0: El resultat és un vistós edifici d'estil romànic amb alguns elements molt cridaners i destacats, com ara el robust cimbori sobre el creuer, de 8 costats, que fa funció de campanar, amb arcs cecs i finestres geminades. També els seus 3 absis o la volta de canó interior.
1: És una església romànica, fill d'un bar, com totes les esglésies romàniques que van fer durant el segle XI aquí a Catalunya, d'una sola nau, que per ser d'una sola nau és molt gran, no? És una església molt gran, i els 3 absis, un absis al central tribulat, és el més característic. I després, bé, clar, ara està derruït, però hi havia totes les dependències canonicals a la vora, amb un claustre. Al seu moment, estic segur que si poguessis tirar enrere i visitar el segle XI, doncs, en vez de veir un monument, doncs, hi hauria tot un gran complexe. No només el que seria l'església, sinó també la part emmurallada, amb la torre. Clar, seria una altra visió totalment diferent.
0: I ara situem-nos al present. Els Amics de Sant Pere de Ponts obren les portes de l'església al matí de cada primer diumenge de mes i de manera esporàdica la fan escenari d'exposicions, concerts i altres esdeveniments. Seguiu la seva agenda i actes a Instagram per estar-ne assabentats. Enguany, per exemple, han obert un petit espai museístic al mateix recinte.
1: De fet, aquest any, gràcies a l'ajut econòmic de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Ponts i el Consell Comarcal, hem inaugurat el Centre d'Interpretació Manuel Gravial, hem posat el nom de l'historiador que abans hem parlat, i és un espai que hem recollit tot el material audiovisual que teníem. Els visitants que vinguin, doncs a partir d'ara, poden veure una mica com ha estat tota aquesta reconstrucció durant aquests 15 anys, una mica més de 15 anys, perquè, de fet, ja tenim material audiovisual ja del primer plec.
0: I a més organitzen visites guiades a l'església en horaris convinguts, una cita en la qual recorren l'edifici i n'expliquen la seva història i curiositats. Però de tot allò que s'hi aborda, el que crida més l'atenció i admiració dels visitants és això.
1: De totes aquestes visites que tenim, perquè durant l'any doncs, venen a visitar gent de tot arreu,

0: i que ja fa mig segle que una vila com Ponts va saber defensar i lluitar pel seu patrimoni cultural.
1: Sendes.
0: Dos de set. No estem parlant de matemàtiques, sinó que estem parlant de la segona de les set etapes que estem seguint de la ruta o la senda de los contrabandistes. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Segon capítol, que ens n'anem cap a terres de Nafarroa i del País Basc.
2: Ah, això mateix, seguim amb la senda de los contrabandistes del Bidasoa. Recordem aquesta ruta circular de 153 quilòmetres, dividida en set etapes, que ressegueix les valls de Baztán, Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa, fins a tocar a mar a Irún, i amb aquesta etapa, a més, pel límit també amb França, i que va recorrent entorns de boscos mixtos i fageda, i per entre zones d'activitat agrícola, ramadera i forestal, tot de paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic, i és una ruta que combina esport, natura i cultura per tot d'espais naturals protegits i en què trobarem moltes restes prehistòriques i d'altres de romanes i medievals també, i com el nom indica ressegueix senders i passos de muntanya que van tenir força importància en el contrabandisme, sobretot a mitjans del segle XX a la postguerra. Nosaltres la vam començar a la part més meridional i des de Vence la Bayen, a la primera etapa, vam fer fins a l'Alto de Artesiaga, des d'on vam baixar a Elizondo amb un taxi contractat prèviament, perquè a l'Alto de Artesiaga no hi ha més que la carretera.
0: Doncs vinga, fem aquesta segona etapa en el seu punt de sortida.
2: Doncs el que fem és, després de tornar amb taxi a l'Alto de Artesiaga, comencem a la segona etapa resseguint de pla camins de vaques per terreny obert que ens du cap a nord fins a trobar el límit entre la comarca de Baztán, Bidasoa, i la comarca de Pamplona. És un límit que resseguim tot un tros per lloms ondulats que van superant petits cims i collets, resseguint també el GR12, que ja seguíem des de l'etapa anterior, fins al Buzamberro Colepoa, és a dir, el coll de Buzamberro, és l'alçada màxima de l'etapa d'avui. Hem trobat en aquest primer tram tot de cromlecs, túmuls i menhirs prehistòrics catalogats, cada un amb un piló metàl·lic que els identifica. Amb el qui al coll el que fem és traspassem un filat pel bestiar per una gran porta metàl·lica, deixem el GR12, prenem altra vegada cap a nord, ara pel GR11, i continuem trobant restes prehistòriques acompanyades d'algun búnquer de la postguerra i sobretot d'un munt de palomeres. Són petits esguards on poder tirar els coloms quan passen volant en les migracions de la paloma Torcaz quan entren a la península Ibèrica. Anem per pastures obertes, alternades amb petits trams de roureda adulta, amb exemplars força grans, passem alguna borda i anem trobant tot de torres metàl·liques construïdes amb bastides de construcció. És una cosa molt curiosa, algunes fins i tot d'una vintena de metres, les més altes, amb llargues escales metàl·liques també inclinades per pujar-hi, i tot fixat a terra amb cables d'acer. Són també per la caça d'aquests coloms que deien. Estan situades als colls més baixos per on passen els grans estols de coloms, i el que fan és que amb unes pales de fusta pintades de blanc les llencen a l'aire imitant els falcons, de manera que els coloms s'espanten i baixen més a prop de terra i llavors els poden caçar més fàcilment. Doncs en trobem tot un munt d'aquestes palomeres, d'aquestes grans construccions metàl·liques, i a poc a poc comencem a baixar ja molt suau fins a trobar la Muga, és a dir, trobem la frontera amb França, anem resseguint el filat metàl·lic que marca el límit territorial, trobem de tant en tant alguna fita de pedra numerada marcant la frontera, anem resseguint el llom, pujant i baixant més cimets i colls ondulats, anem passant també algun cul-de-sac d'alguna carretera que hi puja des de la banda francesa, i successivament anem passant d'una banda a l'altra de la frontera, traspassant el filat metàl·lic i veient més i més restes prehistòriques, fins que arribem al coll de Berderiz, on aquí ja deixem la frontera i ens posem definitivament a la banda navarresa per baixar molt suau primer, passant tot d'antigues bordes

0: de pedra, per entre pastures i camps oberts, per entre zones també de petits aiguamolls entollats, que progressivament ens van baixant, més endavant ja més decidits, passant per algun caseriu tradicional, fins a zones boscoses als afores de Elizondo. Elizondo és la capçalera de la vall de Baztán, i finalment, ja de pla, arran de riu, anem fins al centre del poble. És un petit poble d'uns 3.500 habitants, el centre comercial de la vall, i que pertany a la zona bascòfona de Navarra i que és alhora al final d'aquesta segona etapa.
1: Poble amb uns casals realment preciosos, molt bonics, i que val la pena fer-li una visita. Distància recorreguda?
0: Doncs estem parlant de 26 quilòmetres.
1: Desnivell?
0: 760 metres de desnivell positiu i 1.450 de negatius acumulats als dos.
1: En quant de temps?
0: Posem-hi també, igual que la primera etapa, unes 8 horetes xinuixano per poder contemplar aquesta gran quantitat de restes prehistòriques que hem trobat i també les palomeres.
1: Grau de dificultat?
0: Doncs igual que la primera, 3 sobre 5 per la distància i pel desnivell negatiu.
1: I on trobarem referències?
0: Doncs a internet trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, contrabandístic amb dues cas, la primera i l'última de les lletres, i on hi trobarem el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
1: Doncs vinga, anem per la tercera. Serà però la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
0: Salut i república.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la diversitat del món. I sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
1: Doncs seguim voltant pel desert de Gobi, punt on l'expedició científica internacional ha decidit recrear el centenari viatge de Roy Chapman Andrews. A diferència d'aquest, però, l'actual equip hi busca restes fòssils animals. Algunes de les troballes ja les ha explicades en Jordi, unes altres les coneixerem tot seguit. Però el que també hi abordarem serà la vida al desert. Un desert que no ho és per casualitat, ho és per les extremes condicions que no hi fan gaire apta la vida. I aprofundim en aquest segon capítol dels Quaderns del Viatger.

La idea inicial era intentar trobar restes homínides, restes de l'home prehistòric, perquè es pensava en aquella època, estem parlant dels anys 20, del segle passat, es pensava que l'home, l'ésser humà, havia sortit d'Àsia, no? El fet de pensar que sortís d'Àfrica, doncs en aquells moments, era impossible, era com un contrasentit per ells. I per això es va buscar aquestes restes a l'Àsia. No van trobar, evidentment, fòssils humans anteriors, doncs, el que seria Homo erectus, que se n'han trobat uns quants, però sí que van trobar ossos que encara es van convertir gairebé més importants, perquè són ossos de dinosaure i fins i tot també una sèrie d'ous de dinosaure, que fins aleshores doncs, no s'havien trobat mai i no se sabia com es reproduïen els dinosaures. Això de trobar dinosaures sembla que hagis de trobar el dinosaure sencer ja excavat, no? Això és com te'ls trobes en els museus, no? Quan te'ls trobes in situ, doncs normalment tot l'esquelet està envoltat de terra o sorra o fins i tot roca, no? Quan s'ha solidificat molt. De manera que únicament els pots detectar si detectes la diferència de color entre l'os i la roca mare. Dues setmanes doncs, van trobar aproximadament uns 1.200 fragments d'ossos de diferents tipologies. Donat que vam estar explorant terrenys que tenien, per una banda, entre 150 milions d'anys o, més recentment, doncs, fins a 30, ens vam trobar des de dinosaures fins a protomamífers, els mamífers antics, tipus conills, i fins i tot, en un cas, vam trobar el Paraceratherium, una espècie similar al rinoceront, però molt més gran. Imagineu-vos un rinoceront de la mida d'una girafa i del volum d'un elefant. Quan he dit que no hi ha vegetació, realment n'hi ha molt poca, arbustos, plantetes mig seques, però també hi ha vida. No ho hem d'oblidar, no? Des de petits insectes que es puguin morir, tipus carbats, però també alguns animals que poden arribar a ser perillosos. Una de les directrius que teníem per deixar el campament i poder anar als jaciments a buscar fòssils era que havíem de portar sempre una espècie de paraneus, uns protectors de les cames, perquè hi havia un perill constant de trobar-nos amb serps. Si t'atacava, era més probable que ho fes a l'altura dels turmells i, per tant, doncs, els havies de tenir protegits. Per sort no ens van trobar cap serp. Només en una ocasió hi va sortir ràpidament, però no ens van atacar, no? Però el que sé que hi havia moltíssim eren escorpins. I escorpins al campament. Al principi, doncs, no ho sabíem, anàvem tan tranquil·lament allà, fins i tot ja ens deien, escolta, no aneu amb sandàlies perquè poden haver-hi coses, no? Però portàvem unes llanternes que són amb ultravioleta, tenen un LED que pots fer llum ultravioleta, i es veu que els escorpins tenen una capa, que es diu capa de hialina, el que és l'exoesquelet extern, no? I aquesta llum ultravioleta el que fa és una reacció que fa que siguin com fluorescents. De manera que si enfoques el terra amb una d'aquestes llums, els veus amb moltíssima claredat. I quan una de les nits vam encendre les llanternes i vam començar a veure que aquí n'hi havia un, allà a 5 metres, un altre, aquí al cap de 2 metres, un altre, i s'anava movent molt ràpidament, dius, escolta, mai més tornaré a portar sandàlies i sobretot sempre aniré amb aquesta llum. Durant el dia podíem arribar a 45-50 graus i imagina't doncs, haver d'excavar amb aquesta calor. Doncs, realment era inconvenient, per això també una altra de les directrius que teníem, que érem una mica anàvem organitzats com militars. Els americans ho tenen molt, això, que per assegurar que no passa res era bastant estricte. Doncs era haver de sortir amb dues cantimplores d'aigua plenes, sempre, per si de cas. I tot i així vam tenir unes quantes reaccions adverses a la calor, de gent que es va marejar i va haver-se de quedar al campament. Però, en canvi, durant la nit doncs, podíem arribar fàcilment entre 5 i 10 graus sobre zero, això sí, no? Però, clar, que necessitaves doncs, posar-te un anorac o una jaqueta ben gruixuda. Altra cosa a tenir en compte són les tempestes de sorra, que doncs, aquí al desert del Gobi són bastant comuns i, clar, imagina't, amb aquesta extensió que hi ha sense gairebé muntanyes entremig, a la que comença a bufar el vent fàcilment, doncs comença a aixecar pols i arriba, en poquíssim temps, tens una tempesta de sorra a sobre teu, no? Per sort,
no en vam tenir, tot i que sí que va haver-hi un moment en què el vent va bufar tan fort que ens va trencar una de les tendes. O sigui que quan bufa, bufa fort. Quan hi ha una tempesta d'aquestes, l'únic que pots fer és quedar-te quiet perquè no saps cap a on aniràs, si no, i si no, doncs amagar-te dins de les furgonetes.

Doncs punt i final. Us donem les gràcies per haver arribat fins aquí i ens emplacem per la setmana vinent, on seguirem descobrint Mongòlia, trepitjarem de nou el Pirineu Navarrès i farem interessants visites arreu del país. Ens emplacem al web de la xarxa, laxarxamés.cat, perquè ens trobeu a l'apartat de sendes i recupereu els continguts de qualsevol programa. Salut, cames, i fins al proper programa. Que tingueu una molt bona ruta.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més en què el fil conductor són les nostres cames. Cames que ens poden dur cada setmana a tres destinacions diferents. Una, a un lloc d'interès. En segon lloc, cap a una interessant ruta senderista i, en darrer terme, a recórrer parts del planeta que podríem dir que fugen de tot allò que és convencional. Els tres continguts del dia d'avui són aquests. Sumari i comencem. Darrere del Camp de Tarragona neix un univers de muntanyes, valls i cims, un tresor ben poc conegut. Avui ens palplantem al cor de les muntanyes de Prades, a Capafonts. Farem senderisme per la vall del riu Brugent, parlarem amb un pastor i tastarem els seus formatges artesanals. Ens hi porta la Meritxell Omella, de l'empresa de guiatges El Brugit. Encetem un cicle de senderisme que ens mantindrà ben entretinguts diverses setmanes. A cavall, entre les valls de Baztán i de Bidasoa, entre Navarra i el País Basc, farem la ruta dels contrabandistes. 7 etapes. Sí, sí, ho heu sentit bé. 7 etapes. Avui la primera, de Beins a la Bayen fins a l'Alto de Arteciaga. I prepareu-vos perquè ens endinsarem al pedregós desert de Gobi, a Mongòlia. El fotògraf i escriptor de viatges Jordi Canal Soler ens presenta en 4 capítols el seu recent viatge a aquest país asiàtic amb una expedició arqueològica que rememorava els 100 anys de la que va fer Roy Chapman Andrews, qui buscava els orígens de l'home en aquest indret. Aquests seran els continguts d'un Sendes que comença ara mateix. Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Si el Camp de Tarragona és un gran amfiteatre que mira cap al mar, al capdamunt de les graderies és la muralla de muntanyes que el tanca cap a l'interior. Un rere país sovint menys tingut, poc poblat, que ha conservat la seva autenticitat i essència bastant millor que altres territoris veïns. Avui enfilem la carretera TB7041 des del Cuber i que ens porta cap a Prades. Quan portem circulats una mica més d'una vintena de quilòmetres de revolts, envoltats a banda i banda de pins blancs, i hem superat el Coll Roig, se'ns obre una petita vall i al fons, sota el picor andant, un poblet de cases apinyades dalt d'un turó. És Capafonts, a l'extrem nord del Baix Camp. I hem anat fins a Capafonts per proposar-vos una activitat molt completa. En una matinal de poc més de 4 hores farem 3 activitats organitzades per l'empresa de guiatges El Brugit, sota el nom Un matí fent de pastor. La seva responsable, Meritxell Omella, ens les apunta.
1: Una activitat de migdia en què combinem el que és senderisme tranquil per la vall del riu Brugent i també passant per l'ermita de Barrulles de Capafonts amb la trobada amb el pastor i el seu ramat i conèixer el seu dia a dia, conèixer les seves cabres, que són super manses i simpàtiques, i acabar fent un tast dels formatges a la seva formatgeria, des de formatge fresc, de mató i de formatge curat.
0: El primer és el primer, caminar. Una ruta de 2 hores per la vall del riu Brugent, apta per a tots els públics, molt entretinguda. Ens situem, evidentment, en el punt de sortida.
1: Doncs sortim del poble de Capafonts a peu i baixem cap al riu Brugent. Un dels primers punts interessants per on passem és el Pont Vell, que és per on passava l'antic camí de Prades a Mont-ral. A dia d'avui allò ens sembla un caminet molt petitet, però era una autèntica autopista del passat, fins al punt que es va arribar a fer aquell pont, un pont que va sobreviure als aiguats del 94. Des d'aquell pont ja estem allí al costat del riu, des d'allí també podem veure el molí de més amunt, que és un dels molins fariners dels 3 que té Capafonts al llarg del riu Brugent, i aquí ja voregem el riu, el creuem un parell de cops, i ja enllacem amb el barranc del Fort Tauler cap a l'ermita de Barrulles.
0: Doncs la Mare de Déu de Barrulles és al nord-est de Capafonts, una ermita originària del segle XII cap al XIII, refeta als anys 50 del segle passat, situada en un bonic paratge. Hi farem aturada una estoneta i tot seguit continuarem caminant.
1: I d'aquí ja anem cap al Tancat del Pastor, que és el barranc del Barral, que és un dels afluents del Brugent, i allí ens trobem el pastor amb les cabretes. Estem allí una estona, una bona estona amb ell, amb conèixer les cabres, conèixer una mica com era el seu dia a dia, i d'allí ja anem cap a la formatgeria. En total estem fent uns 4 quilòmetres i mig, com a molt, de caminada. Són uns 100, 150 metres de desnivell positiu, que en total l'excursió en si, és a dir, des que sortim a peu del poble fins que trobem el pastor i esmarxem unes 2 hores bones, perquè us fa una idea de fins a quin punt anem xinotxant tranquil·lament, I després, entre que ens trobem el pastor, estem xerrant amb ell, l'acompanyem a la formatgeria i fent el tas de formatges, ens hi estem un parell d'hores més.
0: Ja de tornada cap al poble i just a les afores del mateix, el camí i la matinal culmina amb la tercera part de la proposta, la salada recompensa, el tast del producte que la parella de pastors, composada pel Sergi i l'Eva, fan a la formatgeria de la Vall del Brugent, amb la llet que munyen a diari del seu ramat, format per prop d'un centenar de cabres. Aquest és el menú degustació.
1: Entre que tastem el formatge fresc, que és un formatge boníssim, que fan allí directament, és un formatge molt bo i gens industrial, i a part d'aquest formatge fresc, tastem el curat, que a vegades té un de més tendre i un de més curat, i el mató amb mel. És un moment en què realment podem assaborir, no, els fruits de tota la seva feina.
0: La Meritxell Omella ens posa en valor que una parella com la formada pel Sergi i l'Eva hagin abandonat la ciutat per fer de pastors en un poble de poc més de 100 habitants, fomentant un ofici del sempre sofert sector primari, tan imprescindible pel territori com menys tingut per les administracions.
1: Que tinguem pastors, doncs, és un luxe que Capafonts tingui una parella de pastors, perquè també és un dels oficis en perill d'extinció que tenim aquí a muntanya. Cada cop ens queden també menys pagesos que vulguin treballar. Capafonts té, per exemple, camps d'avellaners on es conrea l'avellana de muntanya, que és una de les més bones que hi ha. També tenim ametllers, però és una zona on està costant molt, doncs, fixar població i aconseguir que hi hagin nous pagesos. Això és una crisi del sector, no només aquí, sinó a tot arreu.
0: S'ha acabat la matinal, però podem allargar la visita a aquest racó de les muntanyes de Prades fent un tomb pel bonic i pintoresc nucli de Capafonts. Passarem per la neoclàssica església de Santa Maria i molt a prop seu un punt molt destacat, un antic forn de pa d'època medieval.
1: Capafonts és un dels pobles més bonics que tenim aquí, muntanyes de Prades. Està tot dalt d'un turó al capdamunt de la Vall del Brugent. L'arc de muntanyes que tanca aquesta capçalera del Brugent està controlada i esguardada pel Pico Randan, que és una de les pedres, junt amb la ninota, més característiques d'aquí, de la part alta de la vall. I el poble en si val molt la pena visitar-lo a peu, tranquil·lament. De fet, ara, afortunadament, ja no es pot entrar amb el cotxe dins del poble, tret dels veïns, s'ha de deixar aparcat a les afores, en un aparcament que hi ha just al costat del punt d'informació. I si s'arriba bé d'horari també, o en altres dies, es pot visitar l'antic forn de pa que han restaurat, que és del segle XIII, que està al costat just sota de l'Ajuntament. I també hi ha la casa de Cal Macià, una de les més antigues del poble.
0: Un matí fent de pastor combina, doncs, el senderisme, el patrimoni humà i la gastronomia. És una de les moltes propostes d'aquesta petita empresa de senderisme, enoturisme i guiatge que es diu El Brugit i que la Meritxell va obrir l'any 2013. Ella mateixa n'explica la filosofia.
1: Moltes de les nostres activitats es combinen amb visites a productors perquè només podem explicar el nostre paisatge a través també de la gent que el conrea. No, nosaltres no estem caminant pel mig de la selva inexplorada. És un territori el nostre i un paisatge que s'ha conreat i s'ha modelat no tan sols des de segles, sinó des de fa mil·lennis. No? Transmetre una mica tot aquest coneixement ja del territori i aconseguir que la gent sigui més conscient del que té molt a l'abast de la mà, a una distància relativament curta de casa seva, i si a més a més podem donar veu i podem donar a conèixer els productors que viuen i treballen i modelen el paisatge per on passem, doncs encara molt millor. A part d'això, doncs, perquè som una agència de viatges, organitzem el cap de setmana viatges, tot el que faci falta, turisme de natura, cultural i també relacionat amb el món del vi.
0: I sobretot, un projecte molt centrat en les comarques de l'interior de Tarragona. Des dels Sendes ja els vam descobrir fa un any, quan vam explicar una ruta circular anomenada El Brugit de la Vall, per les muntanyes de Prades. També fan moltes propostes pel Montsant i el Priorat, i altres raconades. La Meritxell recorda que l'interior de la Catalunya Sud és un gran tresor, sovint massa oblidat.
1: Tot i que sembla que visquem en un forat negre inexistent, no? Només es coneix la part de la costa aquesta tan dita Costa Daurada, i la part interior sembla que ben bé no existeixi. Una de les riqueses més increïbles que tenim aquí, al sud de Catalunya, és que en un territori molt petit tenim una altíssima diversitat de paisatges, d'entorns naturals, d'ambients culturals, de patrimoni històric, de gastronomia, de déus de vi. En tenim més de 5, tenim més de 2 déus d'oli d'oliva, vull dir, tenim una déu avellana de Reus. És a dir, en un espai molt petitet, en què en mitja hora, 45 minuts, conduint ben bé que et canvia tot radicalment, no? I que sempre hem considerat que és un territori i una riquesa que hem d'aconseguir explicar, tot i que ens costa molt, perquè és molt desconegut, no?
0: Bé, des del Sendes fem la nostra petita aportació per recórrer tot aquest meravellós rerepaís de Tarragona, per més esculls de muntanyes que calgui superar, per més revolts que calgui fer.
2: Sendes.
0: Tornem a reprendre els Sendes, allò que en diem aquests cicles de diversos capítols que ens porten a fer una ruta d'aquestes, allò per fascicles. Xavi, tio, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu-vos guard.
0: I no és una ruta de 2, 3 dies, 4, que n'hem fet alguna fins i tot de 5? Quants?
3: Si posem bé, una ruta de 7 dies.
0: 7 dies?
3: Sí.
0: Mare meva!
3: Els que ens seguiu de fa temps recordareu que hem fet diverses propostes de rutes per llocs molt diferents. I avui ens posarem en una ruta diferent de totes aquestes per l'entorn on anirem. Estem parlant de la Senda de los Contrabandistas del Bidasoa, una ruta circular de 153 quilòmetres en 7 etapes que ressegueix les valls de Baztán, Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa fins a tocar mar a Irún, per entorns de boscos mixtos i fagedes, sobretot, amb força activitat agrícola, ramadera, forestal, amb paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic. És una ruta que combina esport, natura i cultura per espais naturals protegits, en què trobarem restes prehistòriques, restes de la romanització, també restes de l'edat mitjana, i com el nom indica, ressegueix senders i passos de muntanya que van tenir força importància en el contrabandisme, sobretot a mitjans del segle XX. I com que és un recorregut circular, es pot començar on es vulgui, per comoditat. Nosaltres la vam començar a Beinzelabayan, que seria al final de la tercera etapa oficial si es comencés des d'Irún.
0: La verda i frondosa Nafarroa, o el verd Pirineu navarrès, i també una mica basc, com hem pogut comprovar avui al Sendes, primer dels 7 capítols. Punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar des de l'alberg de Beinza, és un poblet rural de poc més de 200 habitants. Ens enfilem de seguida, només sortir del poble, per una pista que, després de passar per una granja, es posa en una magnífica fageda, i el camí en ziga-zagues, acompanyats amb trams amb falgueres, ens va remuntant fins al coll d'Orraita, 400 metres més amunt del poble. Aquí girem a sud i ja a planers anem un tros per llom fins que comencem a baixar cap a l'àrea recreativa dels embassaments de l'Eurza. Passem una font on podem agafar avituallament d'aigua i, per espais oberts entre bruc, arribem a la presa de l'embassament superior i doncs la traspassem, i per l'altra banda, entre faig altra vegada, comencem a remuntar un camí que ens du a passar primer per un petit menhir i després per restes d'una antiga via romana, i més amunt arribar al Collado Zumardena, on ens unim al GR12. Aquí el que fem és comencem a baixar per dins de fageda, anem a passar per diverses restes prehistòriques, passarem primer per petits dolmens, són el dolmen Pitorzar i després el dolmen Mugazoro. Arribarem de pla fins al coll de Bagaundi, anem resseguint uns lloms oberts que ens duen a passar per una petita font arran de terra a la vora de Ventachar, que és un altre collet, que per l'altre cantó ens comença a baixar fins a les restes d'una antiga venta, al costat just d'una pista que ens porta a passar per un gran abeurador per al bestiar que trobarem en tots aquests espais oberts de prats i que ens duen a acabar de baixar a la Venta Quemada. És el punt on creuarem la carretera comarcal del port de Belate, que és per on passava l'antic camí ral de Baztán, i per on, més en concret, per sobre dels túnels de l'actual carretera nacional que entra a la vall de Baztán venint des de Pamplona. El que fem és continuar encara pel GR12, deixarem les imponents runes de l'antic monestir hospital de Nuestra Senyora de Belate al fons de la petita vall per on anem, ens enfilarem fort per un petit tram fins al nou edifici de l'ermita refugi de Santiago, i remuntant suau, després de passar alguna petita borda de pedra, anem a treure el cap en un collet arbós, que és el Collado de Garzaga. Aquí encara ens hem d'enfilar més per suaus lloms que ens duen a passar per espais completament oberts als quatre vents, la rodonidet Cimet de l'Ocolines, 1.355 metres d'alçada, i no és només l'alçada màxima de l'etapa, sinó de tota la ruta. Tenim unes vistes precioses del Saioa, és un cimet que tanca la vall de Bazán pel sud, després encara ja anirem a acabar de baixar el Collado de Ocolín, i continuarem encara baixant fins al Collado de Sagardegui, on anirem a trobar una pista ampla que, passant per una altra borda, molt més moderna i gran, ens acaba desembocant el Puerto de Arteciagas, al final d'etapa, i on hi ha la carretera local que ens baixa a Elizondo, que és la capital del Baztán, i on haurem d'haver contractat prèviament un servei de taxi, perquè a l'Alto de Arteciaga no hi ha completament res, ni tan sols les restes de cap antiga venta.
0: Doncs bé, haurem d'agafar un taxi, però escolta'm, el paisatge i la ruta s'ho val, eh? Aviam, anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs déu-n'hi-do, eh? Estarem parlant de 27 quilòmetres.
0: Uf, déu-n'hi-do. Desnivell.
3: 1.425 metres de desnivell positiu i 850 metres de desnatiu, de negatius acumulats els dos.
0: Temps.
3: Posem-hi unes 8 horetes, xinutxano, per poder gaudir de la magnífica fageda de totes les restes prehistòriques i d'altres d'altres èpoques que haurem anat veient i de les vistes panoràmiques.
0: Lo d'avui no és una caminadeta senzilla i això es mostra amb el grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Si posem fàcilment 3 sobre 5, bàsicament per la distància i pel desnivell aquest dels 1.450 positius.
0: Referències a internet.
3: Doncs a internet obreu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandista.com, contrabandista amb dues cas, la primera i l'última C, amb el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
0: Doncs gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent, segona etapa.
3: Salut i República.
2: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la diversitat del món i sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
0: El desert de Gobi és un vastíssim altiplà de prop d'un milió de quilòmetres quadrats, el doble de la superfície de tot l'estat espanyol, perquè us en feu una idea. Allà, fa 100 anys, Roy Chapman Andrews hi va voler buscar els orígens dels humans, però hi va trobar restes fòssils de dinosaures. 100 anys més tard, una expedició científica de caire multidisciplinar ha volgut recrear aquell viatge i la seva aportació. Un d'ells era en Jordi. En 4 capítols ens explica com és aquesta vasta extensió del desert de Gobi i també altres punts de Mongòlia, els quaderns del viatger.
2: L'expedició pròpiament va ser una expedició muntada per gent de l'Explorers Club de Nova York, i la idea era recrear un viatge que 100 anys abans havia fet un explorador americà, que es diu Roy Chapman Andrews, que hi va anar finançat per una sèrie d'homes forts de Nova York, però també en part enviat per al que era el Museu d'Història Natural de Nova York. L'idea del viatge en si era no només emular aquest primer viatge, sinó també incorporar-hi coneixement científic, no? I per això anàvem una trentena de científics i d'exploradors. I, per altra banda, també 5 científics de diferents branques provenents de Mongòlia. Ens vam dividir en grups i cadascun d'aquests grups depenia d'aquest científic local, no? I jo, en concret, era qui liderava el grup de paleontologia, i el que nosaltres fèiem era seguir les directrius del que seria el responsable de paleontologia, que es diu Mein Bayar Buobei, és un dels homes més importants de la paleontologia de Mongòlia i és el director de l'Institut de Paleontologia de Mongòlia. L'expedició va durar una mica més de 2 setmanes i vam estar principalment al desert del Gobi, des d'on vam sortir, des d'Ulaanbaatar, per arribar allà, amb 3 ubicacions diferents al desert del Gobi, perquè el que volíem era anar a buscar fòssils, principalment, però també anàvem amb diferents grups per tractar diferents disciplines de coneixement científic, tant geologia, biologia, herència cultural, i que ens va permetre doncs, aprofundir molt en el coneixement. El desert del Gobi, com que li diem desert, ens l'imaginem segurament amb dunes, que és el que típicament doncs, vens a pensar quan penses en un desert, no? Però, curiosament, aquí al desert del Gobi només hi ha un 3% de dunes de sorra. De manera que tota la resta és com una extensa planura de pedreta, de grava, que fa que, en certa mesura, sigui força monòton de moure't per allà. Té alguns llocs amb moltíssim encant, que són allà on hi ha les muntanyes, els sortints, els cingles, que fa que tota aquella erosió del vent, però també de temporades de pluja, doncs fa que sigui un paisatge espectacular. Té 1 milió, aproximadament, de quilòmetres quadrats d'extensió i es troba al sud de Mongòlia. De fet, fent frontera amb les muntanyes d'Altai, amb el que seria pròpiament la zona del nord de Xina, a la planura del Tibet i després també doncs, les planures pròpiament del nord de Mongòlia. No? De manera que sempre estem parlant d'una regió al sud d'Ulan Bator. Quan vas allà, has d'anar amb paciència perquè la manera de moure't, que és amb furgonetes, a no ser que agafis doncs, un avió, doncs, és llarg, pesat i, a més, normalment bastant dur, perquè són furgonetes russes que la comoditat no és el seu fort. Passen per tot arreu, per les pedres, pels rius, per la sorra, fantàstiques, però tenen un inconvenient. No estan pensades per persones, perquè són tan incòmodes que realment acabes baldat. Nosaltres anàvem a excavar, i per excavar tu no agafes i fas un forat qualsevol al terra, no? Necessites trobar estrats. I aquests estrats, justament, doncs, es troben amb el que són les afloracions rocoses, a nivell doncs, de cingles, de muntanyes, no? De manera que, distribuïdes, sí, dins d'aquest espai d'un milió de quilòmetres quadrats, doncs hi ha algunes ubicacions que són, no són aquest altiplà de pedra i de grava, sinó que ja són llocs on la roca sorgeix. I aquí és on anàvem, per sort, perquè és molt més bonic, perquè arribes allà i dius, ostres, quina muntanya, no? Aquí, tota ella erosionada, estem parlant que de vegetació n'hi ha poquíssima, de manera que és realment trobar-te amb la roca mare i, per tant, aquí és on podíem anar caminant, passejant entre les roques per anar-nos fixant en aquells fòssils que, a causa de l'erosió, anaven apareixent i quedaven a la vista. El lloc més important on vam estar del Gobi justament és on va arribar Roy Chemin Andrews i, de fet, en llengua mongola es diu Bayanzak, que fa referència a l'abundància d'uns arbustos determinats, però justament ell, donat el paisatge realment increïble, són uns cingles de roca molt erosionats, però que, a més, amb el sol de la tarda s'encenen. La pedra vermella, doncs, amb la llum del sol, sembla que siguin flames, no? I ell, justament, li va dir flaming cliffs, que seria, doncs, cingles flamejants. A nivell de paleontologia, és dels llocs més importants del món, dels jaciments més importants, perquè aquí és on hi va trobar per primer cop els ous de dinosaure, però a més també hi ha hagut doncs, moltíssimes espècies que s'hi han trobat. No? I nosaltres mateixos, doncs, quan vam venir aquí, doncs, vam trobar un esquelet sencer de Protoceratops, a més es va batejar Protoceratops andrewsi, que és, fa referència doncs, al Roy Chemin Andrews, no? De manera que és un lloc realment magnífic i vam tenir la sort que, gràcies a venir amb referències de l'Institut de Paleontologia, van poder dormir en un lloc en què està prohibit només més que doncs, pels científics, no? És una espècie de balcó just davant d'aquests flaming cliffs, de manera que quan ens despertàvem o quan anàvem a dormir doncs, teníem aquest espectacle del sol amb aquestes parets flamejants realment increïbles.
0: Punt i final, us donem les gràcies per haver arribat fins aquí i ens emplacem per la setmana vinent, on seguirem descobrint Mongòlia. Trepitjarem de nou al Pirineu Navarrès i farem una interessant visita a un monestir de la Noguera. Tot això ho fem possible l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla des de l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per acompanyar-nos. Salut, cames, i molt bona ruta.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Hola, bona tarda.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. No noteu una flaire especial, així com de flors perfumades i llibres nous? Efectivament, amigues, la gran diada de l'amor i dels llibres ja és aquí. El dia que el 99% dels catalans diria que és el dia més bonic de l'any i l'1% restant s'equivocaria. Ja tenim aquí el Sant Jordi 2026. A nosaltres Sant Jordi ens encanta, això no ens ho traurà ningú, tot i que hi hagi qui s'entesta cada cop més a eliminar la literatura de l'equació de la diada i a convertir-la en un dia per gastar i gastar en qualsevol cosa que tingui un grapat de pàgines entre coberta i contracoberta. De fet, quan estàs tan ficat en el món del llibre, te n'adones que les editorials, els mitjans i els premis literaris ja fa mesos que hi tenen un ull posat i ens amenacen amb la seva arribada. Per nosaltres és tan bonic aquest dia que creiem que mereix un programa especial amb un munt de llibres per recomanar perquè els que ens escolteu des de l'altra banda tingueu idees per regalar, però sobretot també per autorregalar-vos. Ara bé, no espero que siguin les recomanacions que trobareu a tot arreu perquè intentarem parlar el mínim possible dels llibres que surten a tots els mitjans, entre altres coses, perquè aquests ja no els hi cal més propaganda. Volem parlar de llibres bons, de llibres diversos, fomentar la bibliodiversitat que moltes vegades anomenem i fugir de l'homogeneïtat de Sant Jordi. I per fer això, avui comptem amb dos llibreters de confiança. Des de l'esquerra de l'Eixample tenim a l'Òscar Espinosa, de la llibreria Mercat. Hola, Òscar.
2: Hola, què tal?
0: I des de la dreta de l'Eixample tenim nosaltres en Dioni Porta, de la llibreria Obaga. Hola, Dioni.
3: Hola, com esteu?
0: A més, em fa gràcia perquè sembla com des de la dreta, sembla un concurs, això, a dreta, esquerra. I abans de començar, bé, et volem donar l'enhorabona a tot, Dioni, perquè abans parlàvem, no, que has guanyat el Premi Càlamo a Otra Mirada per el teu llibre Empujar el Sol, així que, ostres...
3: Moltíssimes gràcies.
0: Enhorabona, enhorabona.
3: Gràcies.
1: Bé, doncs, Òscar, Dioni, un plaer de tenir-vos. Repetim format, perquè fa un parell d'anys ja vam voler fer aquesta mena d'especial Sant Jordi amb l'Anna Nicolau i volem fer un exercici semblant al que vam fer... aquell dia, doncs, amb vosaltres també, no? Ja sabeu que existeix un llibre tipus de Sant Jordi, allò de tapa dura, unes 400 pàgines, la lletra molt grossa, però nosaltres volem fugir de tot això una mica i, bé, doncs, ens agrada el fons que teniu a les vostres llibreries, els llibres que ensenyeu i els llibres dels quals parleu, i ens sembla que entre tots podem fer, doncs, una antillista de Sant Jordi, no? Llibres bons, però d'aquests que molt probablement, doncs, no seran els més populars aquell dia. Però bé, abans de fer l'antillista de Sant Jordi, doncs, parlem una mica de vosaltres, perquè l'Obaga va obrir les portes el 2018, l'Americat el 2021, així que ja heu passat uns quants cicles anuals d'aquests, amb Sant Jordis, Nadals inclosos, no? Llavors, ara que ja porteu uns anys dedicant-vos a això, l'ofici de llibreter era el que esperàveu?
2: Començo per antiguitat. Sí, jo era el que esperava. Jo estic enamorat del meu ofici. De fet, vam obrir la llibreria el 2018 amb la meva companya, la Carol. Ella estava tot el dia, matí i tarda, i jo anava per les tardes perquè treballava de comptable. I ara fa 2 o 3 anys tenia una cama de comptable i una altra cama de llibreter, i la cama de llibreter es va imposar a l'altra, i vaig deixar la meva feina i estic allà tot el dia i només puc parlar meravelles d'aquest treball.
1: Tu, Òscar?
4: Pots repetir la pregunta, sisplau?
1: Sí, que si és el que t'esperaves realment...
4: Sí i no. O sigui, sabia que havia de treballar, sabia que m'enamoraria de la feina, però al final són moltes més hores del que jo creia. Venint també d'un món que no era res de llibres. O sigui, jo era dissenyador 3D. També estem parlant de...
1: O sigui, els dos realment veniu de mons molt diferents. I com us aproximeu a aquest món? Perquè...
2: Bueno, nosaltres quan vam obrir la llibreria, nosaltres sempre hem estat molt, molt, tots aquí a la taula, molt lectors, però no treballem en el sector. Com a parella havíem tingut moltes vegades allò que vas tenir en converses. T'imagines algun dia obrir...
0: I sí,
2: un dia obrim una llibreria. I sí, va arribar aquell dia, vam fer el cop de cap i hi havia molta gent que deia: ah, però no teniu experiència. Jo crec que el més important de tot és que t'agradi llegir, que siguis lector. Després hi ha algunes singularitats, algunes coses que les vas aprenent, també allò una mica de la universitat de la vida. Al final no som gent jove, ja tenim una experiència vital, i a vegades el que vas aprenent en altres feines també et serveix per aquesta, perquè aquesta feina de llibreter té tota aquesta vessant més literària de la lectura, però també ets un comerciant, això no ho pots oblidar. També hi ha una vessant de gestió i sí que ens veiem preparats, tot i que no veníem del sector.
0: Anava a dir, jo amb les coses que he anat sentint, ser comptable crec que pot haver,
2: molt bé,
0: pot haver ajudat, eh? I l'Òscar va fent que
1: és el que menys agrada, em sembla, a tots els llibreters.
2: Això, exacte, dona, sí, seguretat, sí. Tenir algú que no s'espanta davant d'un albarà, sí, o d'un venciment.
1: Bé, vosaltres, Òscar, a més, veu començar a les portes d'un Sant Jordi, si no recordo malament, també.
4: 21 d'abril,
1: eh?
4: Del 21.
0: Som-hi, eh? Això és un... Aguanta'm el cubat.
4: Això va ser obrir ja o no obrim. Volíem obrir abans, perquè veníem sense experiència, però obres que vam fer nosaltres, i va ser de dir, ho tenim aquí davant. Què fem? Doncs pues obrim el dijous i el dissabte és Sant Jordi.
1: És allò de tirar-se a la piscina, eh? Realment, vull dir, si ja veu superar això, escolta, ja heu superat, perquè ja, sí, com ha quedat demostrat.
4: Va quedar marcat perquè va ser el Sant Jordi de la Pedregada.
1: Ah, va, a més.
4: O sigui, oficialment.
1: Escolta, ja
0: més coses, ostres, quina inauguració.
1: Doctorar,
0: eh?
1: Aquell dia et vas doctorar del tot.
4: Sí, sí.
1: Bé, no ho hem dit, però llibreria Mericat, carrer Rosselló, número 55, a Barcelona, i Obaga, a carrer Girona, 179. Bé, nosaltres ja hem estat a les dues llibreries, ja hem vist el pa que s'hi dona, però expliqueu-nos una miqueta què hi podem trobar, què és el que us agrada tenir a les vostres llibreries.
2: Bé, nosaltres quan vam començar la llibreria tens una voluntat de tenir un fons que et faci com una mica especial, que sigui una mica diferent a la resta. Després, és veritat que hi ha una part que és inevitable, que és el llibre de novetat. Llavors, el llibre de novetat, jo crec que més o menys totes les llibreries intentes tenir les novetats que s'han de tenir, però alhora tu apostes per un tipus de llibre o per un altre. Nosaltres som de l'opinió que els llibres que nosaltres podem llegir, que podem fer una prescripció més personalitzada, en principi perquè els coneixem directament o perquè aquesta xarxa de clients i amics de la llibreria, que també els agrada molt compartir-te els llibres que els agraden, tens com aquest detector de llibres, i el fet que puguis fer aquesta prescripció més personalitzada, doncs li dona una personalitat especial a la llibreria i et fa sentir còmode. Mm-hmm.
4: Tres quarts del mateix, o sigui, al final tenim una secció de llibres, una selecció de llibres que és la que ens podem prescriure, ens sentim orgullosos, el que parlàvem abans off the record, de jo no puc tenir un llibre que em demani un client i vendre un llibre en el que no crec o en el que m'avergonyeixo de tenir o de vendre'l. O sigui, no em sento còmode. Llavors el que tenim és això, és una literatura que prescrivim i que ens agrada. I també aprofitem els clients, perquè com nosaltres no podem arribar tant, perquè no tenim tant de temps amb la petita llibretera, aprofitem els clients perquè també ens fessin la prescripció seva. Ja tenim aquesta confiança, aquest feedback que ens retroalimentem.
1: Sembla una mica com la decoració de casa, no? Vull dir, si estàs incòmode amb allò que tens, amb aquella decoració que tens en aquell plastatge o així, el canvies per alguna cosa que et faci sentir millor.
4: Sí, jo sempre el que parlàvem també, el calaix de les vergonyes, per algun encàrrec o alguna cosa així, que dius això aquí baix.
1: Sota el taulell, que no es vegi, no sigui que algú altre s'interessi.
0: Entrem una mica en matèria, perquè anàvem a parlar avui de Sant Jordi. Llavors, la primera pregunta és obligada. A vosaltres, personalment, si us traieu el barret de llibreter, primer sense el barret de llibreter, després ens posem el barret de llibreter, però sense el barret de llibreter, vosaltres us agrada Sant Jordi?
2: Jo he de confessar que abans de ser llibreter no practicava gaire el Sant Jordi. Una mica la persona que viu els llibres cada dia i que llavors aquests dies així una mica excepcionals sent que no l'interpel·len, o que l'interpel·len el mateix que qualsevol altre dia. Després, quan entres a la llibreria, quan entres al mundillo, t'ha de començar a agradar el Sant Jordi, perquè si no...
0: T'ha de començar a
2: agradar el Sant Jordi, perquè si no tens un problema.
1: Una mica amor-odi, no? També
2: sí,
1: t'agrada,
2: sí, sí.
1: Però...
2: Amor-odi, i un cop ets allà, doncs evidentment és un dia important a nivell de facturació, per exemple. És un dia important, bonic també, perquè et ve a veure molta gent que està contenta, que està gaudint de la festa, llavors és un dia ple d'abraçades, de salutacions, de moments bonics, etc. Llavors és un dia molt, molt emocionant. I per altra banda, ho heu dit una mica a l'entradeta, també és un dia que passen moltes coses, alguna de les quals la gent que sent que està llaurant el dia a dia del llibre, doncs veu algunes coses que no li acaben de convèncer. Però és una jornada tan dimensionada, tan fortament dimensionada, que suposo que és inevitable que no tot t'acabi de convèncer. I quan es relaciones amb la gent, escriptors, llibreters, tothom comparteix una miqueta aquesta sensació agradolça.
0: La compartim, Òscar?
4: La compartim. Com abans d'obrir la llibreria, ja feia temps que el Sant Jordi no em cridava. Quan era més jove, això, parlàvem i anàvem a les Rambles, passejaves i podies parlar amb els paradistes, es recomanava als paradistes. Ara mateix un paradista que et recomani és gairebé impossible. I a la llibreria, depèn del moment que sigui, l'hora que sigui, també és gairebé molt difícil. Sí, té tota la part romàntica, té tota la part això, sobretot el nucli de clientela que ve i que s'ajunta, saluda, abraça, i també té aquest punt de perversió de que en aquell moment hi ha llibres

0: mica
1: no és un dia tots som-hi allà a la porta,
0: i la sensació
1: no?
0: aquella de que no pots parlar el que t'agradaria amb la gent que et va veure.
2: És aquesta mena de paradoxa estranya, perquè la gent que estem tot l'any pensant en llibres i que comprem llibres tot l'any i que estem pendents del que hi ha, potser no necessitem tant aquesta feina de prescripció, perquè molts cops anem a la llibreria ja sabent què volem. Després passes una hora parlant amb el llibreter igualment, perquè som així, però potser segurament la gent que més necessitaria aquesta prescripció és la gent que només compra aquest dia a l'any i que no la podrà tenir perquè és una mena de mercat. La gent que li faria falta que li recomanessin un bon llibre per aquell dia per aficionar-se a la lectura, aquell dia no ho podrà tenir segur.
0: Que vosaltres heu fet servir una paraula clau també a l'entradeta que m'agrada molt, que és la bibliodiversitat. Al final nosaltres com a llibreria una cosa que ens fa sentir molt orgullosos és que tu mires la llista de més venuts i és allò de... el premi està molt repartit. Llavors tens la sensació de que alguna cosa... es fa bé quan es venen llibres molt diferents, perquè al final és molt capitalista la idea de que hi ha uns llibres que són molt bons, no? De que hi ha una jerarquia de qualitat. Això no és així. Hi ha molts llibres que són, que són bons i que són llibres diferents per cada persona. Llavors, quan més diversa és, la sensació és de que més ric és l'ambient, l'entorn. I aquí a vegades sí que costa que es doni una mica aquesta diversitat.
1: Jo volia fer dos apunts. Un que és veritat, el dia de Sant Jordi, pels que cultivem el gust per el llibre i la lectura tot l'any, realment potser tampoc el gaudim. A mi el que m'agrada molt de Sant Jordi és veure la gent. O sigui, no jo compro llibres, però no puc, i a més no els comprem aquell dia, els comprem abans, o altres dies. Veure la gent comprar llibres, com que m'emociona veure la gent comprar llibres, sí. Més que no pas ser jo la que els compri aquell dia. I l'altra cosa, que en parlarem una miqueta més endavant també, que sí que és veritat que potser estem parlant amb dos llibreters de l'Eixample, que potser no a tot arreu es viu, o sigui, evidentment, per Sant Jordi tothom surt al carrer, però potser no, hi ha molta gent doncs, que als seus pobles i ciutats no té tant aquest problema de tanta condensació i tanta angoixa com es pot donar al passeig de Gràcia de Barcelona, no? Que tirant aquí del fil, vosaltres esteu a aquesta famosa superilla literària o tal, o vosaltres esteu a les vostres llibreries per Sant Jordi aquest any?
0: No, nosaltres ens quedem a la llibreria. Tenim davant de la llibreria hi ha autors que venen a signar, i a la cantonadeta tenim una petita parada, també com per donar una mica de color al cafè, però al centre no anem, una mica perquè el que comentàvem abans, que la nostra gent del dia a dia els agradava veure'ns, i a nosaltres ens agrada veure'ls amb ells, així que ens trobem allà a la llibreria.
3: Nosaltres igual, ho hem provat 2 anys.
1: Ho heu provat per això?
3: Sí, hem estat 2 anys seguits i hem vist que, a veure, la feina que comporta i el que repercuteix no ens acaba. També per càrrega mental i també per el que diu ell, el tema de que al final et venen a veure a casa, que un cop algun client ha dit vaig a saludar a l'Astrid i la vaig a saludar allà a la parada, i ha sortit del metro i ha dit me'n torno,
1: l'Astrid no hi és,
3: no puc entrar a casa zona, perquè
1: clar, ni tan sols entrar, clar.
3: De tanta gentada que hi havia, llavors la casa la pots atendre una mica millor.
2: Jo vaig signar l'any passat a la paradeta de l'Amèrica, allà a Passeig de Gràcia.
1: Però jo els entenc, aquesta gent, perquè jo vaig a... Vull dir, nosaltres ho fem molt, això. A mi m'agrada molt parlar amb els llibreters, amb els d'allò, no? Vull dir, més que allò de que hi ha molts llibres que estan a moltes paretes i tal, quan vas a una pareta en concreta vas a xerrar amb aquella persona, doncs, que saps que tindràs una... Si es pot, que per Sant Jordi no es pot, però que tindràs una bona conversa sobre llibres o no? Sí, sí.
2: Vinga, anem a parlar de llibres, perquè l'ofici de llibreter dona per tant, que aquí estaríem parlant molta estona, però ja hem vist que no sou molt amants.
0: No voleu parlar d'albarans i factures?
1: No, però mira, ara ve la campanya de la renta.
2: Parlem-ne, no?
1: Potser fem una trucada.
2: Mira, som-hi. Algun dia jo crec que hem de fer un programa de diguéssim, la cara B del llibreter. Jo crec que això a la gent li interessaria molt.
0: M'apunto.
1: Crec que podríem fer una taula de llibreter rotllo teràpia.
2: La teràpia, sí. Això sí. Sí, això sí.
1: Grossa, necessitem més micros.
3: I terapeutes especialitzats per llibreters,
2: això
3: també.
2: Això estaria molt bé.
1: Espera, vaig a començar a apuntar idees.
2: Apuntar idees, que ja tenim un programa fet ja per un altre dia. M'ha quedat bastant clar que no sou especialment consumidors dels típics llibres de Sant Jordi, aquests que es vendran tant i que són tan populars. Abans de començar amb l'antillista, que és el que ens interessa més, si haguéssiu de fer una aposta de quin serà, diguem, el llibre més venut de Sant Jordi, o el que sortirà als mitjans com el més venut, quin diríeu?
0: El, el de la Regina Rodríguez,

0: Sirvent,
1: crispetes de matinada o
0: crispetes de matinada, crec que és un bon candidat.
1: Tu també, Òscar?
2: Sí.
1: Aquest apunta, eh?
2: Sánchez Piñol, torna.
3: És veritat.
2: Sílvia Soler, torna.
1: Tens, bueno, gent que publica ja...
3: Sí, hi ha alguna llistat de noms que podríem anar fent xec-xec-xec.
0: Peixos.
1: Aquest potser és una mica més marginal, però també es vendrà. Es vendrà
0: sí,
1: molt.
0: Sí, sí, sí.
1: I Sánchez Piñol no hauria d'estar en aquesta llista de gent, però bueno, ja al final ja és això. Però va, entrem en matèria una mica ara sí, i ens agradaria començar preguntant-vos per aquella literatura que el dia de Sant Jordi queda completament invisibilitzada, o sigui, que ningú li fa cas, que ningú en parla, però que paradoxalment és de la que més es ven durant tot l'any i sempre, que és la literatura infantil i juvenil. Mm-hmm. Llavors, ningú parlarà dels llibres infantils que s'han venut aquell dia, però si ens haguéssiu vosaltres de dir, fer alguna recomanació de llibre infantil, per exemple, comencem per infantil.
0: Mira, jo aquí com un bon estudiant m'he portat els llibres per dir bé els títols i les editorials i no fer una d'aquelles cagades històriques que ho dius malament. I us he portat, per exemple, infantil Cantamanuna, de Babulinka, i és un llibre molt interessant perquè tenim les cançons de tota la vida, tenim el text, tenim un QR perquè ho miri la gent a l'ordinador, si algú té una pianola té les notes per cantar-les, per tocar-la, té un joc ideat per fer amb aquesta cançó, o sigui, és un llibre completíssim. I a vegades també tenim la sensació amb el llibre infantil que hi ha com molta novetat, moltes idees noves, i a vegades trobes a faltar els contes de
3: tradicionals,
0: perquè suposo que també comercialment és com complicat, i aquesta és una iniciativa molt, molt xula.
1: I superinteractiu el llibre, eh?
0: Sí, tant i tant i tant.
2: Parlant de llibres tradicionals, jo porto Farineta, sisplau, o sigui, un llibre que porto venent moltíssim, que no sé per què l'editorial va decidir que no es reeditaria ara pel Sant Jordi, amb la qual jo estic tirant de tot el que trobo i més, perquè al final és un llibre on un osset vol llegir-se un llibre, en aquell moment piquen a la porta i és la Rínxols d'Or que vol provar farinetes. I li diu, menja farinetes, jo me'n vaig acabar el llibre.
3: Oh, meravellós.
2: I quan torna a passar l'última pàgina del llibre, està a punt d'acabar el conte, piquen a la porta i és la Caputxeta. I li diu, tu no havies d'anar a casa de la iaia? Diu, és que el llop se l'ha menjat, que em dones farinetes. I va fer cantar la Caputxeta, va fer cantar els porquets, va fer cantar el llop, i és una mena de metaconte molt divertit amb el tema de la lectura de pel mig. Uh-huh. I és un llibre, la petita llibretera ho recomana moltíssim.
1: Bueno, doncs, els professionals.
3: Qui, millor prescriptora aquella, sí, no? Clar, clar, per literatura infantil.
1: Com pot ser que jo no conegués aquest llibre?
2: És de Combell i és de la Laura Mucha i l'il·lustrador francès Marc Botavant.
1: Carai.
2: Perquè els tinc jo tots.
1: Ja sabeu on heu d'anar si voleu aquest llibre, perquè m'ha semblat molt interessant. I de juvenil què tindríem? Veure, ja per una mica més granadets.
0: Mira, de juvenil jo he portat un enllaço amb el lloc que deia l'Òscar. El juvenil i l'infantil també, la part bona que tenen és que a vegades amb el d'adult sí que ets una mica més esclau de la novetat. Però afortunadament amb el juvenil no cal, perquè els joves
1: es van renovant,
0: van creixent, sí. I no coneixen els llibres, llavors nosaltres tampoc necessitem estar tan pendent de la novetat, perquè a vegades ha sortit un llibre de fa un any o dos anys que t'ha agradat molt i que el pots seguir recomanant. I llavors aquest és el cas, us porto el llop de Sasa Stanisic, publicat per l'altra tribu, i és una història d'un nano, deu tenir 12 anys, 13 anys, 14 anys, que arriba a l'estiu, hi ha una setmana que la mare no es pot quedar amb ell i l'envia a unes colònies. Ell no té cap gana d'anar de colònies, l'acaben enviant, i allà acabarà compartint habitació amb un company, que és una mica el nen raret, i és tot el que els hi passa durant aquestes colònies. Aquest és un llibre que l'hem tastat molt, que l'hem compartit molt i que, i que agrada, o sigui que el portem aquí també pels,
1: aquest em cridava, oients. Em cridava, però no l'he llegit, però jo l'estic mirant aquí.
0: També. A tu t'agrada tot.
1: A mi sí, no? Home, a mi m'agrada llegir, llavors, tots aquests llibres, però aquest el tenia molt vist i... No...
0: T'has d'obrir una llibreria.
1: No. Si em portes tots els comptes, parlem.
0: Vinga, fet.
2: Que em pot portar els meus.
3: Sortiràs d'aquí amb feina, sí. Dioni. Però si no en tenies prou.
0: És veritat que s'ha de ser molt bon economista per portar una llibreria que surtin
1: els que surtin els comptes, eh? Digues, Òscar.
2: Jo us porto Silenci, de l'editorial Linuc, que és el Fernando Llor i el Nil López, i és un llibre que és reversible. Que pues, un cop li dones la volta, tens l'altra història, perquè al final és un llibre que parla sobre el bullying. Uh-huh. Llavors, mig llibre parla sobre el punt de vista de la nena que li fan bullying, i l'altre mig llibre parla de la nena que fa bullying i per què. I et va donar totes les explicacions.
1: Caram.
2: Fins que a les pàgines centrals es troben i hi ha el moment d'impacte total.
3: Ostres.
0: Sí. També t'ha agradat, Sergi.
1: Molt clar, sortiré d'aquí...
3: És que sempre ens... Vull dir, sí. És que...
1: Jo espero que la gent ens estigui escoltant amb una llibreta i un boli al costat, perquè sí. Això serà molt terrible avui.
3: Sí, sí. Doncs un altre tipus de literatura que tampoc se'n parla moltíssim i no sortirà a les famoses llistes és la novel·la gràfica i el còmic. Així que res, també us hem demanat que ens portéssiu a veure alguna cosa interessant. Què ens porteu?
0: Mira, jo he portat un llibre, l'Òscar és tan generós que m'ha dit que també era un dels llibres que ell volia recomanar, però és tan generós que m'ha cedit la opció perquè ell tenia un altre cartutxo. Jo us porto la SEAT, motor de llibertat, amb guió del Jordi en Miguel i il·lustració de la Cristina Bueno, i és una novel·la gràfica sobre la història de la SEAT, i en particular com moltes de les lluites que van sorgir, obreres que van sorgir dins de les fàbriques, després van servir per enriquir els moviments ja de la ciutat i de l'entorn de fora. És un llibre molt interessant, segur que hi ha molta... Un llibre intergeneracional també, que això és xulo, que el poden llegir els avis, els pares, els nets... els avis que potser alguns han treballat a la SEAT o que tenen alguna relació. Uh-huh. I que poden compartir la història amb els seus nens, jo crec que és una bona idea també per Sant Jordi.
2: Jo la recomanació, ja que li he deixat gustosament amb la SEAT, me'n vaig una mica més enrere, no és tan actual, però és un llibre que es diu Negre, d'Emil Plató, i és un llibre que parla de la primera dona que es va seure en un autobús. Uh-huh. La primera dona afroamericana que es va seure un autobús als Estats Units, i no va ser
3: Rosa Parks.
2: Va ser Claudette Colvin. Uh-huh. El problema va ser que Claudette Colvin era una nena de 16 anys, embarassada i de classe més que pobra. Llavors tota la seva història va quedar totalment tapada i van decidir que realment el que interessava era que Rosa Parks.
3: Ostres,
1: carai. Sempre aquestes coses t'acabes...
2: Llavors és un llibre que acaba emocionant molt per tot el buit que se li ha fet a aquesta dona i com ella ha lluitat i ha fet per dir... Mm-hmm. Jo vaig ser la primera. Mm-hmm. A part, jugar molt amb els colors i les línies molt senzilles, i és un llibre que jo vaig acabar plorant al final.
1: Està bé. També desmuntar mites sempre està bé. Bé, saltem una mica de gènere també i ens anem a un que sí que té la seva llista pròpia, perquè normalment sempre veiem les llistes de ficció i la de no ficció, que les posen per separat, però les obres de no ficció que veiem en aquestes llistes solen ser molt comercials també. Llavors m'agradaria que ens diguéssiu llibres de no ficció, biografies o crònica periodística, el que vosaltres creieu, però que siguin més interessants que els que solem veure a les llistes aquestes.
2: Doncs jo començaria pel llibre de La Caixa, que la història mai no explicada, de Rafa Burgos. Un llibre que anava a treure, si no recordo malament, Planeta. Havia contracte i tot per fer-ho, però un cop va rebre el manuscrit va dir: això no t'ho publicarem.
1: No els va agradar, no?
2: No els va agradar gaire el que hi havia dintre. I llavors el senyor al final va acabar fent un Verkami i ho ha tret Pollen. Ah. I és un llibre que sembla que és molt acadèmic i que realment treu molta cosa a la llum, que realment això, Planeta va dir: jo no vull.
1: Si Planeta diu que no ho vol, és interessant.
2: Exactament.
0: Jo us porto Vida de Tolstoi, de l'Andrei Zorin. Aquest és un llibre que ha tret Eclecta, que és una editorial que va aparèixer el 2025, porta uns mesos, i la veritat és que tenen un catàleg fantàstic. I aquesta és una biografia de Tolstoi, i m'ha agradat especialment perquè a vegades estem acostumats a aquestes biografies molt llargues, que és la sensació que no es volen deixar cap detall, i al final acaba sent una mica exagerat, no?, el que s'ha llegit, com, clar, la idea aquesta de que un personatge com Tolstoi necessita 1.000 pàgines per explicar la seva complexitat, doncs aquí no, aquí tenim 200 i pico pàgines, i tens la sensació d'haver conegut molt bé el Tolstoi, d'haver conegut la seva personalitat, els seus excessos, els seus vaivens emocionals, polítics, etc., però sense la necessitat aquesta, la biografia enciclopèdica, que potser en una altra època era més habitual.
1: Però Tolstoi potser sí que hagués necessitat 1.000 pàgines per explicar-se, no?
0: Amb aquestes 240 se n'en surt. L'Andrei Zorin se n'en surt.
3: A vegades no hi ha tant per explicar, eh?
1: Eclecta, per cert, que surt de la llibreria La Fatal de Lleida, no?
0: Exacte, sí.
3: Ara passem al que sí que és el rei de Sant Jordi, que aquest sí que realment ocupa moltes llistes. Passem al que és la novel·la. Però bé, volem que ens digueu aquelles novetats que per vosaltres es mereixerien estar en aquesta antillista i no tant en les altres llistes oficials, diguem. Què ens porteu?
2: Jo estic molt passat des de que me'l vaig llegir, però és que m'ha portat una crisi lectora que em vaig tirar 3 mesos que cap altre llibre m'arribava ni m'agradava ni estava ben escrit, que és El jardiner i la mort, de Gospodinov.
3: Ostres. Sí, et va passar això?
2: Sí. Sí, són capítols de 3-4 pàgines que jo llegia 2 capítols, acabava plorant, llançant el llibre molt lluny, anant-lo a buscar al cap d'unes hores, tornant-lo a agafar, però és que és això, després estava llegint llibres al cap d'un mes, pensant, aquest llibre és boníssim, això m'hauria d'estar arribant a algun lloc, i m'està relliscant, perquè el que m'ha remogut el llibre de Gospodinov, sí, no m'ho havia fet cap llibre feia moltíssim temps.
3: Ostres.
1: És un llibre increïble, la veritat. Jo no sóc gaire l'actor de biografies i autors que no els conec molt, no és que m'encanti que m'expliqui la seva vida, però aquest està explicat des d'una perspectiva i amb una tendresa que realment et trenca, i és allò, bueno, trenca, jo ho deia quan el ressenyava també, que et conforta, t'està explicant coses molt tristes i tal, però és ell, o sigui, coses tristes de la seva vida, i és ell qui t'està confortant a tu com a lector. I vaig trobar que realment és que Gospodinov per mi apunta a Nobel en un futur no molt llunyà, eh?
2: No entra en floritures, no entra en el tema poètic, va directament a lo visceral, a lo que li surt directament, sí. I ho corregeix, i et recomano l'anterior, que Les tempestàlides, que també té... El refugi del temps en català, perdó.
1: Anava a fotre bronquet.
2: No, Les tempestàlides en castellà, El refugi del temps en català.
1: També l'hem llegit, i llegiré qualsevol cosa que publiquin d'aquest senyor, perquè és meravellós.
0: Doncs mira, jo us porto un parell de títols. Una autora segurament més coneguda, que és la Eider Rodríguez, publicada per Periscopi. Ella és una gran mestra del conte. Se l'ha comparat alguna vegada amb la Alice Munro, amb l'autora canadenca, per aquestes històries en les que sembla que molt quotidianes, que sembla que no passa res, però per sota avui un conflicte bastant viu. Ara publica Tot era el mateix forat, i a mi m'ha tornat a fascinar. Són 6 o 7 contes, de la majoria d'aquestes històries les protagonistes són gent, dones amb l'edat de 40-50 anys. Ella practica aquest conte modern en el qual l'atenció narrativa és l'eix central de la història, i la veritat és que ho borda. Després també té com molta imaginació amb petits detalls, petites històries, però anar-la enriquint, que mai caigui en la inèrcia de que no passi res. Van passant com moltes coses, i és una autora meravellosa. I després una nova veu, la Edna Miró, amb l'Amèlia de les Camèlies, publica Edicions Cap de Brot. Una noia molt jove, l'autora, és de l'any 2001.
3: Ostres.
0: I Ostres.
3: Sí, és que ja estic en aquella fase que tothom després dels 2000 a la feina d'allò dic...
1: Va anar a la guarderia, no?
3: Sí.
0: 2001, i la veritat és que ha fet un llibre fascinant. El primer que et crida l'atenció és la veu, una veu poderosa, plena d'ironia, amb un puntet d'impostura voluntària en la prosa, i la història és una noia, que és aquesta Amèlia, que està en edat universitària, i que freqüenta ambients de la cultureta barcelonina. I llavors fa una crítica molt, molt divertida. És la narradora té això com un vessament de consciència constant, i que alhora se n'en surt molt bé, no? Perquè ja sabem que quan comencen a reflexionar els narradors és és espinós, però ella ho fa estupenda.
1: De què hem vist parlar molt bé a xarxes, a gent que normalment critica només. Per tant,
0: sí.
1: Sabem de la corda.
3: El barem.
1: Sabem de la corda que és.
2: Jo vull recomanar una altra, que és Solo los dos, de Jack Wang, d'una editorial petitona que es diu Amok, que treballa molt literatura del sud-est asiàtic, i aquest part són 5 contes que parlen de la diàspora xinesa, diferents moments i diferents espais. Et trobes un petit noi xinès, que vol jugar un equip de hockey a Canadà, però que només l'equip és femení i tot el que ha de patir. Et trobes un senyor que és un ambaixador a la nit dels vidres trencats a Àustria, també xinès, i es reconstrueix una forma tota aquesta diàspora i tot aquest tema, i amb una narrativa que a vegades també és... A mi el primer conte em va deixar fora de joc.
1: Mm-hmm. Això és antillista total, eh?
3: Sí.
1: Però escolta, sí, ens agrada això.
3: Sí, va bé això.
1: Escolta, no es podia saber, anem malament de temps, però ja ens ho imaginàvem avui. Però, escolta,
3: no passa res.
1: No podem acabar, diguéssim, aquest primer bloc de recomanacions diverses sense parlar de gènere, no? Una mica, perquè el gènere fantàstic, gèneres negres, solen ser també grans oblidats a les llistes, si no són d'algú molt concret que publica en aquest gènere. Llavors ens agradaria saber també algun llibre que tingueu en cartera d'algun gènere fantàstic o també de novel·la negra.
0: Mira, jo si voleu, jo me'n vaig cap a la novel·la negra, i us porto Barcelona, trilogia policíaca, que es considera la primera novel·la negra ambientada a Barcelona. Aquesta trilogia inclou tres títols: Un crim al paral·lelo, La Bíblia valenciana i És hora de plegar. Publica crims.cat. Aquest és el títol que han triat com a número 100 de la col·lecció, i el Rafael Tassis és un exiliat que se'n va anar a París, allà crec que va fer de traductor del George Simenon, i això es considera el primer autor de novel·la negra ambientada a Barcelona.
1: Ara crec que Crims.cat està fent una feina també, a part de publicar obra nova, de recuperació de clàssics de gènere negre catalans que havien quedat descatalogats. Això és molt interessant.
0: Sí, és una mica com hereu de Cua de Palla.
1: Sí. Bueno, ara ja han superat a Cua de Palla. En número de publicacions ja han superat. És una gran col·lecció, realment.
0: I tant que sí.
1: Òscar, alguna cosa fantàstica, per exemple, o de novel·la negra?
2: Pues anava a tirar més per la novel·la negra, perquè per primer cop han traduït a Ryu Murakami el Murakami bo.
1: Sí. Aquí no m'hi trobaràs.
2: No t'hi trobaré. Ja ho parlarem. Off the record. Gatamaula ha tret a Piercing, que és la novel·la d'un assassí en sèrie, un pare de família, que decideix crear el crim perfecte. Però com tot Murakami bo, més truculent, més violent, més... us enganxarà, i us trobareu en una zona que dieu: això no és la meva zona de confort.
1: Home, si parla d'assassins en sèrie, és la meva zona.
3: Aquí cadascú té la seva zona de confort.
1: Interpel·la. Jo vaig llegir un llibre de Ryu Murakami fa molt de temps, només perquè es deia Murakami, perquè som molt fan de l'altre Murakami, i no m'agrada.
3: Off the record, us deixo després, allà que discutiu.
1: Ens trobem a la sortida.
3: Això. Ja. Bé, ara sí que tenim un munt de propostes sobre la taula de cara a Sant Jordi. Esperem que, com a nosaltres, us comenci a tremolar la butxaca, però encara no hem acabat, encara parlarem de molts més llibres, però abans mirarem què ha captat avui el nostre radar.
4: Llibres i punt. El radar.
3: Bé, avui al nostre radar no ens allunyarem del monotema Sant Jordi, perquè si bé en aquesta secció sempre fem una recomanació cultural, avui el que volem que poseu al vostre radar és que Sant Jordi no és sinònim de Barcelona. Tot i que és evident que s'hi concentra molta activitat cultural aquell dia, la Superilla Literària de l'Eixample no és l'únic lloc on podreu trobar llibres. Per exemple, els nostres dos convidats els podreu trobar cadascun a la seva pròpia llibreria, però dintre de Barcelona mateix també hi haurà parades a la Rambla de Sants, a Sarrià, a les Corts, Poblenou, a Virrei Amat, a Passeig de Sant Joan, a moltíssims llocs. Cada poble i ciutat tindrà en el seu centre neuràlgic paradetes de llibres per poder-hi remenar. Però si us ve de gust moure-us una mica i visitar alguna de les altres capitals del país, avui Book Hunters Vocació de Servei us portem una mica de resum de com serà el Sant Jordi a Girona, a Tarragona i a Lleida. A Girona, enguany, doncs, hi ha obres a la plaça Catalunya, on normalment és el centre neuràlgic de Sant Jordi, així que les parades de llibreries i floristeries de la ciutat es traslladen de manera provisional a l'Avinguda Sant Francesc, des de plaça Catalunya fins a Gran Via de Jaume I. A Tarragona podreu trobar roses i llibres a la Rambla Nova, i si us hi acosteu, doncs, podreu fer una bona passejada, comprar uns quants llibres i arribar fins al balcó del Mediterrani, que si heu escoltat el nostre últim Lecturistes ja sabeu que heu d'anar a tocar ferro, com deien les nostres anfitriones. A més, les quatre colles castelleres de la ciutat, Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Valls... Colla Jove Xiquets de Tarragona, perdó, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau també actuen sempre allà a la Rambla Nova per Sant Jordi, així que podeu fer un combo de catalanitat tot el dia. I a Lleida, l'activitat bibliòfila de Sant Jordi es concentrarà a l'Avinguda de Francesc Macià i a la Rambla de Ferran a tocar del riu Segre. De manera que, com veieu, hem fet tota una repassada només per recordar altre cop que Sant Jordi se celebra a tot arreu.
1: Fins i tot a Sant Boi.
3: Fins i tot a Sant Boi. He dit que cada ciutat i cada poble tindrà una mica el seu Sant Jordi, potser no tindran aquests problemes d'aglomeració per parlar amb els seus llibreters de confiança, però si és allò que vols anar una mica a una ciutat una mica més gran, doncs també hi ha vida més enllà a Barcelona, que potser no sortirà això a les notícies tot el dia.
1: Segurament.
3: 24/7.
1: Bé, avui li he tocat a l'Òscar triar cançó i ha escollit Perquè vull, d'Ovidi Montlló, una cançó que podem trobar a Ovidi a Olímpia, un àlbum en directe publicat al 1975, i a risc de que em diguis que l'has triat Perquè vull, m'agradaria que ens expliquessis el motiu d'haver triat aquesta cançó.
2: A part de que l'Ovidi m'ha acompanyat tota la vida i va ser potser el primer cantautor valencià, que em va descobrir tota la poesia d'Ausias Marc, de Papa Seid, de Vicenç Estellers, tot el tema de la seva lluita constant, la seva ideologia, com tota l'administració li va donar l'esquena en vida i ara s'està recuperant a poc a poc. Gràcies. T'acaba de sortir un llibre infantil també de Bromera que va venir llegint al Ferrocarrils i és preciosíssim. I crec que aquest senyor s'ha de continuar reivindicant molt fort.
1: Doncs perfecte, fem-ho, doncs. Escoltem-lo.

0: acaba la cançó, perquè avui tot comença en un...
1: Doncs bé, fins ara hem parlat de novetats, perquè Sant Jordi ja va una mica d'això, de llibres nous, però també volem tirar una mica dels grans clàssics, perquè normalment no els trobarem a les llistes dels més venuts, però són una aposta de garantia, i més també perquè actualment també s'estan recuperant molt i s'estan fent noves edicions. Llavors, dels clàssics que s'han reeditat recentment, no sé si vosaltres ens podríeu dir alguns dels que recomanaríeu, doncs, per engrescar-se a la gent a llegir clàssics, a atrevir-se a traspassar aquesta línia de la literatura antiga. Dic una mica les noves edicions perquè de vegades ser conscients, doncs, que aquí no estic molt acostumat als clàssics, potser hi ha traduccions antigues que són una mica dures, però bé, que ens tirem una mica de clàssics i ens recomaneu algun també.
2: Sí, nosaltres ho fem servir molt, no, de recomanar clàssics, sobretot a gent jove que ja està en aquesta edat que no saben cap a on tirar, la gent que li vol fer un regal. I què té en general el clàssic? Doncs primer que és una literatura molt encesa, molt, molt apassionada, i quan ets jove a vegades no vols matisos, vols coses contundents, extremes, amors magnífics, traïcions extraordinàries, i els clàssics això ho tenen. Tenim les germanes Bronte, ara ha sortit Els Miserables, però jo recordo els meus amors de joventut literaris, i un que recomano sense parar és el Dostoievski.
1: Ets de Dostoievski.
3: Vas fort, eh? Vas fort.
2: Sí.
3: Això per introduir-se als clàssics.
2: Crímica.
3: Els diables o no sé què.
2: Crímica, estic directament.
4: Jo, seguint la línia de les Bronte, d'Austen, un cop arribes aquí sembla que hi ha una mena de... I ara què? Pues que el carrer acaba de treure La casa de la Bruguera, d'Elisabeth Gaskell, i crec que Gaskell és una... per dir una continuació, per no dir, perquè està embuïda tot, de tot aquell fenomen i tota aquella literatura, i és una senyora a reivindicar i a descobrir.
3: Han tret uns quants de Gaskells, sí. Traduït al català, també a Viena, bé, que l'oferta és bona, per sort, estem en un bon moment d'edició de clàssics, i si vulgui introduir.
1: Sí, també aquesta redescoberta de... redescoberta. És una mica com allò que deia abans del Dionís, que els joves, allò dels clàssics d'infantils i juvenils, com que sempre van creixent, sempre tenen nous lectors. Els clàssics també és una mica això del fet de redescobrir-los, no? De que molts són molt atemporals també, no? Sí, potser no tenen mòbils i aquestes coses, no? Però sí que parla d'aquests temes universals, molt abrandats potser, no? Però té aquesta temporalitat.
2: Però aquesta és la seva gràcia.
1: Exacte.
2: Jo crec que quan ets jove estàs com agafant les distàncies del terreny de joc i vols veure alegries molt extremes i drames molt extremes, i els clàssics això ho tenen.
3: Intensitat.
2: Intensitat total.
3: De la joventut, això està bé. Mira, i ara us voldria demanar, és una mica complex això, i heu dit molts llibres que segurament ja encaixarien per aquesta pregunta, però ja hem parlat de quin tipus de llibres són els més venuts per Sant Jordi, els que es veuen més, els que estan a totes les parades generalistes, però, segons el vostre criteri, quina novetat actual dels últims mesos o fins i tot de finals de l'any passat segurament passarà desapercebuda aquest Sant Jordi, però que vosaltres voldríeu que realment la gent tingués present i que fos dels més venuts, també perquè convindria que la gent els llegís. En teniu algun d'aquests?
2: No, jo crec que tots hem interioritzat una mica que al final l'èxit d'un llibre es pot mesurar de moltes maneres i que les vendes n'és un només. Llavors hi ha llibres que saps que no, que potser no tindran un impacte de vendes, però que sí que estan tenint molt de reconeixement. Llavors, a vegades ja aprens com a diferenciar aquestes llistes no sé si és bona senyal o és una mica, o no ho és, però aprens com a diferenciar que hi ha llibres que no estaran ni molt menys entre els més venuts, però que són dels millors. Jo crec que també una mica la idea d'alguns premis literaris amb aquesta línia, no, intentar compensar o reconèixer uns llibres que potser comercialment no ho seran.
4: I a vegades també és la tasca del llibreter, del que parlàvem de la prescripció, de dir, a Mercat, imagineu quin llibre s'ha venut més,
3: Històricament.
4: Històricament.
3: Amb això em respondràs la següent pregunta que t'anava a fer, però m'haguessis decebut si no me l'haguessis dit. Però
4: ara doncs és això, sempre hem viscut al castell, però és allò que és una literatura que cada Sant Jordi i cada Nadal tenim la nostra pila, sempre hem viscut al castell i continuem venent-los.
3: Bueno, és que jo crec que ara mateix el pots trobar a altres llocs, però si vols comprar has d'anar a l'Amèrica de comprar-lo.
4: Jo crec que així el Rick Jackson
1: el reeditaran per vosaltres, aniran fent edicions només per
4: tant
1: vosaltres.
4: De bo, jo vaig demanant que es reditin i que es tradueixin les dues obres, que les dues novel·les que falten per traduir.
3: Si els de la, les de l'altre deuen anar dient això, dic, no entenc per què, ara hem de fer una altra reedició d'aquest llibre, no sabem per què deu ser. Doncs això, bueno, l'Òscar ja ha contestat, però si me'n vols dir algun altre, segur que hi ha llibres que no són novetat perquè no us canseu mai de recomanar i que sempre que podeu els coleu per allà. Quins serien els vostres, a part de Sempre hem viscut al castell? Ara em dirà La maledicció de Hill House, que és l'altre.
4: La loteria de tres contes, per exemple, que vam fer el Club de Lectura fa dos dies, però no, per exemple, Percival Everett, des del que el vam descobrir, sí? Els arbres, és un llibre que... és una recomanació que funciona tan directament que l'altre dia va venir un client que havia perdut el costum de lectura, li vaig recomanar els altres i s'està fent la col·lecció de Percival Everett.
3: En té 4 o 5 ja, no?
4: Sí, acaba de sortir el telèfon ara també, o sigui...
3: Angle està apostant
4: Angle, sí, i de Conatus en castellà. I un altre que també apostem molt sempre que ve alguna persona un 12-13 anys és Lightfall, que és un còmic que fins ara només estava en castellà i que ara, no me'n recordo l'editorial, perdó, acaba de treure en català. Uh-huh. I és un còmic d'aventura èpica amb personatges molt potents, d'un ésser que roba la llum de la planeta i l'avi va buscar-lo i li diu a la neta no em segueixis, però la neta òbviament l'ha de seguir. I són 4 volums, que ha de sortir el 4 volum ara d'aquí poc, i enganxa a fills, i el pare l'agafa després, i enganxa el pare, i enganxa a tothom.
3: Escolta, perfecte. Tu, Dioni, quin diries?
2: Jo vaig a fer aquí el moment Paco Umbral de mi libro. Ho dic, és inevitable, el llibre més venut de la Obaga és l'Època del Sol. La novel·la vaig publicar l'any passat. I la veritat és que és molt bonic. Bueno, quan vaig fer la presentació la vam fer al Cinema Girona, que està al costat de la llibreria, i vam venir més de 250 persones.
1: Ostres, Déu-n'hi-do,
2: I ho dic amb orgull de llibreter, no d'autor. Per què? Perquè va ser com una festa de la llibreria, no? Una mica el que comentàvem abans, són llibreries que al cap del temps vas fent una relació molt estreta, molt bonica amb la teva gent, i ells ja estan allà per recolzar-te en tot el que facis. I afortunadament el llibre ha agradat i segueix sent un long seller almenys dins de la llibreria, segur. I després una altra cosa que volia comentar, que nosaltres, per exemple, fem servir els clubs de lectura, no els fem mai o quasi mai de novetats, perquè al final la novetat ja es va treballant d'una manera natural. Llavors aprofitem el club de lectura, el llibre del club de... Nosaltres, per exemple, fem el mateix llibre en 4 sessions. Bueno, tenim un club de lectura de novel·la negra i un altre generalista. El de la generalista ve molta gent i fem el mateix llibre en 4 sessions perquè siguin de 12-15 persones, o sigui, poden venir 50-60 persones a fer els clubs. Uh-huh. Llavors és una bona eina per donar-li una segona empenta a un llibre que potser és de fa 3 anys, o de fa 5 anys, o de fa 10 anys. I aquesta és una idea que n'estem orgullosos, perquè al final això, no, com a llibreter, estàs amb les novetats, no n'has d'estar, perquè hi vols estar també, perquè forma part del diàleg literari del moment, però t'interessa com recuperar aquest fons, perquè també et fa llàstima que
1: aprofites
2: llibres...
1: les finestres, no?, d'oportunitat que tens per colar.
2: És un sentiment de llàstima, de dir, per què ha de caducar un llibre? Els llibres no caduquen, no? Per què la vida d'un llibre ha de ser 3 mesos i després caure a l'obrit? Llavors, bueno, qualsevol petita cosa que t'empesques...
3: Algun títol que hagi triomfat especialment en els clubs de lectura? És que et vingui al cap, si te'n recordes.
2: Mira, ara m'ha vingut al cap Músculs per sopar.
3: Ah, mira.
1: Sí, està molt bé, aquest llibre.
4: El club de lectura nosaltres el fem servir també per portar la gent fora de lo que llegeixen. que també és el que ens ajuda a que la gent també s'enganxi, perquè és allò de dir, això ja ho llegeixo a casa, però tu m'estàs oferint una cosa que normalment no llegiria, i això agrada molt també. Uh-huh. I a part de clàssics també, que hem arribat als anys 20, agafar algun llibre als anys 20, també és allò d'agafar literatura danesa, desconegudíssima, de marroquí o nigeriana, per buscar alguna cosa, dir, anem a fer coses que no faríem normalment, anem a jugar a l'altre joc.
3: Tens una clientela valent, eh?
2: Sí.
3: S'atreveixen amb tot.
2: Audàcia.
3: Sí, sí.
1: I ja per últim, si es pot dir, quin llibre voleu que us regalin per Sant Jordi? I no em digueu que no voleu que us regalin cap llibre.
2: Vinga, va, la biografia del PSOE que ha publicat a Cantilado.
1: Òscar?
3: S'ha quedat sorprès.
4: També. No.
2: Pensava que també anàvem a coincidir amb això, dic ànimes bessones, separats al néixer.
4: No, jo el problema que tinc és que de la petita llibretera el tema de l'assaig, o sigui, ja no m'entra tant, o sigui, la llibreria i la petita llibretera em demanen massa temps, i jo l'assaig era un tema que m'agafava tutxals a l'estiu, jo era tutxal piscina, un llapis i a fer. I llavors jo crec que aquest any, o sigui, estic a punt de demanar, que vaig veure l'altre dia, i era com... Alaba el Ordago a la Grande. Introducción clínica al psicoanálisis lacaniano, que acaba de trobar Herder.
3: Carai,
1: mare meva, no esperava això.
3: Segur? Tots dos llibres sortiran a la llista de Sant Jordi, segur.
1: La TV3, segur, sí, segur. Sí, tant. Bé, Òscar i Doni, ha estat un plaer parlar amb vosaltres. Ens ha quedat una llista molt maca, m'ha agradat molt, la veritat.
3: I diversa.
1: I molt diversa. Però encara volem fer patir una mica més als nostres oients, per si no n'han tingut prou, així que avui també som-hi amb la pila. Llibres i punt. Directe a la pila. Doncs bé, Dion i Òscar, com dèiem, ens heu portat molts llibres, que a més, com a bons prescriptors hem vist que els teníeu com ja molt, molt apamats. I a banda d'aquest llibre que m'heu dit que voleu que us regalin per Sant Jordi, ni algun altre així, perquè els llibreters sempre teniu molts llibres pendents, que sabeu que esteu al cas de tot i tal, algun llibre així que us cridi també l'atenció, que el tingueu pendent i que em pugueu dir així ràpidament?
2: Mira, jo l'he citat abans i el torno a citar. Tinc allà a la caixa que els supermercats posen els xiclets i nosaltres portem a vegades aquells llibres de compra compulsiva i tinc allà al davant Els Miserables.
1: Ostres, compra compulsiva, Els Miserables.
2: De club editor, i som-hi amb Els Miserables.
1: Som-hi.
4: Jo em vull acabar el llibre de Shirley Jackson, no sé per què, A Rather Haunted Life, perquè no està ni traduït, que és la seva biografia, que porto ja mesos i no hi ha manera tampoc de ficar-m'hi, perquè a part de l'anglès, o sigui, és un totxal de 500 pàgines, però que m'està donant una perspectiva d'ella i de tot la seva obra que necessitava.
1: No esperàvem menys.
3: Conseqüent.
1: I tu, Sergi, què hi poses?
3: Doncs mira, jo, estranyament a mi, porto una novel·la gràfica, però té truc, i això a l'Òscar li encantarà, perquè és El setè home i altres contes, que és una adaptació en format novel·la gràfica d'alguns contes d'Haruki Murakami, que és el Murakami bo per mi. I bé, és una adaptació que han fet Jean-Christophe Devenis i Pierre-Marie Grillelieu, que segur que es pronuncien així els seus noms, seguríssim.
1: Segur.
3: I tenen traducció, com són contes diferents, doncs d'Albert Nolla, de Jordi Mas i de Maria Bornàs. I bé, que són contes que jo segur que ja he llegit, però doncs, tinc molta curiositat per saber com els han adaptat en format novel·la gràfica, que no en llegim gaire i val la pena, i jo crec que aquest Art d'Hora caurà. I bé, que acabo de llegir Kafka a la platja, rellegir Kafka a la platja, que és una de les seves obres més reconegudes, i m'ha encantat, m'ha agradat molt més que el primer cop. Així que, Òscar, ara
1: ens veiem a la sortida.
3: Ara a la sortida.
4: Sí.
1: Doncs bé, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Òscar i Dioni, per haver vingut.
2: I el teu?
1: El meu? Uf, jo també en tinc molts. Mira, jo diré... no sé, mira, un que he vist allà a la lleixa a casa l'altre dia i que tenia moltes ganes de llegir és el de Peter i Wendy, de Males Herbes, que crec que ja el va dir en Sergi algun dia, però que és impossible dir un llibre que no hagi dit en Sergi. Però aquest el vaig veure l'altre dia allà a casa, a més, clar, ara nosaltres amb tanta caixa amunt i avall i tant, i a mi aquest em crida molt.
3: Està molt bé, perquè la quota Males Herbes, un dia que jo porto un llibre de Males Herbes, que cada,
1: ostres, és que
3: cada setmana recomano
1: tiro
3: un.
1: Molt de Males Herbes últimament, eh?
3: Sí, ben fet. Perquè és ara.
1: Sí, m'estic tornant molt... Sí, no n'era conscient. Doncs ara sí.
2: Molt bé.
1: Ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Esperem que esmorzeu bé el dia de Sant Jordi i els dies per arribar fins allà, perquè ve molta feina segur, però esperem que gaudiu molt el dia i que també recordem que els podreu trobar a carrer Rosselló 55 a Mercat i a la UGAL els podreu trobar a carrer Girona 179. Gràcies per venir.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Moltíssimes gràcies i quan vulgueu quedar per parlar d'Albarans,
1: ah, jo m'apunto.
4: O de Murakami.
1: Moltes gràcies també al Dani pel suport tècnic i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa i que tingueu molt bon Sant Jordi.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. És a dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes, i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta, i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer, i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta, i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
1: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
2: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins a aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys. O sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
1: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
2: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
1: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
2: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través d'Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull... Jo, això sí pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, vull dir, evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà.

0: coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
1: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Amb, si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels cinc sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo, crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
0: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
1: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
0: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
1: Jo utilitzo el meu nom, el meu nom Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol, i va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, wood, fusta, woman made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
0: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove. Ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
1: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altra. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
0: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
1: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. Vull dir, coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors.

0: treballadors que sempre han sigut majoritàriament d'homes i cada vegada més hi estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa.

0: Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15 i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
3: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més, vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Amb Liu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em diu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tan i tan bé junts, ens entenem tan currant i tot, què fem? Doncs creem una empresa o treballem junts.
2: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el gremi de la ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys i afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
3: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
4: i després
3: va aparèixer el projecte. Això ha ajudat molt.
4: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear, l'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir-hi molts de diners, doncs això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. Quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
2: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
3: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança. I motivació, també, de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem algo gros, el més gros que vulguis.
4: O que si t'encalles, no? A vegades que
3: correcte,
4: estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
3: Hi ha dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a xarxa.
2: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
4: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet sessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear contingut per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines doncs hem fet un
3: puta... El soroll el fem nosaltres.
4: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar a fer més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
2: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
3: I el tio, què va passar? Que el Joe on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. No, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és el seu, la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? El qual no ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa. Saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest tindre? Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, vull dir, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
2: I ara que portem una estona xerrant, en Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
5: Ja és ficar el ferro calent per canviar-li la forma.
3: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
5: Es fa por modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
2: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que ara que s'apropa a Sant Jordi estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
3: I ara estem, doncs ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs la plastem i traurem aquestes fulles. I tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després d'una radial acabes de tornejar-la.
2: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
6: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas amb tots els nervis i les ganes, vas a veure si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell, anar picant, doncs de mica en mica doncs es va creant aquesta
3: simbiosi.
6: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
2: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
3: Si comença des de un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. I després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que ja és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer una cosa bé.
6: Com que no surt de la primera...
3: Correcte.
6: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
2: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
3: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. Jo he vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant... que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si, jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
6: Aquesta és la part política. Que no...
3: Sí.
6: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
3: I...
6: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
3: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada alguna cosa. Bueno, com...
6: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
2: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
3: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. És el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. A nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas dels cistellaires, que necessito una eina...
6: Una rèplica per... d'aquesta eina.
3: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
6: canal.
3: És el primer... La canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i clar, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires, a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
2: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Units en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Je pense qu'il est là et que tu

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre...

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial.

els altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Ràdio Sant Boi, el so dels èxits. Ei, ei.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.